pixa sobre aquest terra de palla. Saps a qui s'assembla un bomber fugint per cames, cagat de por veient la seva casa en flames? Doncs sí, senyora, m'hi assemblo bastant quan em poso l'uniforme de fugir cap endavant. En un punt aquí distant entre dogma i anarquia puc ser

evitar-te la mirada, amagar-me entre la gent, esquivar les mil preguntes complicades d'un nen, llevar-me a mitjanit, pujar al terrat una estona i discrepar secretament amb la meitat de Barcelona. Hi ha alguna cosa al forn que se t'està cremant, però ni vols saber què és, ni tampoc se't crema tant. Ets un cas de manual, pots parar de fingir, et convindria a venir a fugir amb la meva amiga i amb mi. Es pot fer de l'error propi per no haver de fer-te encàrrec amb l'ajuda d'una mescla de substàncies adequada, de la xapa d'un borratxo sense cap sentit o dels ulls de la cantina tal com si t'hagués patit. De l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Però hi vaig a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava, em dic Arnau.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Balcons i cavalls, de Gavina, MP3 i Al·lèrgiques al pol·len. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Els matins dels caps de setmana d'ICAT són per a l'escena musical catalana. Els dissabtes a les 9 del matí sona nou amb Lluís Gendrau.
1: El sona nou d'estiu descobrim.
0: I els diumenges també a les 9. Nota la veu. Els millors moments amb Fran Lluís Giró.
1: Bona tarda de nou, són les...
0: I Aina Ostrell.
2: M'estan pagant per fer això.
0: FM, app i 3CAT.

0: molt gel i bona música. A ICAT, els caps de setmana d'estiu són per ballar.
1: Hola, hola, Trapelles, benvingudes.
0: Divendres i dissabtes, de 7 a 10 del vespre, DJ Trapella. I després, fins a les 2 de la matinada, ICAT Party. FM, app i 3K.

0: Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és La Volta al Món, de Dan Peralbo i El Comboi. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona...

Aquest estiu, Miqui Puig engega cada dia el ventilador musical. Refresca't a la pista de fusta. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT. FM, app i 3CAT.

0: T'has aturat avui?
1: A ICAF, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada a Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
2: Una pausa.
1: De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT, FM, app i 3CAT.

0: mateix.
1: Tot el que pots fer al web d'ICAT també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les ICAT tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació d'ICAT i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

0: quan s'amaga el sol, Lluís Gavaldà treu el cap al cel obert.
1: Déu-vos guard, amigues i amics celobertaires.
0: Amb les petites històries que expliquen les cançons. De dilluns a dijous, a les 8 del vespre, a ICAT. FM, app i 3CAT.

0: Escoltes ICAT.
1: Comencen per F, però no són fades. En Wikim, el petit Miki, i en TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La banda que s'ha menjat les nenes, com si fossin un biquini.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Ni rei, ni Déu, ni pàtria, del Petit de Calerí. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. Millora la perspectiva en les tasques d'extinció dels incendis a Catalunya, malgrat que avui s'eleva el risc de foc forestal arreu del país en el pic de l'onada de calor. Bona part dels esforços dels bombers se centren ara mateix en l'incendi de Sentmenat, que confien poder estabilitzar al llarg d'avui. Ara mateix només queden 300 veïns confinats a la urbanització del Farell i a Sant Sebastià de Montmajor. Tot plegat, mentre l'incendi de l'Anoia es manté estabilitzat i s'ha aconseguit controlar total el que cremava des de divendres a les Gavarres. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimecres 8 de juliol i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. La segona onada de calor arriba avui al seu punt àlgid amb temperatures que poden arribar a fregar els 44 graus a punts com les Terres de l'Ebre. Les temperatures extremes persistents es mantindran com a mínim fins demà i Protecció Civil recomana extremar les precaucions. Una nena de 6 anys ha mort ofegada en una piscina de Balaguer, a la Noguera. La van atendre els serveis de socorrisme de les instal·lacions, però no van poder fer res per salvar-li la vida. És la quarta víctima mortal a les piscines catalanes des que va començar la temporada d'estiu, ara fa 3 setmanes. Els tècnics tornaran a avaluar aquest matí l'estat de l'esvoranc de 8 metres que s'ha obert per les obres de la línia L9 del metro al barri de Putxet de Barcelona. Un centenar de veïns de 5 finques han hagut de passar la primera nit fora de casa. Gesta de l'Argentina als vuitens de final del Mundial. Ha passat ronda amb una remuntada èpica contra Egipte. Perdia per 0-2 al minut 79 i va capgirar el resultat amb 3 dianes en 13 minuts. El seu rival als quarts serà Suïssa, que ha eliminat Colòmbia als penals. I en cultura, l'escriptor Ramon Solsona rebrà el Premi Trajectòria de la Setmana del Llibre en Català, que es farà del 18 al 27 de setembre al Passeig Lluís Companys de Barcelona. Màrius Serra ha estat guardonat amb el Premi Difusió per la seva feina de divulgació literària. La setmana arriba a la seva 44a edició, amb més segells editorials i un nou espai dedicat als oficis del llibre. Passen ara mateix 2 minuts i mig de les 7 del matí. Volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana. Per tant, connectem un dia més amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dimecres. De moment, parlant de retencions habituals, sobretot els accessos i voltants de Barcelona, perquè doncs, no es destacant altres incidències. Tenim cua ja en tot el vessant Besòs, destacant el nus de la Trinitat, que de retruc doncs, també afecta les dues rondes de Barcelona. A la ronda de dalt hi ha cues en sentit sud fins a la Vall d'Hebron, i a la ronda litoral, en aquest cas, doncs, 5 quilòmetres de congestions intermitents entre el Fòrum i la Barceloneta. Pel que fa al vessant Llobregat, també tenim congestió d'entrada a Barcelona per l'A2 i la B23, des de Pallejà i Molins de Rei en direcció a Barcelona, durant 4 quilòmetres també de manera intermitent. Pel que fa al Vallès, per últim, doncs, també trobem lentitud ja per la AP7 en direcció a Tarragona, al punt d'entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà del Vallès, en sentit sud, i també al punt de Montmeló, amb 1 quilòmetre de cues en els dos sentits de la marxa. 1 quilòmetre de cues també en direcció a Barcelona, en sentit sud, a la C17 a Parets del Vallès i a la C59 des de Caldes de Montbui. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: I paciència també la que haurem de tenir amb la calor. Ens ho explica en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
3: Bon dia. Comença el dimecres amb unes temperatures escandalosament altes en alguns indrets del país, sobretot al Cap de Creus, on a hores d'ara tenim més de 30 graus ja de temperatura. El matí ha de ser tranquil, amb alguns núvols escassos entre Tarragona i Barcelona, i al llarg d'aquesta tarda molta calor, fins i tot 1 o 2 graus més que ahir. En el cas de Ponent de l'Ebre, més de 40 graus, fregant els 40 a la Catalunya central, al prelitoral i gran part de les comarques de Girona. Aquesta tarda, això sí, amb algunes tempestes de vent, bàsicament, que tindrem a les comarques de Lleida. La resta del país, força sol, molt piconador. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: El Els bombers de la Generalitat afronten amb millors perspectives avui les tasques d'extinció dels incendis més importants que afecten el país. Sigui com sigui, es mantenen alerta davant el risc que augmenta amb possibilitats de nous focus amb l'arribada avui del pic de l'onada de calor. Ara mateix, bona part dels esforços del cos se centren en el foc que crema a Sant Manat, l'incendi que continua actiu al Vallès, però que confien en poder donar per estabilitzat al llarg d'aquest dimecres. Tot plegat amb l'oxigen que els dona la recent estabilització de les flames a l'Anoia, així com el final de confinament de la població. Pel que fa a l'incendi de les Gavarres, ja l'han pogut donar per controlat en les últimes hores. Un cop feta aquesta fotografia, anem a pams. Els bombers continuaran treballant avui intensament sobre el terreny a l'incendi de Sant Manat, el que més preocupa ara mateix després de les represes que hi ha hagut al flanc dret. De moment, les flames afecten 152 hectàrees i, malgrat que no s'ha aconseguit encara estabilitzar el foc, sí que s'ha evitat el més important, que l'incendi saltés canviant de sector en direcció a Sant Feliu de Codines. Així s'hi ha referit l'inspector en cap dels bombers, David Borrell.
4: Tot i que hi ha hagut força activitat, doncs l'objectiu principal que marcàvem, que era que l'incendi doncs no ens anés cap a Sant Feliu de Codines, que no se'ns obrís el que dèiem el flanc dret de l'incendi, ho hem pogut aconseguir. Hem passat moments difícils, fins i tot hem hagut d'activar la mateixa situació que vam fer ahir amb l'urbanització del Farell, de que es confinés, diguéssim, fer una evacuació que diem nosaltres horitzontal de la urbanització.
1: La majoria dels confinaments per aquest incendi ja s'han aixecat i ara només afecten a uns 300 veïns de la urbanització del Farell i de Sant Sebastià de Montmajor, al terme municipal de Caldes de Montbui. El seu alcalde, Isidre Pineda, ha fet una crida a la població a mantenir la prudència fins que no hi hagi noves indicacions.
5: Important enviar un missatge a la ciutadania per poder mantenir el confinament que tal i com ens demanen justament les mateixes autoritats que estan gestionant el foc, i informar-se pels canals oficials per intentar doncs, no seguir informacions que no siguin contrastades i que puguin ser fins i tot contradictòries.
1: On ja s'han aixecat totalment els confinaments és a l'incendi de l'Anoia, que ja s'ha estabilitzat. S'ha hagut de sufocar alguna represa dins del perímetre i en alguns focus secundaris. Finalment s'ha pogut evitar el pitjor escenari i evitar que el foc evolucionés en direcció al Bruc amb un potencial d'afectació de 4.000 hectàrees. Miquel Villa és cap d'intervenció dels bombers.
6: El flanc esquerre, que és el flanc que s'havia començat a treballar amb maquinària pesada i amb cremes del graf, i ara estem treballant en aquest sector, i també sobretot la zona del cap, que és on hi ha pues, major probabilitat que en cas de qualsevol represa pugui saltar aquesta carretera. Trem les zones més crítiques, estem abocant molts esforços amb els recursos que tenim. Òbviament, la resta de Catalunya té altres incendis.
1: El que també està controlat és l'incendi a Torrefeta i Florejacs, a la Segarra, després de calcinar 113 hectàrees i provocar la mort de 800 porcs en una granja del Mas de Nadal. El foc va obligar a confinar ahir la població dels municipis de Biosca i Sanaüja i les zones properes. Els bombers van aconseguir estabilitzar-lo cap a les 6 de la tarda amb l'ajuda de tractors de pagesos de la zona que van donar suport treballant als camps. I finalment, ahir al vespre, els bombers van donar també per controlat l'incendi forestal al massís de les Gavarres, que crema des de divendres i que ha afectat 2.200 hectàrees de superfície. Tot i la fase de control, durant la nit hi han continuat treballant 16 dotacions, revisant punts calents per evitar revifades. Les carreteres GI-660 entre la Bisbal i Calonja i la GI-B-6612 entre Santa Cristina d'Aro i Calonja continuen tallades a la circulació. L'extensió del perímetre de l'incendi ha estat de 40 quilòmetres i hi ha hagut una vintena de cases afectades a urbanitzacions de Santa Cristina d'Aro i també de Calonja. Precisament el govern assegura que l'empresa contractada pel manteniment de les Gavarres sabia que estava prohibit utilitzar maquinària com la que va originar l'incendi. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, compareixerà al Parlament per explicar-ho, tal com li han demanat Junts, Vox i la CUP. L'oposició vol explicacions sobre per què el treballador contractat per la UTE va utilitzar una maquinària prohibida quan hi ha les circumstàncies que hi havia. Ens ho explica Lamont Carvajal.
7: El Departament de Territori tindrà aquesta setmana tota la informació que ha requerit a l'empresa que va subcontractar pel manteniment de la zona de les Gavarres i decidirà com afectarà la seva relació. De moment, segons la consellera del RAM i portaveu del govern, Sílvia Paneque, l'empresa subcontractada està col·laborant i en tot moment sabia que estava prohibit utilitzar radials aquell dia.
8: I concretament, en aquell moment, hi havia activat en aquella zona un nivell d'alfa 3 i, per tant, estava absolutament prohibit l'ús de maquinària de tall mecànic o que pugui produir algun tipus d'espurna. Per tant, els protocols estan recollits, la normativa és la que és, està recollida en els plecs, el seu compliment.
7: El govern s'ha reunit amb els grups parlamentaris per compartir-hi la situació extrema que viu el país a causa de l'onada de calor i la simultaneïtat dels incendis i ha demanat a ciutadans i empreses màxima precaució i que compleixin les recomanacions per evitar riscos i més focs.
9: Doncs bé, avui torna a ser una jornada molt complicada pel que fa al perill d'incendis a Catalunya. Per això els agents rurals amplien l'activació del nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi forestal a 214 municipis de 24 comarques. De fet, només les zones del Pirineu i del Delta de l'Ebre es deslliuren del perill alt d'incendi.

0: agricultura moltes vegades es proposa com la solució als incendis forestals, ja que les pastures eviten el creixement del sotabosc i això pot frenar la propagació del foc i facilitar els treballs d'extinció. Avui hem volgut traslladar-nos fins a Paüls amb els companys de Canal T, que han acompanyat una pastora que porta un ramat de cabres i ovelles per les muntanyes del voltant del poble, un any després de l'incendi que va devastar la zona cremant més de, recordem-ho, 3.200 hectàrees. Aquestes són les dificultats que viu en el seu dia a dia.
1: Fa 3 anys que es va morir mon pare i llavors ho vaig provar de a veure si podia treure-les a pasturar jo. Ja no cal els crios, vull dir, la gent gran no saben diferenciar el que és una ovella i una cabra. Un crio, si no sap una cosa, no sap si li agrada o no, perquè el que tenen a l'abast, doncs els youtubers, te dona per a que visquen elles. Tu t'has de buscar una altra cosa per a viure tu. Qui et digui que viu d'això, no sé com se ho fa. Si ho fan tot com toca, legal, és impossible perquè no et surten els números. Això són 4 il·luminats que quedem i ja està. No es pot fer res més en això, si no s'enfoca d'una altra manera. De l'Ajuntament de Paüls ens donen una petita ajuda per les zones estes, per exemple, esta que estem ara, que estan desbrossades. Van menjant el sotabosc, el que han deixat, i van rosegant i xafant. Només de passar i xafar, i és molt important. Hi ha puestos que mon pare, que ni por asomo, se pensaria d'entrar en aquell puesto. I d'aquí 3 anys, o 5, o 10, si tot continua així, jo crec que podré entrar a tot el terme.
0: Mentrestant, aquest dimecres està previst que s'arribi al pic màxim de l'onada de calor. El Servei Meteorològic de Catalunya ha llançat un avís per perill alt o molt alt a tota Catalunya, excepte a l'Aran. Ahir dimarts la temperatura ja va superar els 43 graus a Terres de l'Ebre i al Priorat. A Vinebre, a la Ribera d'Ebre, es va registrar la màxima del país, amb 43,7 graus. A més, els termòmetres es van enfilar per sobre dels 40 graus amb comoditat a Ponent i també en alguns indrets del Camp de Tarragona i de la Catalunya Central. I una nena de 6 anys ha mort ofegada aquest dimarts a la tarda a la piscina del complex esportiu Barri del Secà de Balaguer, a la Noguera. La van atendre els serveis de socorrisme de les instal·lacions, però no van poder fer res per salvar-li la vida. Aquesta és la quarta víctima mortal a les piscines catalanes des que va començar la temporada d'estiu, ara fa 3 setmanes.
2: Notícies en xarxa. Informació al detall.
0: Un quart de vuit. Aquest matí es tornarà a avaluar l'estat de l'esvoranc de 8 metres que ahir es va produir al barri del Putxet, a Barcelona, per les obres de la línia 9. Ahir a la nit s'hi van abocar més de 300 formigoneres per estabilitzar la zona i un cop el formigó s'assenti i es solidifiqui, els tècnics comprovaran l'estabilitat del subsol. Com a conseqüència de l'esvoranc, un centenar de veïns de 5 finques van ser desallotjats i han hagut de passar la nit fora, segons van informar en roda de premsa conjunta l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, i la consellera de Territori, Sílvia Paneque.
3: Després dels anàlisis previs i sobretot d'assegurar la seguretat de les persones, s'ha procedit a partir de la 1 del migdia a la introducció a través de bombeig de formigó en aquesta cavitat. Preveiem que fins a la matinada hi haurà aquestes tasques d'ompliment. És difícil acotar-vos l'hora perquè hem de veure doncs, quant temps necessitem i aquesta cavitat quina quantitat de formigó requereix.
4: El nostre objectiu i la nostra funció en aquest cas, com a Ajuntament i de serveis municipals, insisteixo, és donar seguretat als veïns i les veïnes i donar tranquil·litat i transmetre que s'està informant directament a totes les persones

0: ciutat en prevenció i seguretat i comptarà amb un important desplegament tecnològic que permetrà reforçar, entre d'altres, el servei de videovigilància. Ho explica l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni.
1: Intensificar i extendre per tota la ciutat, gràcies a la videovigilància i als centres de dades, allò que podríem anomenar el patrullatge virtual, és a dir, que hi hagi més control de l'espai públic, més prevenció de l'espai públic, de tot ordre, no només el de seguretat, sinó també el de prevenció, per tota la ciutat, amb una sala específica que hi haurà de videovigilància, que pot servir per emergències mèdiques, que pot servir per prevenir la delinqüència o que pot servir per atendre qualsevol emergència que es produeixi a l'espai públic. Amb sistemes d'última generació, com un videowall.
0: El nou SECOR tindrà autonomia energètica garantida i acollirà el centre de processament de dades de l'Ajuntament.
2: El govern espanyol eleva el sostre de despesa fins a un rècord de 226.000 milions d'euros per l'any vinent, una pujada del 6,6%, i reclama al PP responsabilitat per tirar endavant els límits de deute al Congrés, el pas indispensable per poder elaborar els pressupostos, informa la Carina Bellvé.
3: El Consell de Ministres ha ratificat els objectius de dèficit del 0,1% per a les autonomies i també ha aprovat el major sostre de despesa de la història, fins a 226.000 milions, que permetran elaborar uns pressupostos expansius en matèria d'estat del benestar si, assegura el ministre d'Hisenda, el PP no ho boicoteja al Congrés. De fet, ha explicat que les autonomies més beneficiades pels objectius de dèficit són Múrcia i el País Valencià, governades pels populars, i la més beneficiada per un repartiment asimètric seria la Comunitat de Madrid. Arcadi Espanya és el ministre d'Hisenda.
4: Invito y pido al Partido Popular que reflexione. Que no es el momento de partidismos, no es el momento de estar pensando en jugadas electorales, que cada territorio y sus diputados y diputadas deberían de votar en función de los intereses de sus territorios y del conjunto del país y no en los de la calle Génova.
3: El govern espanyol preveu portar aprovació a sostre de despesa al Congrés el 14 de juliol.
2: Junts i el PP porten la compra especulativa d'habitatge al Consell de Garanties Estatutàries, que podria ajornar la mesura fins a la tardor. Els comuns, que van presentar la iniciativa, el PSC i Esquerra Republicana, volien que entrés en vigor aquest estiu. Per això, el ple d'avui votarà a favor de tramitar-la per lectura única per accelerar la tramitació. El diputat de Junts, Salvador Vergés, ha dit que afecta el dret a la propietat, i el diputat dels comuns, David Cid, ha acusat Junts de treballar per la patronal.
5: Nosaltres el motiu per presentar-lo al Consell de Garanties Estatutàries és perquè afecta un dret fonamental, que és el dret a la propietat, i perquè afecta també a les competències dels ajuntaments.
6: La patronal immobiliària vol seguir acumulant, ens ha explicat el que volen, que és seguir convertint el nostre país en un tauler de monopoli on puguin seguir acumulant habitatges per fer negoci. La patronal, en aquest cas, mana i Junts executa.
2: Augmenten les persones sense llar a Barcelona i 7 de cada 10 no tenen cap esperança de trobar un allotjament. És la radiografia que fa la Fundació Arrels d'aquest col·lectiu a partir d'una enquesta feta a 676 persones que dormen al carrer. L'entitat adverteix que el sensellarisme es cronifica i fa una crida a les administracions a actuar. El darrer recompte situa en prop de 2.000 les persones que dormen al ras a la capital catalana. La Maite Polo ens en dona més detalls.
7: Entre 2023 i 2025 han augmentat un 7% les persones que fa menys de 6 mesos que dormen al carrer a Barcelona. 7 de cada 10 de tot el conjunt són estrangeres i topen amb traves administratives, per exemple, per obtenir el padró. Ho expliquen a l'enquesta feta ara fa un any, que també revela com es cronifica aquesta xacra als carrers de la capital catalana. La directora de la Fundació Arrels és Beatriz Fernández.
8: El 63% de les persones que vam encastar ens van dir que aquella era la primera vegada que estaven dormint al carrer, per tant, porten relativament poc temps en aquesta situació, i malauradament la cronificació a carrer també es manté. És a dir, estan entrant, però els que estan a dins no poden sortir.
7: Les principals causes per les quals les persones dormen al ras són la pèrdua de l'habitatge i els processos migratoris. Des de la pandèmia, l'edat mitjana ha baixat als 42 anys. Arrels proposa als governants que aprovin la llei de sensellarisme, ara en tràmit, acompanyada d'un pressupost i sense desvirtuar-la.

0: Gesta de l'Argentina als vuitens de final del Mundial de Futbol s'ha classificat per als quarts amb una victòria sobre Egipte per 3-2. L'albiceleste perdia de 2 gols en el minut 79 de partit i va capgirar el resultat amb 3 dianes en 13 minuts. Leo Messi continua fent història a les Copes del Món amb el gol número 21 en el seu registre particular, el 8è en aquest campionat, que el situa com a màxim anotador del torneig. El rival de l'Argentina als quarts de final serà Suïssa, que ha eliminat Colòmbia als penals. Ja ha quedat completat el quadre dels quarts, que inclou també els duels França-Marroc, Anglaterra-Noruega i Espanya-Bèlgica. El combinat de Luis de la Fuente ha viatjat aquesta matinada a Los Angeles, on divendres a les 9 del vespre es jugarà el pas a les semifinals. La plantilla de l'Espanyol va agafant forma amb les renovacions i els fitxatges. Els blanquiblaus han tancat la seva segona incorporació al neerlandès Harman. El defensa de 24 anys arriba cedit del Burnley anglès. Amb anterioritat havia jugat al Feyenoord, on va guanyar una Lliga, una Copa i una Supercopa. D'altra banda, el club ha presentat oficialment l'altre fitxatge d'aquest mercat d'estiu, Àlex Calatrava. El barceloní, que fins ara jugava al Castelló i signa per 5 temporades, mira cap a objectius ambiciosos.
1: Al final creo que es un proyecto ambicioso, como decía antes, y creo que lo más arriba posible, intentar pelear pues, por las posiciones de Europa si podría darse, y bueno, ser ambiciosos e intentar dar el máximo.
0: L'equip ja ha tornat a la feina després de les vacances. Ho ha fet amb les revisions mèdiques i físiques. Demà ja començaran a entrenar a les ordres de Manolo González. L'Espanyol ha anunciat el retorn de Sergio García al club. L'exfutbolista és el nou entrenador del filial que competeix a la segona federació. García ja va disputar més de 200 partits, va disputar, deia, més de 200 partits amb la samarreta blanquiblava i va marcar 50 gols. Ara afronta amb il·lusió el repte d'ocupar la banqueta del segon equip.
2: Volver a l'Espanyol con lo que ha sido para mí como futbolista, pues, bueno, disfrutarlo, la verdad que bueno, que tenía muchas ganas de tener esta oportunidad de poder estar aquí en el club que bueno, que me ha dado muchos años, muchas cosas y bueno, de otra manera que va a ser de entrenador.
0: L'exdirector esportiu del Centre d'Esports L'Hospitalet, Javier Sant Nicolás, explica que la seva destitució va ser inesperada i lamenta la manera com el club li va comunicar la seva sortida. Ho ha explicat en una entrevista a Televisió de l'Hospitalet i és una informació del Sergi Esparza.
3: Javier Sant Nicolás assegura que no s'esperava la seva destitució com a director esportiu de l'OSPI. Lamenta tant les formes com el moment en què se li va comunicar la decisió. Explica que el club el va cessar el 28 de juny en una videotrucada, quan la planificació de la nova temporada ja estava molt avançada. Segons Sant Nicolás, ja s'havien tancat baixes, incorporacions i també l'arribada del nou entrenador, Raúl Page. L'exdirector esportiu afirma que el motiu que li van donar va ser una pèrdua de confiança en la planificació, una explicació que no comparteix. També assegura que els inversors li havien negat reiteradament un augment de pressupost per confeccionar la plantilla i que 2 dies després del seu cessament, aquest increment sí que es va autoritzar.
4: Los argumentos que me dan no son los correctos. Entonces yo hubiese preferido, como he dicho anteriormente, oye Nico, mira, entraste a través de Jordi porque nos dio tu nombre y los 3 inversores restantes estábamos de acuerdo y ahora pues tiene que entrar otra persona porque lo va a poner otro inversor y no pasa nada.
3: Sant Nicolás lamenta també que 2 setmanes després de la seva destitució, Jordi Alba encara no li hagi escrit ni trucat per saber com es troba.
0: L'escriptor Ramon Solsona rebrà el Premi Trajectòria de la Setmana del Llibre en Català, que es farà del 18 al 27 de setembre al Passeig Lluís Companys de Barcelona. Màrius Serra ha estat guardonat amb el Premi Difusió per la seva feina de divulgació literària. La setmana arriba a la seva 44a edició amb més segells editorials i un nou espai dedicat als oficis del llibre. Ens ho explica en David Navarro.
5: Ramon Solsona, autor de títols com Figures de Calidoscopi o El carrer de la xocolata, rebrà el Premi Trajectòria per la seva versatilitat com a novel·lista, columnista, contista o poeta satíric, segons el jurat. Per a l'autor, el premi és un reconeixement a l'èxit de la decisió que va prendre a principis dels 90, deixar l'ensenyament i dedicar-se a l'escriptura.
6: Penseu que durant tot el segle XX, el 1911, Prudenci Bertrana ja deia quan tindrem la possibilitat de professionalitzar-nos en català. Als anys 30 això es repetia, als 40 i 50 era impossible. Però aquest ha estat un desideràtum. Jo puc dir que m'he professionalitzat com a escriptor en català.
5: Pel que fa al Premi Difusió, el rebrà l'escriptor Màrius Serra, reconegut pel jurat per la seva contribució a acostar la literatura i la llengua catalanes a públics diversos. Tot plegat a una setmana que enguany comptarà amb 282 segells editorials i amb 8 espais que programaran activitats de manera simultània. A aquests s'hi afegeix la carpa Oficis del Llibre, dedicada aquest any a les biblioteques.
0: El Festival de Poesia Pirineu Terra de Versos celebrarà la cinquena edició del 27 al 29 d'agost amb una vintena de propostes entre la Seu d'Urgell i Ripoll. L'esdeveniment impulsat per les llibreries cooperatives El Refugi i La Lluerna busca ser un espai de trobada entre creadors, disciplines i territori en el marc de la Festa Major.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona.
2: Ei, Núria, anem tots a la platja, vens?
3: No, ara no puc, és que estic acabant una cosa. Gràcies, vagi bé.
4: Ei, que estem esperant a la terrasseta. Passa un airet més bo? Baixes o què?
3: Sí, ara baixo. No ho sé, és que tinc feina encara. Aneu fent valtros, si cas.
5: Núria, va, que ens porten d'escalada a la muntanya. Estàs a punt?
3: Uf, sí, ara mateix vinc. Aneu tirant, si cas, ja us atrapo. Ostres, ha marxat tothom. Vols dir que sóc l'única persona de tot Catalunya que treballa a l'estiu?
6: No et perdis el programa Obert per Vacances, el programa d'estiu de la xarxa.
7: Des del 13 de juliol, de dilluns a divendres, et portem l'estiu a casa. Escolta'ns de 9 a 11 del matí a la teva ràdio local.
3: Sí, crec que m'agradarà treballar aquest estiu.
8: Joves amb ofici.
9: Recorrem el país per conèixer joves que mantenen vius oficis tradicionals.
8: Des dels seus tallers ens expliquen què fan, per què i, sobretot, com encaren el futur dels seus oficis en un món que sovint els va a la contra.
9: Joves amb ofici. Escolta tots els capítols a la xarxa Més. Una producció de la nova ràdio de Reus. Amb el suport de la xarxa.
0: La xarxa de comunicació local.
10: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
11: Bon dia, són 8:15 del matí i avui encapçalem el Notícies en xarxa explicant-vos que millora la perspectiva en les tasques d'extinció dels incendis a Catalunya, malgrat que avui s'eleva el risc de foc forestal arreu del país en el pic de l'onada de calor. Bona part dels esforços dels bombers se centren ara mateix en l'incendi de Sentmenat, que confien poder estabilitzar al llarg d'avui. Ara mateix només queden 300 veïns confinats a la urbanització del Farell i a Sant Sebastià de Montmajor. Tot plegat, mentre l'incendi de l'Anoia es manté estabilitzat i s'ha aconseguit controlar totalment el que cremava des de divendres a les Gavarres. De seguida connectarem amb alguns punts d'aquests incendis per buscar la darrera hora. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dimecres 8 de juliol. La segona onada de calor arriba avui al seu punt àlgid amb temperatures que poden arribar a fregar els 44 graus a punts com les Terres de l'Ebre. Les temperatures extremes persistents es mantindran com a mínim fins demà i Protecció Civil recomana extremar les precaucions. De seguida analitzarem les prevencions que hem de mantenir en aquest segon episodi d'onada de calor en conversa amb Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil. Una nena de 6 anys ha mort ofegada en una piscina de Balaguer a la Noguera. La van atendre als serveis de socorrisme de les instal·lacions, però no van poder fer res per salvar-li la vida. És la quarta víctima mortal a les piscines catalanes des que va començar la temporada d'estiu, ara fa 3 setmanes. Els tècnics tornaran a avaluar aquest matí l'estat de l'esvoranc de 8 metres que s'ha obert per les obres de la línia L9 del metro al barri del Putxet de Barcelona. Un centenar de veïns de 5 finques han hagut de passar la primera nit fora de casa. Dels esports, gesta de l'Argentina als vuitens de final del Mundial. Ha passat ronda amb una remuntada èpica contra Egipte. Perdia per 0-2 al minut 79 i va capgirar el resultat amb 3 dianes en 13 minuts. El seu rival, als quarts, serà Suïssa, que ha eliminat Colòmbia als penals. I en cultura, l'escriptor Ramon Solsona rebrà el Premi Trajectòria de la Setmana del Llibre en Català, que es farà del 18 al 27 de setembre al Passeig Lluís Companys de Barcelona. Màrius Serra ha estat guardonat amb el Premi Difusió per la seva feina de divulgació literària. La setmana arriba a la seva 44a edició amb més segells editorials i amb un nou espai dedicat als oficis del llibre. Obrim ara plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, a aquesta hora es registren retencions als accessos de Barcelona amb cues al Nus de la Trinitat. També a la Ronda de Dalt i a la Ronda Litoral amb lentitud entre el Fòrum i la Barceloneta. Pel que fa al Llobregat, congestió per l'A2 i per la B23 per Sant Vicenç dels Horts i Molins de Rei cap a Barcelona. I al Vallès, congestió a l'AP7 en direcció Tarragona a Barberà del Vallès i a Mollet, un quilòmetre en sentit nord. I pel que fa al temps, avui al matí es lleva tranquil, però, com dèiem, amb temperatures desbocades en alguns indrets del país. Per exemple, al Cap de Creus ja arriben ara els 30 graus. Al llarg d'aquesta tarda es mantindrà la calor intensa i els termòmetres poden pujar 1 o 2 graus més que no pas ahir, sobretot a Ponent o a l'Ebre. A la Catalunya central i també al prelitoral es podrà arribar als 40 graus.

0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Us ho dèiem, suara en els titulars. Els bombers de la Generalitat afronten amb millors perspectives avui les tasques d'extinció dels incendis més importants que afecten el país. Sigui com sigui, es mantenen alerta davant el risc que augmenta amb més possibilitats de nous focus amb l'arribada avui del pic de l'onada de calor. Ara mateix, bona part dels esforços del cos se centren en el foc que crema a Sentmenat, l'incendi que continua actiu al Vallès, però que confien en poder donar per estabilitzat al llarg d'aquest dimecres. Tot plegat amb l'oxigen que els dona també la recent estabilització de les flames a l'Anoia, així com el final de confinament de la població. Pel que fa a l'incendi de les Gavarres, ja l'han pogut donar per controlat en les últimes hores. Un cop feta aquesta fotografia, anem a pams. Els bombers continuaran treballant avui intensament sobre el terreny a l'incendi de Sentmenat, el que més preocupa ara mateix després de les represes que hi ha hagut al flanc dret. De moment, les flames afecten 152 hectàrees i malgrat que no s'ha aconseguit encara estabilitzar el foc, sí que s'ha evitat, el més important, que el foc saltés canviant de sector en direcció a Sant Feliu de Codines. Així s'hi ha referit l'inspector en cap dels bombers, David Borrell.
2: Tot i que hi ha hagut força activitat, doncs l'objectiu principal que marcàvem, que era que l'incendi no ens anés cap a Sant Feliu de Codines, que no se'ns obrís el que dèiem el flanc dret de l'incendi, ho hem pogut aconseguir. Hem passat moments difícils, fins i tot hem hagut d'activar la mateixa situació que vam fer ahir amb l'urbanització del Farell, de que es confinés, diguéssim, fer una evacuació que diem nosaltres horitzontal de la urbanització.
1: La majoria dels confinaments per aquest incendi ja s'han aixecat i ara només afecten a uns 300 veïns de la urbanització del Farell i de Sant Sebastià de Montmajor, al terme municipal de Caldes de Montbui. El seu alcalde, Isidre Pineda, ha fet una crida a la població a mantenir la prudència fins que no hi hagi noves indicacions.
3: Important enviar un missatge a la ciutadania per poder mantenir el confinament que tal i com ens demanen justament les mateixes autoritats que estan gestionant el foc, i informar-se pels canals oficials per intentar doncs, no seguir informacions que no siguin contrastades i que puguin ser fins i tot contradictòries.
1: On ja s'han aixecat totalment els confinaments és a l'incendi de l'Anoia, que ja s'ha estabilitzat. S'ha hagut de sufocar alguna represa dins del perímetre i en alguns focus secundaris. Finalment, s'ha pogut evitar el pitjor escenari i evitar que el foc evolucionés en direcció al Bruc amb un potencial d'afectació de 4.000 hectàrees. I connectem en directe amb els nostres companys de Canal Taronja Anoia, en Sergi Lladó i en Joan Gual. Bon dia, Joan, explica'ns quina és l'última hora que ens pots explicar ara mateix.
4: Bon dia, ens trobem aquí a una de les zones més afectades per l'incendi a l'Anoia. És l'urbanització de les Garrigues aquí a la Pobla de Claramunt, on les flames han arribat fins i tot en alguns habitatges. I no només en aquesta massa forestal, sinó que hem pogut veure també algun dels jardins i algun dels habitatges calcinats. De moment, però, els bombers alerten que l'incendi segueix estabilitzat, però no controlat, i esperen durant el dia d'avui poder-ho fer. Aquesta és una de les imatges que es pot veure des d'aquesta urbanització, on ara mateix la majoria dels seus voltants es troben cremats i algun dels habitatges també, com comentàvem. Els veïns van poder tornar ahir a 9:45 aproximadament de la nit a casa seva i de moment s'està treballant pel restabliment tant de la llum com de l'electricitat i també de l'aigua. De moment, però, els veïns, com dèiem, ja han pogut tornar i els bombers segueixen també treballant en aquesta extinció que tenen previst controlar aquest incendi avui mateix. Ara mateix, com dèiem, els bombers ja estan fent el relleu i d'aquí una estona podran seguir treballant en aquest incendi per tal de poder-lo controlar avui mateix.
1: Doncs la primera fotografia des de la Pobla de Claramunt, des de l'Anoia. Gràcies, companys, gràcies, Joan, gràcies, Sergi. Fins després. I, finalment, ahir al vespre els bombers van donar per controlat l'incendi forestal al massís de les Gavarres, que crema des de divendres i que ha afectat 2.200 hectàrees de superfície. Tot i la fase de control durant la nit, hi han continuat treballant 16 dotacions revisant punts calents per evitar revifades. Les carreteres entre la Bisbal i Calonja i entre Santa Cristina d'Aro i Calonja continuen, però, tallades a la circulació. L'extensió del perímetre de l'incendi, recordem-ho, ha estat de 40 quilòmetres i hi ha hagut una vintena de cases afectades a urbanitzacions de Santa Cristina d'Aro i també de Calonja. Doncs amb el foc de les Gavarres ja controlat, avui volem entendre si aquest incendi era inevitable, si les estratègies de prevenció han quedat curtes i, sobretot, què caldrà fer a partir d'ara per recuperar el massís. Aquest dimarts, els propietaris forestals han traslladat al govern una proposta de pla de restauració a 4 anys que inclou justament la retirada de l'arbrat cremat, l'aprofitament de la fusta per a biomassa i la recuperació de camps i basses d'aigua. En parlem amb Quim Gubau, que és gerent del Consorci de les Gavarres. Bon dia, senyor Gubau, i gràcies per atendre'ns aquest matí.
5: Bon dia, gràcies a vosaltres.
1: Com valora la proposta que jo ara comentava? Quina part d'aquest pla hauria d'arrencar de manera immediata i quin paper hi podria jugar el Consorci?
5: Bé, en el pla de recuperació, la primera part, que això és una feina que correspon a l'administració, i nosaltres avui, que ja el foc està controlat, doncs començarem a voltar el perímetre i dintre la zona cremada, hem detectat primer temes de risc de possible caiguda d'arbres sobre vials, perquè clar, ara hi ha zones on hi haurà quedat arbres cremats que en alguna propera ventada poden caure sobre vials que han d'estar operatius, i per tant el primer intervencions més d'urgència seran aquestes, retirar aquest arbrat de forma urgent i recondicionar els camins que en alguns casos han quedat afectats pel trànsit intens de maquinària pesada i de camions de bombers i de maquinària que portaven per a les feines d'extinció. I després, sí, com deies, en un mig termini, evidentment, sí, compartim aquest pla de recuperació. Les finques afectades a nivell forestal són 100% finques privades, per tant, és perfecte i és comprensible i és de valorar que les associacions de propietaris forestals s'hi impliquin. I bé, simplement és que cal anar veient amb el temps. Creiem que les espècies cremades són diferents, i que si n'has diferent un bosc de pins cremat, on sí que la primera intervenció no hi ha dubte que és la retirada d'aquesta fusta morta, i en canvi hi ha altres zones afectades de sureda on s'haurà de veure potser aquest arbre té capacitat de rebrotar, de tornar a posar fulla a la capçada, si fins i tot el tronc, el suro mateix ha protegit l'arbre i ha sobreviscut, i per tant potser en alguns casos no cal la tallada, i en d'altres sí, si ha quedat molt afectat o mort, caldrà tallar-los i esperar que rebrotin de la soca, diguéssim.
1: Senyor Gumbau, no sé si seria bo ara plantejar-li quin canvi de model de prevenció proposaria vostè per evitar que les Gavarres tornin a cremar d'aquesta manera, tenint en compte que també li hem sentit dir en aquests últims dies a vostè mateix que el massís ja tenia franges de prevenció i espais estratègics perquè el foc perdés força, però aquest incendi se'ls ha saltat. El massís era o no era un polvorí? Com a mínim, l'estratègia aplicada fins ara tampoc ha acabat de funcionar.
5: Bé, això s'ha de fer l'anàlisi els propers dies, eh? Nosaltres, o sigui, evidentment, quan passa una cosa així, és el moment de treure conclusions. El massís disposa d'un pla de prevenció d'incendis des del 2005 i revisat el 2021 i avalat pel grup bombers i per tothom qui l'ha d'avalar. I aplicat per molta gent. Portem molts anys intentant fer un treball de cooperació on s'impliquen les ADFs, els ajuntaments, la Diputació de Girona, la pròpia Generalitat i el Consorci, evidentment, en intentar que aquest pla de prevenció d'incendis estigui aplicat. Si ha funcionat o no, això és el que deia que s'haurà d'analitzar. Vull dir, va haver moments del foc en què parlàvem d'un perímetre potencial de 8.000 hectàrees. Al final han sigut 2.000. Haurem de veure quin paper han jugat les infraestructures de prevenció d'incendis i el bosc gestionat que hi havia, que va trobar el foc durant el seu recorregut, amb que aquest perímetre doncs no fos la totalitat. D'entrada, els bombers ens deien el fet de disposar d'uns vials principals, els que estan marcats com a preferents en la prevenció d'incendis, arreglats, que ho estaven en aquest sector, i amb unes franges que els garantien circular amb seguretat, doncs d'entrada han provocat que els bombers poguessin treballar i no haguem de lamentar cap ferit greu ni cap víctima dintre els cossos d'extinció, que ja és una primera gran notícia davant d'un incendi d'aquesta magnitud. I després, com et deia, el propi perímetre del foc, ells van poder entrar fins a perimetrar-lo. Si no hi hagués hagut res gestionat, doncs haguessin hagut d'anar-lo a esperar molt més lluny i potser hagués sigut. Però tot això, com et deia, no es pot fer una conclusió així immediata, cal que ho valorin. Hi va haver algun moment durant l'incendi que s'estava desenvolupant un pirocúmul, que parlen els bombers, no? Aquest núvol alimentat pel propi incendi, de fins a 4.000 metres d'alçada, que tenia risc de caiguda sobre la pròpia massa forestal contínua, no? Aquest núvol es va acabar descent per ell mateix. Això també és alguna de les causes, i no sóc prou expert en aquests temes, no? Però ens ho deien també els propis cotó d'extinció. Al final, aquest pirocúmul alimenta l'energia que allibera el bosc amb cremar. Quan troba franges gestionades, davant, després de no gestionades, se li està reduint l'alimentació. Per tant, el comportament del foc segurament es va veure condicionat per la gestió feta. Que se'n pot fer més, evidentment. Hi havia zones del massís d'aquestes on hi havia pins que havien quedat morts amb la sequera o amb pedregades o altres afectacions recents i que no s'havien pogut retirar perquè estan doncs, en finques que no havien pogut tenir accés a subvencions i aquí, clar, evidentment, si haguessin pogut arribar a tot arreu o s'hagués pogut arribar des de tots els agents implicats, doncs hagués sigut encara menys combustible a disposició del foc.
1: Quim Gubau, gerent del Consorci de les Gavarres, gràcies per atendre'ns aquest matí. Que vagi molt bé. Bon dia.
5: Gràcies a vosaltres. Bon dia.
1: Mentrestant, aquest dimecres està previst que s'arribi al pic màxim de l'onada de calor. El Servei Meteorològic de Catalunya ha llançat un avís per perill alt o molt alt a tota Catalunya, excepte a l'Aran. Ahir dimarts la temperatura ja va superar els 43 graus a Terres de l'Ebre i al Priorat. A Vinebre, a la Ribera d'Ebre, es va registrar la màxima del país amb 43,7 graus. A més, els termòmetres es van enfilar per sobre dels 40 graus amb comoditat a Ponent i també en alguns indrets del Camp de Tarragona i de la Catalunya Central. Doncs precisament de tot plegat, d'aquesta onada de calor, d'aquesta calor intensa i d'aquest pla enfocat que es manté en emergències, en volem parlar ara mateix amb Imma Soler. Ella és subdirectora de Coordinació i Gestió d'Emergències de Protecció Civil. Bon dia, senyora Soler, i gràcies per atendre'ns aquest matí.
6: Hola, molt bon dia.
1: Dèiem, nova jornada de calor intensa, tant o més que la d'ahir, un episodi que preveu s'allargui fins la setmana vinent, presumiblement. Continuaran sent dies, senyora Soler, complicats i amb un alt perill d'encara més d'incendis.
6: Correcte, correcte. Estem ara justament en el pic d'aquesta segona onada de calor de l'estiu. Avui farà molta calor arreu del territori, les zones de Ponent, el litoral, prelitoral, també fins i tot el Pirineu pujarà de temperatura, temperatures que no són les habituals en aquesta zona, temperatures molt per sobre de la mitjana, i per tant arreu del territori hem de tenir molta cura amb aquestes temperatures avui. De cara al cap de setmana ens comentaven els meteoròlegs que podia baixar algun grau, però que es mantindria encara per sobre de la mitjana, i de cara a la setmana que ve ens deien que s'incrementaria una altra vegada més, també. Per tant, continuem amb aquesta onada de calor, llarga, molt llarga, i cal que la gent vigili molt perquè aquesta persistència en el temps és el que ens fa desgastar el cos, ens fa cansament, ens fa trobar-nos d'aquesta manera molt cansats per la calor. Fem aquesta vigilància que sempre diem, hidratem-nos bé, mirem d'evitar les hores de major insolació i sobretot busquem per estar algunes hores en algun lloc fresc, en algun lloc amb condicionat, per tal de poder descansar una mica el cos d'aquesta calor.
1: Imma Soler, aquest estiu ja hi ha hagut més d'una desena de morts en entorns aquàtics a Catalunya. La darrera, una nena de 6 anys ahir en unes piscines de Balaguer. Quines mesures immediates cal reforçar a platges i piscines, potser també en rius i rieres o en basses? Quines negligències esteu detectant aquests dies de tanta calor?
6: Sí, malauradament, evidentment amb la calor també s'incrementen les activitats de bany i per tant també veiem aquesta relació amb què s'incrementa l'accidentabilitat. No? Ahir vam tenir que, bueno, vam lamentar aquesta mort d'aquesta nena i el que tenim que fer és redoblar els esforços amb la vigilància, amb la prevenció. Amb tot l'àmbit del bany, recordem, hi ha hagut 8 persones ja mortes a platges i 4 persones a piscines. A piscines hi ha hagut ja més d'una vintena d'accidents d'una alta, amb un alt nombre de nens que havien tingut aquests accidents. Per tant, el que demanem és aquesta vigilància activa. Quan estem acompanyant a nens a la piscina, doncs vigilem l'activitat que estem fent. Mirem d'estar molt a la vora per poder-los assistir ràpidament. Mirem la senyalització. Com és la zona on ens banyem, quina senyalització hi ha, si es pot banyar o no, com és l'entorn, per tal de veure de quina manera ens hem de practicar aquest bany, que sigui de la manera més segura possible.
1: Una darrera qüestió molt ràpida, senyora Soler. Els bombers han doblat personal per fer front a la simultaneïtat d'incendis. Això també ens preocupa molt. Quin marge té el sistema per mantenir aquest nivell d'exigència? I una altra pregunta, hi ha risc que els operatius quedin esgotats quan la temporada d'incendis tot just comença?
6: Els operatius estan preparats, evidentment. Estan preparats i estan fent doncs, tota la seva previsió i planificació a l'entorn de les diverses possibilitats que hi ha de situacions que ens podem trobar. Tot i això, evidentment, com esteu veient, la situació és molt estressant. Per aquest motiu, què demanem? Demanem sobretot a la ciutadania aquest recolzament. Quants menys incendis hi hagi, menys incendis s'hauran de pagar. Sempre diem el mateix, el millor foc és el que no s'engega. Llavors, tothom que vigili qualsevol activitat que creguin que pot ser un risc, si tenen el dubte si allò està ben fet o no, si pot generar un incendi, no ho facin, no és el moment. I sobretot, si veiem alguna columna, truquem en seguida al 112. Quan més ràpidament s'avisi els bombers, ells podran fer doncs, la seva feina. I quan hi hagi una situació d'incendi, quan hi hagi una situació d'una emergència, sobretot obeir a les instruccions de les autoritats. Aquest ordre que nosaltres podem fer de confinament ens ajuda, ajuda perquè així la gent sabem que estan en espais segurs i no hem de preocupar-nos també doncs, per la seva seguretat, sinó que ja sabem que s'estan autoprotegint. Això és molt important.
1: Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil, gràcies aquest matí per atendre'ns. Que vagi molt bé i molta sort. Bona feina.
6: Moltes gràcies a vosaltres.
1: És una altra notícia que us estem destacant en titulars. Aquest matí es tornarà a avaluar l'estat de l'esvoranc de 8 metres que ahir es va produir al barri del Putxet, a Barcelona, per les obres de la L9. Ahir a la nit s'hi van abocar més de 300 formigoneres per estabilitzar la zona i un cop el formigó se senti i es solidifiqui, els tècnics comprovaran l'estabilitat del subsol. Com a conseqüència de l'esvoranc, un centenar de veïns de 5 finques van ser desallotjats i han hagut de passar la nit fora, segons van informar en roda de premsa conjunta l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, i la portaveu del govern, Sílvia Paneque.
7: Després dels anàlisis previs i sobretot d'assegurar la seguretat de les persones, s'ha procedit a partir de la 1 del migdia a la introducció a través de bombeig de formigó en aquesta cavitat. Preveiem que fins a la matinada hi haurà aquestes tasques d'ompliment. És difícil acotar-vos l'hora perquè hem de veure doncs, quant temps necessitem i aquesta cavitat quina quantitat de formigó requereix.
8: El nostre objectiu i la nostra funció en aquest cas com a Ajuntament i de serveis municipals, insisteixo, és donar seguretat als veïns i les veïnes i donar tranquil·litat i transmetre que s'està informant directament a totes les persones afectades.
1: I quan només falten 9 minuts per arribar a les 8 del matí, parlem de la gesta de l'Argentina, els vuitens de final del Mundial de Futbol. S'ha classificat per als quarts amb una victòria sobre Egipte per 3-2. L'albiceleste perdia de 2 gols en el minut 79 de partit i va capgirar el resultat amb 3 dianes en 13 minuts. Leo Messi continua fent història a les Copes del Món amb el gol número 21 en el seu registre particular, el 8è en aquest campionat, que el situa com a màxim anotador del torneig. El rival de l'Argentina als quarts de final serà Suïssa, que ha eliminat Colòmbia als penals. I ja ha quedat completat el quadre dels quarts, que inclou també els duels França-Marroc, Anglaterra-Noruega i Espanya-Bèlgica. El combinat de Luis de la Fuente ha viatjat aquesta matinada a Los Angeles, on divendres a les 9 del vespre es jugarà el pas a les semifinals. El bàsquet Girona jugarà la propera temporada la Europe Cup de bàsquet. L'equip s'estrenarà en una competició continental 12 anys després de la seva fundació. D'aquesta manera, el bàsquet català comptarà el proper curs amb 4 equips a Europa. El Barça disputarà a l'Eurolliga, el Joventut la Champions League, el Manresa l'Eurocup i el Club Gironí la 4ª competició continental. La directiva del Club Hoquei Mataró necessita aconseguir 20.000 euros en els propers dies per garantir la presència de l'hoquei a l'hoquei Lliga Femenina. Tot plegat després que els socis hagin rebutjat el pressupost que preveia renunciar a la màxima categoria. Ens amplia la informació l'Oriol Debat de TV Mataró.
9: En la darrera assemblea general ordinària del Club Hoquei Mataró no hi ha hagut acord en la proposta per la temporada vinent on la directiva proposava la renúncia a l'hoquei Lliga Femenina per no augmentar encara més el deute que arrossega l'entitat de fa temporades. Així, la 20ª de socis presentats en la reunió no van aprovar els pressupostos pel curs 26-27. A partir d'aquí, el fins ara president Juan Pedro Gallardo va decidir fer un pas al costat i presentar la dimissió. Assegura que va entrar al club amb l'objectiu de fer-lo viable sense augmentar el deute i en no aconseguir-ho, fa una passa al costat. La data límit per tancar la inscripció a l'hoquei Lliga Femenina és el 10 de juliol. En tot cas, El club s'ha marcat fins al dia 8 com a topall per trobar els 20.000 euros necessaris.
1: El Barça d'hoquei patins es reforça amb Davide Gavioli. El davanter italià de 28 anys arriba procedent del Tricino i signa contracte per dues temporades fins al 2028. El de Mirandola ha tancat la darrera temporada amb un registre de 26 gols i 26 assistències. El seu palmarès hi destaquen una Copa d'Europa, quatre lligues italianes i una Copa Intercontinental, a més dels bronzes al Mundial i una altra a l'Europeu. Gavioli explica què vol aportar a l'equip blaugrana.
10: Quiero ser un jugador completo, ¿no? Quiero hacer lo que necesita el equipo para ganar y si todo lo que necesita, no tengo problema hacer todo. Y la única cosa para mí que es importante es que al término del partido el mi equipo, que es el Barça, ha ganado y voy a hacer todo lo que puedo. Va a ser una emoción increíble porque siempre he mirado, ¿no?, en la tele o también, como te he dicho, miro el partido del básquet, miro también partido de otro deporte. Quiero jugar en ese palau como nadie.
1: I d'un nou jugador del Barça a un exjugador, perquè Ferran Font ja ha estat presentat com a nou integrant del Club Patí Voltregà. L'osonenc torna a casa després de dues temporades al Club Blaugrana. Font és el fitxatge estrella d'un Voltregà que també s'ha reforçat amb Joel Roma, de l'Igualada, i amb el porter de la base, Xevi Urroz. Font explica com afronta la nova etapa.
11: On vaig començar, on el meu pare hi va estar tota la vida, i on tinc sort, doncs, de l'equip tenir-hi amics que conec des de ben petit, aprendre de tots els que estan aquí, perquè al final quan entres en un club nou, doncs el primer que crec que has de fer és absorbir tot el que hi ha.
1: L'escriptor Ramon Solsona rebrà el Premi Trajectòria de la Setmana del Llibre en Català, mentre que Màrius Serra ha estat guardonat amb el Premi Difusió per la seva feina de divulgació literària. David Navarro ens ho explica.
12: Ramon Solsona, autor de títols com Figures de Calidoscopi o El carrer de la xocolata, rebrà el Premi Trajectòria per la seva versatilitat com a novel·lista, columnista, contista o poeta satíric, segons el jurat. Per a l'autor, el premi és un reconeixement a l'èxit de la decisió que va prendre a principis dels 90, deixar l'ensenyament i dedicar-se a l'escriptura.
13: Penseu que durant tot el segle XX, el 1911, Prudenci Bertrana ja deia quan tindrem la possibilitat de professionalitzar-nos en català. Als anys 30 això es repetia, als 40 i 50 era impossible, però aquest ha estat un desideràtum. Jo puc dir que m'he professionalitzat com a escriptor en català.
12: Pel que fa al Premi Difusió, el rebrà l'escriptor Màrius Serra, reconegut pel jurat per la seva contribució a acostar la literatura i la llengua catalanes a públics diversos. Tot plegat a una setmana que enguany comptarà amb 282 segells editorials i amb 8 espais que programaran activitats de manera simultània. A aquests s'hi afegeix la carpa Oficis del Llibre, dedicada aquest any a les biblioteques.
1: I el Festival de Poesia Pirineu Terra de Versos celebrarà la 5a edició del 27 al 29 d'agost amb una 20ena de propostes entre la Seu d'Urgell i Ripoll. L'esdeveniment busca ser un espai de trobada entre creadors, disciplines i territori en el marc de la Festa Major.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
3: Sabies que...
4: Tots en algun moment de la nostra vida hem fet pessigolles a una altra persona i també ens les han fet a nosaltres. Les pessigolles es poden donar en moltes zones del cos, però les més comuns són a les aixelles i a la planta dels peus. Ara bé, és important anar en compte perquè si les pessigolles són massa intenses o duren molt temps, poden arribar a ser mortals. El senyal que produeix l'estimulació dels receptors tàctils de la pell viatja fins a dues zones del cervell. El còrtex del cíngol anterior, que s'encarrega de gestionar la informació agradable, i l'escorça somatosensorial, que en processa el tacte. Les neurones de les dues regions provoquen una resposta immediata en forma de riure nerviós i moviments corporals bruscos. El problema de les pessigolles arriba quan les reaccions interfereixen d'alguna manera en el funcionament dels músculs que controlen la respiració. A això cal sumar que les pessigolles poden generar una gran situació d'estrès i això pot acabar amb una falla cardíaca si la persona pateix una malaltia prèvia.
0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
5: Bon dia. Millora la perspectiva en les tasques d'extinció dels incendis a Catalunya, malgrat que avui s'eleva el risc de foc forestal arreu del país en el pic de l'onada de calor. Bona part dels esforços dels bombers se centren ara mateix en l'incendi de Sant Manat, que confien poder estabilitzar al llarg d'avui. Ara mateix només queden 300 veïns confinats a la urbanització del Farell i a Sant Sebastià de Montmajor. Tot plegat, mentre l'incendi de l'Anoia es manté estabilitzat i s'ha aconseguit controlar totalment el que cremava des de divendres a les Gavarres. El gerent del Consorci del Massís, Quim Gubau, ha parlat de la feina feta fa pocs minuts des del Notícies en Xarxa.
6: El Massís disposa d'un pla de prevenció d'incendis des del 2005 i revisat el 2021 i avalat pels bombers i per tothom qui l'ha d'avalar. Si ha funcionat o no, això és el que deia que s'haurà d'analitzar. Vull dir, va haver moments del foc en què parlàvem d'un perímetre potencial de 8.000 hectàrees. Al final han sigut 2.000. Haurem de veure quin paper han jugat les infraestructures de prevenció d'incendis i el bosc gestionat que hi havia, que va trobar el foc durant el seu recorregut, amb que aquest perímetre doncs, no fos la totalitat.
5: De seguida tornarem a connectar amb diferents punts dels incendis i pendents d'una actualització que ha d'arribar a aquesta hora. Així encapçalem el Notícies en Xarxa d'aquest dimecres 8 de juliol i al punt de les 8 del matí repassem més titulars. La segona onada de calor arriba avui al seu punt àlgid amb temperatures que poden arribar a fregar els 44 graus a punts com les Terres de l'Ebre. Les temperatures extremes persistents es mantindran com a mínim fins demà i Protecció Civil recomana extremar les precaucions. Imma Soler n'és la subdirectora i ha parlat fa pocs minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
7: Cal que la gent vigili molt perquè aquesta persistència en el temps és el que ens fa desgastar el cos. Hidratem-nos bé, mirem d'evitar les hores de major insolació i sobretot busquem per estar algunes hores en algun lloc fresc, en algun lloc amb condicionat, per tal de poder descansar una mica el cos d'aquesta calor.
5: Una nena de 6 anys ha mort ofegada en una piscina de Balaguer, a la Noguera. La van atendre els serveis de socorrisme de les instal·lacions, però no van poder fer res per salvar-li la vida. És la quarta víctima mortal a les piscines catalanes des que va començar la temporada d'estiu, ara fa 3 setmanes. Els tècnics tornaran a avaluar aquest matí l'estat de l'esvoranc de 8 metres que s'ha obert per les obres de la línia L9 del metro al barri del Putxet de Barcelona. Un centenar de veïns de 5 finques han hagut de passar la primera nit fora de casa. Dels esports, gesta de l'Argentina als vuitens de final del Mundial. Ha passat ronda amb una remuntada èpica contra Egipte. Perdia per 0-2 al minut 79 i va capgirar el resultat amb 3 dianes en 13 minuts. El seu rival, als quarts, serà Suïssa, que ha eliminat Colòmbia als penals. I en cultura, l'escriptor Ramon Solsona rebrà el Premi Trajectòria de la Setmana del Llibre en Català, que es farà del 18 al 27 de setembre al Passeig Lluís Companys de Barcelona. Màrius Serra ha estat guardonat amb el Premi Difusió per la seva feina de divulgació literària. La setmana arriba a la seva 44a edició amb més segells editorials i un nou espai dedicat als oficis del llibre. Passen gairebé 4 minuts de les 8 del matí. Volem saber quin temps ens espera avui amb més calor. Lluís Miquel Pérez, bon dia. Explica'ns.
8: Bon dia, Helena. Doncs sí, aquesta calor molt intensa i, de fet, en aquests moments, temperatures que són escandalosament altes són barbaritats les que tenim. En el cas de l'Alt Empordà, nord de l'Alt Empordà, al voltant del Cap de Creus, a hores d'ara, 32-33 graus de temperatura. Però és que, per exemple, a Portbou no s'ha baixat dels 33 graus aquesta nit passada. Per tant, una passada. Un ambient molt assolellat, per altra banda. Encara queden les restes de fum d'aquests incendis que ens han anat afectant les últimes hores i dies a molts indrets del país, però en general el cel no comporta núvols importants aquest matí. Alguns que s'aniran passejant entre l'àrea metropolitana i el Camp de Tarragona, però poc destacables. Aquesta tarda, dos elements a tenir en compte. El primer, la calor. La calor encara més intensa que ahir a les comarques, sobretot de l'interior tarragoní, de les de Barcelona i de les de Girona. Per exemple, el Vallès, gran part del Pla de Girona. També l'interior del Camp de Tarragona, 40 graus o més. També 40 graus a la Ribera d'Ebre o cap al Pla de Lleida, 40-42, de fet. I segon element a tenir en compte, algunes tempestes que apareixeran sobretot a les comarques del nord de Lleida aquesta tarda, que sobretot el que portaran és força vent. Per tant, molta atenció amb els incendis provocats per llamps i després per aquestes ventades molt seques que hi haurà. N'estarem molt pendents a la xarxa.
5: Doncs en hora punta també ens interessa saber com se circula per la xarxa viària catalana. Per tant, a aquesta hora connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb la Sílvia de l'Amo perquè ens ho expliqui. Endavant, Sílvia, bon dia.
9: Hola, bon dia. Doncs hem de dir que encara hi ha 5 vies afectades pels incendis i, per tant, si us expresseu cap a les zones dels incendis de l'Anoia, Sant Manat o la Bisbal, cal informar-se primer i evitar desplaçaments innecessaris. Pel que fa a l'àrea metropolitana, destacar les retencions als accessos sud, a la 2 a Sant Vicenç dels Horts, Pallejà, Cornellà i Sant Joan d'Espí cap a Barcelona, a la B23 aturades per accedir també a la Diagonal amb problemes a la zona de Sant Joan d'Espí, Sant Just i Esplugues, i a la C32 amb aturades a Sant Boi. A la part nord destaquem les retencions a la P7, a Parets i Barberà, i també les aturades a la C17 a Mollet i la C33 i la C58 per accedir a Barcelona, com a les seves dues rondes que presenten força mobilitat. Com sempre, demanar-vos cautela. Bon dia.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
5: Els bombers de la Generalitat afronten amb millors perspectives avui les tasques d'extinció dels incendis més importants que afecten el país. Sigui com sigui, es mantenen alerta davant el risc que augmenta amb possibilitats de nous focus amb l'arribada avui del pic de l'onada de calor. Ara mateix, bona part dels esforços del cos se centren en el foc que crema a Sant Manat, l'incendi que continua actiu al Vallès, però que confien en poder donar per estabilitzat al llarg d'aquest dimecres. Tot plegat amb l'oxigen que els dona la recent estabilització de les flames a l'Anoia, així com el final de confinament de la població. Pel que fa a l'incendi de les Gavarres, ja l'han pogut donar per controlat en les últimes hores. Així doncs, un cop feta aquesta fotografia, anem a pams. Els bombers continuaran treballant avui intensament sobre el terreny a l'incendi de Sant Manat, el que més preocupa ara mateix després de les represes que hi ha hagut al flanc dret. De moment, les flames afecten 152 hectàrees i, malgrat que no s'ha aconseguit encara estabilitzar el foc, sí que s'ha evitat el més important, que les flames saltessin canviant de sector en direcció a Sant Feliu de Codines. La majoria dels confinaments per aquest incendi ja s'han aixecat i ara només afecten a uns 300 veïns de la urbanització del Farell i de Sant Sebastià de Montmajor, el terme municipal de Caldes de Montbui. El seu alcalde, Isidre Pineda, ha fet una crida a la població a mantenir la prudència fins que no hi hagi noves indicacions.
10: Important enviar un missatge a la ciutadania per poder mantenir el confinament, que tal i com ens demanen justament les mateixes autoritats que estan gestionant el foc, i informar-se pels canals oficials per intentar, doncs, no seguir informacions que no siguin contrastades i que puguin ser fins i tot contradictòries.
5: Ens connectem ara mateix amb el centre de comandament dels bombers que s'ha instal·lat a Sant Manat, on l'inspector del cos, Eduard Martínez, compareix en directe per actualitzar l'estat de l'incendi. L'escoltem.
11: Nous conats d'incendi, com ja va succeir ahir mateix, i que puguin tenir intensitat. Encara tenim zones inconexes del perímetre que no hem pogut tancar, perquè és una zona molt pendent, molta vegetació i de molt difícil accés. Estem parlant que han cremat al voltant, ja confirmaran agents rurals, però doncs al voltant d'unes 200 hectàrees, i hem treballat aproximadament en un 80% d'aquest perímetre. A nivell d'efectius tenim de l'ordre d'uns 70 recursos treballant, unes 240 efectius, i avui focalitzarem els esforços en, primer, doncs, controlar qualsevol ignició fora de perímetre que ens pugui obrir tant el flanc dret com la part alta del flanc esquerre, que ara mateix són les zones més actives. Ja, de fet, ja comencem a tindre fumeroles en aquest sector, i tractar d'estabilitzar l'incendi al llarg del dia.
12: El que més preocupa quins punts són, i no sé si les condicions avui acompanyen o no, si seran una de les principals condicionants.
11: No, les condicions no acompanyen en absolut. Estem immersos en la segona onada de sud d'aquest estiu. Esperem humitats extraordinàriament baixes, temperatures molt altes, i això afavoreix, doncs, que aquests focos secundaris que estan latents despertin i puguin propagar amb intensitat. I el que més ens preocupa és el sector mig del flanc dret ara mateix, i la part alta del flanc esquerre, però sobretot la part alta del flanc esquerre amb el cap, però especialment el sector mig del flanc dret, que és el que ens podria comprometre zones, diguéssim, on hi ha població implicada.
12: S'espera vent avui?
11: S'espera vent de marinada, seria un règim molt similar al que hem tingut aquests dies passats, vent de marinada que tendeixi a rolar, és a dir, a canviar component sud-oest.
13: Com tenim els nuclis de Caldes, que estaven més afectats, la zona del Farell?
11: Sí, després entenc que l'alcalde en donarà més detalls. Nosaltres, bàsicament, hem mantingut el confinament de Sant Sebastià Montmajor i de nucli del Farell, bàsicament perquè preveiem, doncs, que aquests focos secundaris que poden reprendre amb intensitat en aquest flanc dret especialment, i en part en el cap, doncs puguin impactar, si agafen prota intensitat, doncs amb aquestes zones poblades.
12: Amb l'anàlisi que heu fet, amb aquestes condicions que creieu que avui podreu estabilitzar
11: això? Hem de veure com evoluciona el dia, perquè, bueno, ahir ja preveiem un dia extraordinàriament complicat, i de fet ahir el dia va ser extraordinàriament complicat, i per la nit no hem estat a temps encara de poder tancar el perímetre, i hem de veure com es comporta. Preveiem, doncs, que puguem tindre noves ignicions fora de perímetre que ens comprometin a nivell de recursos, i intentarem, doncs, qualsevol conat, doncs, ser molt contundents per aparar-ho. Si de cara al vespre, doncs, les condicions ens ho permeten, hem pogut tancar el perímetre i els focos secundaris, o sigui, els focos secundaris no han generat molta intensitat que puguin generar no els focos secundaris latents, doncs és possible que es pugui donar per estabilitat, però no serà de ben segur fins ben entrada la tarda.
14: Quin nombre de dotacions hi haurà per avui, i quantes dotacions?
11: Les dotacions hem mantingut exactament tots, o sigui, hem replicat el mateix dispositiu que teníem ahir. Estem parlant d'una setantena de recursos i al voltant de 240 efectius.
14: I del nombre d'hectàrees?
11: Al voltant d'unes 200, però això ho confirmarà agents rurals.
13: Aeris ja s'han incorporat o estan per punt?
11: Aeris s'han incorporat.
15: Aquests nous conats, aquestes...
11: Sí, aquests nous conats, bàsicament, és el sector central del que seria el Flandret, al costat de l'incendi, i la part alta cap amb el flanc esquerre. És terme de Sentmenat i entra lleugerament a Caldasseca. Gallifa no entra.
13: Pel que fa al Flandret, que es temia de que pogués avançar més en direcció de Sant Feliu de Codines, es pateix encara?
11: Es pateix encara bàsicament per això, perquè no podem descartar que algun foco secundari no agafi intensitat i ens pugui propagar fora capacitat d'extinció.
12: Aquesta és una de les principals alertes, preocupacions, que pugui avançar cap a Sant Feliu de Codines i estendre molt més a aquest perímetre?
11: Ara per ara, la principal alerta o la principal preocupació és que impacti directament a l'organització, com ja he comentat, del Farell. Seria el sector ara per ara més crític i per aquest motiu l'hem mantingut confinat.
13: Merci.
5: Aquesta és la darrera hora de l'incendi de Sentmenat que acaba d'informar-ne Eduard Martínez, que era el cap dels bombers, on continuen treballant. Ens explicava 70 recursos i 240 efectius. S'han cremat aproximadament unes 200 hectàrees i els esforços avui passen per controlar que no hi hagi represes fora del perímetre i mirar d'estabilitzar-lo, tot i que els bombers no veuen del tot clar que pugui ser avui per les condicions meteorològiques. El punt més crític, allò que més els preocupa ara mateix, és que les flames, el foc, arribi a la urbanització del Farell. On ja s'han aixecat totalment els confinaments, en tot cas, és a l'incendi de l'Anoia, que ja s'ha estabilitzat. S'ha hagut de sufocar alguna represa dins del perímetre i en alguns focus secundaris. Finalment, s'ha pogut evitar el pitjor escenari i evitar que el foc evolucionés en direcció al Bruc, amb un potencial d'afectació, aleshores seria de 4.000 hectàrees. Tornem, doncs, a connectar amb la Pobla de Claramunt, on hi tenim els nostres companys de Canal Taronja Anoia, en Sergi Lladó i en Joan Gual. Joan, bon dia, explica'ns.
15: No, ens trobem aquí a les Garrigues, en aquesta urbanització de la Pobla de Claramunt, que ha estat una de les més afectades en aquest incendi de l'Anoia, que ha cremat unes 500 hectàrees. Com dèiem, aquest incendi ha cremat no només vegetació, sinó que fins i tot ha arribat en alguns habitatges, i un d'aquests habitatges afectats ha estat el del David. Bon dia.
16: Bon dia.
15: Vostè és veí d'aquí i el seu jardí ha estat afectat i se li han cremat alguna vegetació. Com va ser rebre l'avís d'aquest incendi?
16: Pues bueno, jo estava a Igualada, em va avisar la dona i ràpidament vaig decidir venir. Vaig decidir venir i gràcies a dos veïns d'aquella zona i un del meu carrer i jo que ens vam quedar aquí i amb les mangueres anàvem sufocant els jardins perquè no s'estenguem més. I inclús vam saltar 6 o 7 terrenys perquè no quedava ningú, bombers ja estaven saturats i anaven cap allà. I bueno, passar tota la nit aquí, anar remullant i per sort va ser una cosa ràpida i ja està, però bueno.
15: Abans ens comentaves que veure aquestes imatges després d'haver estat tota la vida aquí, que vas venir quan eres petit, com ha canviat la percepció al veure aquestes terres cremades, calcinades i també part de casa teva?
16: Bueno, ara encara ho estic assimilant. Estic en procés d'assimilar-ho.
15: Com ens comentaves també, s'ha cremat alguns arbres al teu hort que tenies aquí baix de casa teva.

0: calcinats i també a molta part de la massa agrícola.
1: I això que planteges, Joan, aquest serà l'altre debat, el de les assegurances i què cobraran o no els damnificats per aquest incendi forestal. Gràcies, companys. I finalment, ahir al vespre, els bombers van donar per controlat l'incendi forestal al massís de les Gavarres, que crema des de divendres i que ha afectat 2.200 hectàrees de superfície. Tot i la fase de control, durant la nit hi han continuat treballant 16 dotacions revisant punts calents per evitar revifades. L'extensió del perímetre de l'incendi ha estat de 40 quilòmetres i hi ha hagut una vintena de cases afectades a urbanitzacions de Santa Cristina d'Aro i Calonja. Doncs bé, de la gestió per prevenir els incendis forestals a la zona de les Gavarres n'ha parlat fa pocs minuts al Notícies en Xarxa, aquí mateix, el gerent del Consorci del Massís, Quim Gubau. Gubau defensa la feina feta, tot i que admet que ara s'haurà de fer una anàlisi per saber si hi havia punts a millorar.
2: El Massís disposa d'un pla de prevenció d'incendis des del 2005 i revisat el 2021 i avalat pels bombers i per tothom qui l'ha d'avalar. Si ha funcionat o no, això és el que deia que s'haurà d'analitzar. Vull dir, va haver moments al foc en què parlàvem d'un perímetre potencial de 8.000 hectàrees. Al final han sigut 2.000. Haurem de veure quin paper han jugat les infraestructures de prevenció d'incendis i el bosc gestionat que hi havia, que va trobar el foc durant el seu recorregut, amb que aquest perímetre doncs, no fos la totalitat.
1: Mentrestant, el govern assegura que l'empresa contractada pel manteniment de les Gavarres sabia que estava prohibit utilitzar maquinària com la que va originar l'incendi. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, compareixerà al Parlament per explicar-ho, tal com li han demanat Junts, Vox i la CUP. L'oposició vol explicacions sobre per què el treballador contractat per la UTE va utilitzar una màquina prohibida quan hi ha les circumstàncies que existeixen, que s'estan produint, que hi havia, vaja, Mont Carvajal.
3: El Departament de Territori tindrà aquesta setmana tota la informació que ha requerit a l'empresa que va subcontractar pel manteniment de la zona de les Gavarres i decidirà com afectarà la seva relació. De moment, segons la consellera del RAM i portaveu del govern, Sílvia Paneque, l'empresa subcontractada està col·laborant i en tot moment sabia que estava prohibit utilitzar radials aquell dia.
4: I concretament, en aquell moment, hi havia activat en aquella zona un nivell d'alfa 3 i, per tant, estava absolutament prohibit l'ús de maquinària de tall mecànic o que pugui produir algun tipus d'espurna. Per tant, els protocols estan recollits, la normativa és la que és, està recollida en els plecs el seu compliment.
3: El govern s'ha reunit amb els grups parlamentaris per compartir-hi la situació extrema que viu el país a causa de l'onada de calor i la simultaneïtat dels incendis i ha demanat a ciutadans i empreses màxima precaució i que compleixin les recomanacions per evitar riscos i més focs.
1: I és que avui torna a ser una jornada molt complicada pel que fa al perill d'incendis a Catalunya. Per això els agents rurals amplien l'activació del nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi forestal a 214 municipis de 24 comarques. De fet, només les zones del Pirineu i del Delta de l'Ebre es deslliuren del perill alt d'incendi. La resta del país, per tant, manté el risc alt o molt alt. A més, avui s'amplien les restriccions d'accés a l'espai natural de Sant Llorenç de Munt i l'Ubac, fet que eleva a 7 els espais naturals amb accés restringit. Per tot plegat, Protecció Civil ha prohibit les tasques de sega a la franja central del dia, així com les activitats culturals, falleres i amb foc. Mentrestant, aquest dimecres està previst que s'arribi al pic màxim de l'onada de calor. El Servei Meteorològic de Catalunya ha llançat un avís per perill alt o molt alt a tota Catalunya, excepte a l'Aran. Ahir dimarts la temperatura ja va superar els 43 graus a Terres de l'Ebre i també al Priorat. A Vinebre, per exemple, a la Ribera d'Ebre, es va registrar la màxima del país amb 43,7 graus. A més, els termòmetres es van enfilar per sobre dels 40 graus amb comoditat. A més, ho van fer-ho a Ponent i també en alguns indrets del Camp de Tarragona i de la Catalunya Central. La segona onada de calor arriba avui al seu punt àlgid amb temperatures que, com us estem explicant, poden arribar a fregar els 44 graus. Per això, en aquest sentit, Protecció Civil recomana extremar les precaucions per evitar incidents, ho ha dit la subdirectora Imma Soler en una entrevista aquí, al Notícies en Xarxa.
5: De cara al cap de setmana ens comentaven els meteoròlegs que podia baixar algun grau, però que es mantindria encara sobre, per sobre de la mitjana, i de cara a la setmana que ve ens deien que s'incrementaria una

0: altra vegada més. Continuem amb aquesta onada de calor, llarga, molt llarga, i cal que la gent vigili molt perquè aquesta persistència en el temps és el que ens fa desgastar el cos, ens fa cansament, hidratem-nos bé, mirem d'evitar les hores de major insolació i sobretot busquem per estar algunes hores en algun lloc fresc, en algun lloc amb condicionat.
1: Una onada de calor que a vegades ens fa ser negligents, imprudents a l'hora del bany. Precisament ahir es va morir una nena de 6 anys ofegada a la tarda d'ahir, dimarts, a la piscina del complex esportiu Barri del Secat de Balaguer. Va ser a la Noguera. La van atendre els serveis de socorrisme de les instal·lacions, però no van poder fer res per salvar-li la vida. Aquesta és la quarta víctima mortal a les piscines catalanes des que va començar la temporada d'estiu, ara fa 3 setmanes. I aquest matí es tornarà a avaluar l'estat de l'esvoranc de 8 metres que ahir es va produir al barri del Putxet, a Barcelona, per les obres de la línia 9 del metro. Ahir a la nit s'hi van abocar més de 300 formigoneres per estabilitzar la zona i un cop el formigó s'assenti i es solidifiqui, els tècnics comprovaran l'estabilitat del subsol. Com a conseqüència de l'esvoranc, un centenar de veïns de 5 finques van ser desallotjats i han hagut de passar la nit fora, segons ha informat en roda de premsa conjunta l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, i la consellera de Territori, Sílvia Paneque.
2: Després dels anàlisis previs i sobretot d'assegurar la seguretat de les persones, s'ha procedit a partir de la 1 del migdia a la introducció a través de bombeig de formigó en aquesta cavitat. Preveiem que fins a la matinada hi haurà aquestes tasques d'ompliment. És difícil acotar-vos l'hora perquè hem de veure doncs, quant temps necessitem i aquesta cavitat quina quantitat de formigó requereix.
3: El nostre objectiu i la nostra funció en aquest cas, com a Ajuntament i de serveis municipals, insisteixo, és donar seguretat als veïns i les veïnes i donar tranquil·litat i transmetre que s'està informant directament a totes les persones afectades.
1: Sis minuts falten per arribar a 8:45. Gesta de l'Argentina als vuitens de final del Mundial de Futbol. S'ha classificat per als quarts amb una victòria sobre Egipte per 3-2. L'albiceleste perdia de 2 gols en el minut 79 de partit i va capgirar el resultat amb 3 dianes en només 13 minuts. Leo Messi continua fent història a les Copes del Món amb el gol número 21 en el seu registre particular, el 8è en aquest Mundial, que el situa com a màxim anotador del torneig. El rival de l'Argentina als quarts de final serà Suïssa, que ha eliminat Colòmbia als penals. Ja ha quedat, per tant, completat el quadre dels quarts, que inclou també els duels França-Marroc, Anglaterra-Noruega i Espanya-Bèlgica. El combinat de Luis de la Fuente ha viatjat aquesta matinada a Los Angeles, on divendres a les 9 del vespre es jugarà el pas a les semifinals. La plantilla de l'Espanyol va agafant forma amb les renovacions i els fitxatges. Els blanquiblaus han tancat la segona incorporació al neerlandès Harman. És un defensa de 24 anys que arriba cedit pel Burnley anglès. Amb anterioritat havia jugat també al Feyenoord, on va guanyar una Lliga, una Copa i una Supercopa. D'altra banda, el club ha presentat oficialment l'altre fitxatge d'aquest mercat d'estiu, que és Àlex Calatrava. La primera edició dels Premis Dona i Esport de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya ha guardonat fins a 6 referents vinculades amb el món de l'esport. Helena Fort, directiva del Barça, l'empresària Sònia Colomà, la periodista Mireia Vicente o l'esportista Araceli Segarra han estat algunes de les guardonades d'uns premis que volen reconèixer el talent, l'esforç i el lideratge de les dones que transformen l'esport des de diversos àmbits. L'escriptor Ramon Solsona rebrà el Premi Trajectòria de la Setmana del Llibre en Català, mentre que Màrius Serra ha estat guardonat amb el Premi Difusió per la seva feina de divulgació literària. David Navarro ens ho explica.
4: Ramon Solsona, autor de títols com Figures de Calidoscopi o El carrer de la xocolata, rebrà el Premi Trajectòria per la seva versatilitat com a novel·lista, columnista, contista o poeta satíric, segons el jurat. Per l'autor, el premi és un reconeixement a l'èxit de la decisió que va prendre a principis dels 90, deixar l'ensenyament i dedicar-se a l'escriptura.
5: Penseu que durant tot el segle XX el 1911 Prudenci Bertrana ja deia, oh, quan tindrem la possibilitat de professionalitzar-nos en català? Als anys 30 això es repetia, als 40 i 50 era impossible, però aquest ha estat un desideràtum. Jo puc dir que m'he professionalitzat com a escriptor en català.
4: Pel que fa al Premi Difusió, el rebrà l'escriptor Màrius Serra, reconegut pel jurat per la seva contribució a acostar la literatura i la llengua catalanes a públics diversos. Tot plegat a una setmana que enguany comptarà amb 282 segells editorials i amb 8 espais que programaran activitats de manera simultània. A aquests s'hi afegeix la carpa Oficis del Llibre, dedicada aquest any a les biblioteques. La xarxa de comunicació local. El diccionari Termcat.
6: Paraules noves que ja pots dir.
7: Maqui, rotlla que es prepara embolicant amb una fulla d'alga una barreja d'arròs bullit en vinagrat i peix o verdures propi de la cuina japonesa.
8: El maki és un dels tipus de sushi que té forma de rotlla. De fet, el maki vol dir rotlla en japonès. Aquesta forma ha triomfat per sobre del terme rotlla de sushi que es va fixar inicialment, i de makis n'hi ha de molts tipus.
9: Ja està aquí, ja arriba Carole.
8: Tenim el futomaki, o maki gros, força gruixut i que sol anar farcit de diversos ingredients. El hosomaki, o maki petit, que només fa uns 2 o 3 centímetres de diàmetre i que generalment està farcit d'un sol ingredient. Una altra variant és el temaki, o maki en cornet, que s'embolica amb la mà i té forma de con. I l'uramaki, o maki girat, que s'embolica al voltant d'una fulla d'alga nori de manera que l'arròs queda fora i la resta d'ingredients a dins. D'aquest tipus destaquem el rotlla de Califòrnia, un uramaki farcit de peix cuit o surimi, verdures diverses i maionesa, i que va recobert amb llavors de sèsam o ous de peix, una alternativa originària dels Estats Units i que és una bona opció per als detractors del peix cru. Opcions, doncs, no ens en falten. Bon profit.
6: Hola.
10: Hola.
6: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables. A la xarxa més. Una producció de la xarxa i el Termcat.
4: La xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
11: Bon dia, són 9:15 del matí i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que els bombers afronten l'extinció dels incendis a Catalunya amb millors perspectives, però amb el context desfavorable del risc de foc forestal vigent arreu del país i en el pic de l'onada de calor. Bona part dels esforços dels bombers se centren ara mateix en l'incendi de Sentmenat. Malgrat que s'han pogut aixecar ja la majoria dels confinaments, l'estabilització del foc podria ser que no arribés fins a última hora del dia o fins i tot de cara a demà. El cap operatiu del cos, Eduard Martínez, acaba de fer una actualització de l'última hora d'aquest foc.
12: No descartem que tinguem nous conats d'incendi, com ja va succeir ahir mateix, i avui focalitzarem els esforços en primer, doncs, controlar qualsevol ignició fora de perímetre que ens pugui obrir tant el flanc dret com la part alta del flanc esquerre, que ara mateix són les zones més actives. Ja, de fet, ja comencem a tindre fumeroles en aquest sector, i tractar d'estabilitzar l'incendi al llarg del dia.
11: La segona onada de calor arriba avui al seu punt àlgid, amb temperatures que poden arribar a fregar els 44 graus a punts com les Terres de l'Ebre. Les temperatures extremes persistents es mantindran com a mínim fins demà, i Protecció Civil recomana extremar les precaucions. Imma Soler n'és la subdirectora i ha parlat fa pocs minuts al Notícies en xarxa.
0: cal que la gent vigili molt, perquè aquesta persistència en el temps és el que ens fa desgastar el cos. Hidratem-nos bé, mirem d'evitar les hores de major insolació i sobretot busquem per estar algunes hores en algun lloc fresc, en algun lloc amb condicionat, per tal de poder descansar una mica el cos d'aquesta calor.
1: Una nena de 6 anys ha mort ofegada en una piscina de Balaguer, a la Noguera. La van atendre els serveis de socorrisme de les instal·lacions, però no van poder fer res per salvar-li la vida. És la quarta víctima mortal a les piscines catalanes des que va començar la temporada d'estiu, ara fa tot just 3 setmanes. Els tècnics tornaran a avaluar aquest matí l'estat de l'esvoranc de 8 metres que s'ha obert per les obres de la línia L9 del metro al barri del Putxet de Barcelona. Un centenar de veïns de 5 finques han hagut de passar la primera nit fora de casa. Dels esports, la gesta de l'Argentina als vuitens de final del Mundial, que han passat ronda amb una remuntada èpica contra Egipte. Perdia per 0-2 al minut 79 i va capgirar el resultat amb 3 dianes en 13 minuts. El seu rival, als quarts, serà Suïssa, que ha eliminat Colòmbia als penals. I en cultura, l'escriptor Ramon Solsona rebrà el Premi Trajectòria de la Setmana del Llibre en Català, que es farà del 18 al 27 de setembre al Passeig Lluís Companys de Barcelona. Mario Serra ha estat guardonat amb el Premi Difusió per la seva feina de divulgació literària. La setmana arriba a la seva 44a edició amb més segells editorials i un nou espai dedicat als oficis del llibre.
7: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Els bombers de la Generalitat afronten amb millors perspectives avui les tasques d'extinció dels incendis més importants que afecten el país. Sigui com sigui, es mantenen alerta davant el risc que augmenta amb possibilitats de nous focus amb l'arribada avui del pic de l'onada de calor. Malgrat que s'han pogut aixecar ja la majoria dels confinaments, l'estabilització del foc podria ser que no arribés fins a última hora del dia o fins i tot de cara a demà. El cap operatiu del cos, Eduard Martínez, acaba de fer una actualització d'última hora d'aquest incendi.
12: No descartem que tinguem nous conats d'incendi, com ja va succeir ahir mateix, i avui focalitzarem els esforços en, primer, doncs, controlar qualsevol ignició fora de perímetre que ens pugui obrir tant el flanc dret com la part alta del flanc esquerre, que ara mateix són les zones més actives. Ja, de fet, ja comencem a tindre fumeroles en aquest sector, i tractar d'estabilitzar l'incendi al llarg del dia.
1: Doncs busquem més detalls sobre la darrera hora d'aquest incendi. Connectem tot seguit amb Sant Manat, on hi ha els nostres companys de Televisió de Sabadell, la Lorena Martín i en Josep Cullell. Josep, molt bon dia. Què ens pots explicar des d'aquí, des de Sant Manat, ara mateix?
10: Hola, què tal? Doncs estem aquí a Sant Manat, on just fa pocs minuts que hi ha hagut aquest canvi de torn dels bombers per continuar amb aquestes tasques d'extinció, que, com explicava el cap d'intervenció dels bombers, encara queda un dia llarg per endavant i que no saben si avui el podran tenir estabilitzat. De fet, tenim aquí amb nosaltres l'alcaldessa de Sant Manat, Montserrat Rueda. Bon dia.
13: Hola, molt bon dia.
10: Expliqui'ns una mica com s'està vivint des de dilluns fins avui tot aquest incendi que està tocant just aquí a la part nord del municipi.
13: La veritat és que s'està vivint amb molta angoixa i amb molt dolor, perquè per nosaltres aquesta part tan verda que ens caracteritza com a poble és molt i molt important per nosaltres. Però sí que hem de donar un missatge tranquil·litzador, perquè la veritat és que bombers i la resta de cossos de seguretat estan posant tots els mitjans que tenen al seu abast per poder estabilitzar i en el seu moment poder extingir definitivament aquest incendi.
10: El confinament va afectar també a alguna urbanització, no?, d'aquí a Sant Manat. Com està la situació ara mateix, els veïns, com ha ajudat l'Ajuntament a les persones que estaven afectades?
13: Bueno, el confinament era el que donaven eren les instruccions als ciutadans que estaven confinats, vull dir, no podia sortir de casa, i sí que vam haver de fer una evacuació d'un nucli disseminat que tenim molt voltant de bosc, o sigui, d'aguanta, i bueno, de moment tenim una família que hem de veure avui, amb la previsió que tenim, com actuarem a partir d'ara, però sí que l'hem hagut d'ubicar en un equipament municipal.
10: Confia que avui estigui estabilitzat? Quin missatge li donaria a la població, no, especialment a aquesta propera als focus dels incendis?
13: Jo confio i espero i desitjo que estigui estabilitzat aquest incendi, però no podem saber. El que sí que sabem és que anem millorant i que cada vegada anem encaminats a que s'estabilitzi i puguem controlar aquest incendi. Però tenim una orografia molt complexa, la climatologia tampoc ajuda i el que ens estan dient els bombers és que tenim molts focus secundaris que fan que aquest perímetre no l'acabin de poder acotar de tot. Però jo crec que estem en bones mans i hem de tenir un missatge esperançador perquè anem a millor. Jo cada dia les xifres, tot i que s'ha cremat una miqueta més, però no s'està desbocant, ells ho van acotant i estan fent molt bona feina.
10: Doncs Montserrat Roda, alcaldessa de Setmanat, gràcies per atendre'ns aquí al Next Matí.
13: Moltes gràcies a vosaltres per informar. Gràcies.
10: Doncs ja ho sabeu, companys, les paraules de l'alcaldessa de Setmanat en aquest tercer dia d'aquest incendi d'aquest Setmanat, confiem que avui es pugui donar per estabilitzat.
11: Missatge esperançador el que ens dona l'alcaldessa de Setmanat. Gràcies, companys, des de Setmanat, des del Vallès Occidental. Ara ens n'anem cap a Caldes de Montbui, al Vallès Oriental, on la majoria dels confinaments per aquest incendi ja s'haurien aixecat, però només afecten encara uns 300 veïns que no ho estan que estan encara confinats, per tant, que no s'ha aixecat per ells el confinament. M'estic referint als veïns de la urbanització del Farell, aquests 300 veïns, però també alguns de Sant Sebastià de Montmajor, que, insistim, estan les dues coses al terme municipal de Caldes de Montbui. Anem, doncs, cap allà. Allà hi tenim els companys de BOTV, en José Luis Pulido i l'Aina Ruiz. Bon dia, Aina. Què ens pots explicar tu des de Caldes de Montbui?
14: Bon dia, efectivament. Nosaltres ens trobem, però, també en el Setmanat, en el centre de control, perquè és on s'ha desplaçat l'alcalde per assistir a aquesta reunió que ha tingut lloc fa uns instants, on s'ha actualitzat la informació de com evolucionar l'incendi aquesta nit. I com bé comentaves, són dues les urbanitzacions de Caldes que continuen confinades. Nosaltres ens hem volgut acostar a parlar amb l'alcalde, l'Isidre Pineda, perquè ens explica una mica com ho estan vivint aquests veïns.
15: Doncs, evidentment, amb molta preocupació. La situació, és veritat que durant la nit ha estat positiva. S'ha aconseguit avançar sobretot en el front esquerre, en el flanc esquerre, que és el que afecta termes municipals de Setmanat i de Castellà, però aquest cap de l'incendi i aquest flanc dret, que és el que seria el terme municipal de Caldes, sobretot el que afecta el confinament dels veïns i veïnes del Farell i de Sant Sebastià de Montmajor, és el que de moment es posa més esforços per intentar anar perimetrant tot l'incendi.
14: Ens ho explicàvem fa una estona. Un dels principals motius pels quals s'ha confinat aquestes urbanitzacions és per evitar el desplaçament, oi?
15: Sobretot hem de tenir en compte que el barri del Farell està just a dalt de la muntanya i també Sant Sebastià de Montmajor. Hi ha una única via d'accés, que és la carretera que va des del Camp del Pasqualet fins a dalt al Farell. El que és molt important és deixar aquesta via lliure perquè les més de 70 dotacions de bombers puguin seguir treballant i, per tant, els hi posem fàcil una feina que està sent dura, però que està sent constant. Ara mateix s'estan fent el relleu de tots els equips de bombers. Ens han confirmat que més de 240 efectius estan treballant a terreny. S'acaben de rellevar ara mateix. Ja s'han activat també els mitjans aeris. Són 70 vehicles, 70 dotacions, més els vehicles de suport. Això sumat a tots els dispositius d'ADF, Protecció Civil, policia local, Mossos, que també estan a dalt a l'urbanització per assistir a aquells veïns i veïnes que puguin necessitar-ho.
14: En aquest sentit, sabem que estàs en contacte amb aquests veïns que es troben confinats a les urbanitzacions. Explica'ns una mica com ho estan vivint.
15: Doncs, evidentment, doncs és una situació agradable, però i evidentment també estan passant molts nervis, cosa que entenem, però també estan col·laborant moltíssim, vull destacar-ho, estan seguint les indicacions que sempre s'estan donant des de bombers, estem en contacte constant, hem fet des d'ahir també algunes connexions amb ells per anar donant-los el màxim d'informació actualitzada. Avui a la una intentarem fer una reunió, ja hem pactat amb bombers també perquè els mateixos bombers puguin explicar als veïns i veïnes que estan confinats quina és la situació. Evidentment, intentarem tenir-los informats de la mateixa manera que també estem informant a aquells veïns i veïnes que estan allotjats als diferents hotels de Caldes o fins i tot també a la residència Santa Susana.
14: Moltes gràcies, alcalde.
15: Gràcies, bon dia.
14: Us explicava una reunió que tindrà lloc aquest migdia, a la una del migdia, per informar els veïns i sobretot tranquil·litzar-los. Estan sent uns dies complicats i confien els bombers poder-los estabilitzar aquest migdia.
1: Doncs estarem atents, evidentment, a aquesta reunió amb els veïns perquè els bombers els puguin tranquil·litzar una mica més. Recordem l'alcalde de Caldes de Montbui, Isidre Pineda, però des de Sant Manat, on es havia instal·lat aquest comandament. Gràcies, companys de BOTV. On ja s'han aixecat totalment els confinaments és a l'incendi de l'Anoia, que ja s'ha estabilitzat. S'ha hagut de sufocar alguna represa dins del perímetre i en alguns focus secundaris. Finalment, s'ha pogut evitar el pitjor escenari i evitar que el foc evolucionés en direcció al Bruc amb una potencial afectació de 4.000 hectàrees. I finalment, ahir al vespre, els bombers van donar també per controlat l'incendi forestal al massís de les Gavarres, que crema des de divendres i que ha afectat 2.200 hectàrees de superfície. Tot i la fase de control, durant la nit ja han continuat treballant 16 dotacions revisant punts calents per evitar revifades. L'extensió del perímetre de l'incendi ha estat de 40 quilòmetres i hi ha hagut una vintena de cases afectades a urbanitzacions de Santa Cristina d'Aro i de Calonja. Doncs bé, de la gestió per prevenir els incendis forestals a la zona en concret de les Gavarres n'ha parlat fa pocs minuts al Notícies en Xarxa el gerent del Consorci del Massís, Quim Gubau. Gubau defensa la feina feta, tot i que admet que ara s'haurà de fer una anàlisi exhaustiu per saber si hi havia punts a millorar.
16: El Massís disposa d'un pla de prevenció d'incendis des del 2005 i revisat el 2021 i avalat pels bombers i per tothom qui l'ha d'avalar. Si ha funcionat o no, això és el que deia que s'haurà d'analitzar. Vull dir, va haver moments al foc en què parlàvem d'un perímetre potencial de 8.000 hectàrees. Al final han sigut 2.000. Haurem de veure quin paper han jugat les infraestructures de prevenció d'incendis i el bosc gestionat que hi havia, que va trobar el foc durant el seu recorregut, amb que aquest perímetre doncs, no fos la totalitat.
1: Les coses, sens dubte, pinten una mica més bé, però no ens podem relaxar perquè avui torna a ser una jornada molt complicada pel que fa al perill d'incendis a Catalunya. Per això els agents rurals amplien l'activació del nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi forestal a 214 municipis de 24 comarques. De fet, només les zones del Pirineu i del Delta de l'Ebre es deslliuren del perill alt d'incendi. La resta del país, per tant, manté el risc alt o molt alt. A més, avui s'amplien les restriccions d'accés a l'espai natural de Sant Llorenç de Munt i l'Ubac, fet que eleva a 7 els espais naturals amb accés restringit. Per tot plegat, Protecció Civil ha prohibit les tasques de sega a la franja central del dia, així com totes aquelles activitats culturals relacionades amb les falles i amb el foc. Mentrestant, aquest dimecres està previst que s'arribi al pic màxim de l'onada de calor. Us ho estem explicant per activa i per passiva. El Servei Meteorològic de Catalunya ha llançat un avís per perill alt o molt alt a tota Catalunya, excepte a l'Aran. Ahir dimarts, la temperatura ja va superar els 43 graus a Terres de l'Ebre i al Priorat també. A Vinebre, a la Ribera d'Ebre, es va registrar la màxima del país amb 43,7 graus. A més, els termòmetres es van enfilar per sobre dels 40 graus amb comoditat a Ponent i també en alguns indrets del Camp de Tarragona i de la Catalunya Central. És per això, és en aquest sentit, que Protecció Civil ens recomana extremar les precaucions per evitar incidents. Ho ha dit la subdirectora Imma Soler en una entrevista aquí, al Notícies en Xarxa.
0: De cara al cap de setmana ens comentaven els meteoròlegs que podia baixar algun grau, però que es mantindria encara per sobre de la mitjana. I de cara a la setmana que ve ens deien que s'incrementaria una altra vegada més. Continuem amb aquesta onada de calor, llarga, molt llarga, i cal que la gent vigili molt perquè aquesta persistència en el temps és el que ens fa desgastar el cos, ens fa cansament, hidratem-nos bé, mirem d'evitar les hores de major insolació i sobretot busquem per estar algunes hores en algun lloc fresc, en algun lloc amb condicionat.
1: I afegim que una nena de 6 anys ha mort ofegada aquest dimarts a la tarda a la piscina del complex esportiu Barri del Secà de Balaguer, a la Noguera. La van atendre els serveis de socorrisme de les instal·lacions, però no van poder fer res per salvar-li la vida. Aquesta és la quarta víctima mortal a les piscines catalanes des que va començar la temporada d'estiu, ara fa 3 setmanes.
4: Notícies en xarxa. Tota la informació al teu abast.
11: I aquest matí es tornarà a avaluar l'estat de l'esvoranc de 8 metres que ahir es va produir al barri del Putxet, a Barcelona, per les obres de la línia L9 del metro. Ahir a la nit s'hi van abocar més de 300 formigoneres per estabilitzar la zona i un cop el formigó s'assenti i es solidifiqui, els tècnics comprovaran l'estabilitat del subsol. Com a conseqüència de l'esvoranc, un centenar de veïns de 5 finques van ser desallotjats i han hagut de passar la nit fora, segons van informar en roda de premsa conjunta l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, i la portaveu del govern, Sílvia Paneque.
2: Després dels anàlisis previs i sobretot d'assegurar la seguretat de les persones, s'ha procedit a partir de la 1 del migdia a la introducció a través de bombeig de formigó en aquesta cavitat. Preveiem que fins a la matinada hi haurà aquestes tasques d'ompliment. És difícil acotar-vos l'hora perquè hem de veure doncs, quant temps necessitem i aquesta cavitat quina quantitat de formigó requereix.
3: El nostre objectiu i la nostra funció en aquest cas, com a Ajuntament i de serveis municipals, insisteixo, és donar seguretat als veïns i les veïnes i donar tranquil·litat i transmetre que s'està informant directament a totes les persones afectades.
11: I avui també us expliquem que augmenten les persones sense llar a Barcelona i 7 de cada 10 no tenen cap esperança de trobar un allotjament. És la radiografia que fa la Fundació Arrels d'aquest col·lectiu a partir d'una enquesta feta a 676 persones que dormen al carrer. El darrer recompte situa en prop de 2.000 les persones que dormen al ras a la capital catalana. Ens ho amplia la Maite Polo.
17: Entre 2023 i 2025 han augmentat un 7% les persones que fa menys de 6 mesos que dormen al carrer a Barcelona. 7 de cada 10 de tot el conjunt són estrangeres i topen amb traves administratives, per exemple, per obtenir el padró. Ho expliquen a l'enquesta feta ara fa un any, que també revela com es cronifica aquesta xacra als carrers de la capital catalana. La directora de la Fundació Arrels és Beatriz Fernández.
18: El 63% de les persones que vam encastar ens van dir que aquella era la primera vegada que estaven dormint al carrer, per tant, porten relativament poc temps en aquesta situació, i malauradament la cronificació a carrer també es manté. És a dir, estan entrant, però els que estan a dins no poden sortir.
17: Les principals causes per les quals les persones dormen al ras són la pèrdua de l'habitatge i els processos migratoris. Des de la pandèmia, l'edat mitjana ha baixat als 42 anys. Arrels proposa als governants que aprovin la llei de sensellarisme, ara en tràmit, acompanyada d'un pressupost i sense desvirtuar-la.
11: I avui obrim la crònica esportiva parlant del Mundial de Futbol. Cristina Álvarez, molt bon dia.
19: Bon dia.
11: I de la gesta d'Argentina als vuitens de final.
19: Sí, s'ha classificat pels quarts de final amb un partit que els aficionats de l'Albiceleste trigaran a oblidar. S'ha classificat pels quarts amb una victòria per 3-2 sobre Egipte i això que al minut 79 perdien per 2-0, però amb 3 gols en només 13 minuts van capgirar el marcador. Leo Messi va ser una vegada més artífex de la remuntada i continua fent història a les Copes del Món amb el gol número 21 en el seu registre particular. El vuitè en aquest campionat que el situa com a màxim anotador del torneig. El rival de l'Argentina als quarts de final serà Suïssa, que ha eliminat Colòmbia als penals. Aquest duel entre Argentina i Colòmbia completa el quadre dels quarts, que inclou també els duels França-Marroc, Anglaterra-Noruega i Espanya-Bèlgica. El combinat de Luis de la Fuente ha viatjat aquesta matinada a Los Angeles, on divendres a les 9 de la nit es jugarà l'accés a les semifinals. La plantilla de l'Espanyol va agafar en forma amb les renovacions i també els fitxatges. Els blanquiblaus han tancat la segona incorporació al neerlandès Hartman, el defensa de 24 anys. Arriba cedit pel Burnley anglès. Abans havia jugat al Feyenoord, on va guanyar una Lliga, una Copa i una Supercopa. A més, el club ha presentat oficialment l'altre fitxatge d'aquest mercat d'estiu, Àlex Calatrava, el barceloní, que fins ara jugava al Castelló i signa per 5 temporades, pensa en objectius ambiciosos.
20: Al final creo que es un proyecto ambicioso, como decía antes, y creo que lo más arriba posible, intentar pelear pues, por las posiciones de Europa si podía darse y, bueno, ser ambiciosos e intentar dar el máximo.
19: L'equip ja ha tornat a la feina després de les vacances. Ho ha fet amb les revisions mèdiques i físiques. Demà ja començaran a entrenar les ordres de Manolo González. El Club Hoquei Mataró necessita aconseguir 20.000 euros en els propers dies per garantir la presència a l'Hoquei Lliga Femenina, tot plegat després que els socis hagin rebutjat el pressupost que preveia renunciar a la màxima categoria. Ens amplia la informació l'Oriol Debat de TV Mataró.
5: En la darrera assemblea general ordinària del Club Hoquei Mataró no hi ha hagut acord en la proposta per la temporada vinent, on la directiva proposava la renúncia a l'Hoquei Lliga Femenina per no augmentar encara més el deute que arrossega l'entitat de fa temporades. Així, la vintena de socis presentats en la reunió no van aprovar els pressupostos pel curs 26-27. A partir d'aquí, el fins ara president Juan Pedro Gallardo va decidir fer un pas al costat i presentar la dimissió. Assegura que va entrar al club amb l'objectiu de fer-lo viable sense augmentar el deute i, en no aconseguir-ho, fa una passa al costat. La data límit per tancar l'inscripció a l'Hoquei Lliga Femenina és el 10 de juliol. En tot cas, el club s'ha marcat fins al dia 8 com a topall per trobar els 20.000 euros necessaris.
19: El Barça d'hoquei patins es reforça amb Davide Gavioli. El davanter italià de 28 anys arriba procedent del Trissino i signa contracte per dues temporades fins al 2028. El de Mirandola ha tancat la darrera temporada amb un registre de 26 gols i 26 assistències. Al seu palmarès hi destaquen una Copa d'Europa, quatre lligues italianes i una Copa Intercontinental, a més dels bronzes al Mundial i un altre a l'Europeu. I d'un nou jugador del Barça a un exjugador, perquè Ferran Font ja ha estat presentat com a nou integrant del Club Patí Voltregà. L'osonenc torna a casa després de dues temporades al Club Laurana. Font és el fitxatge estrella d'un Voltregà que també s'ha reforçat amb Joel Roma de l'Igualada i amb el porter de la base, Xevi Urroz. Font explica com afronta la nova etapa.
21: On vaig començar, on el meu pare hi va estar tota la vida, i on tinc sort, doncs, de l'equip tenir-hi amics que conec des de ben petit, aprendre de tots els que estan aquí, perquè al final quan entres en un club nou, doncs el primer que crec que has de fer és absorbir tot el que hi ha.
19: Doncs moviments de mercat també en l'hoquei patins.
22: Perfecte, és el moment de comprar i vendre, no?
19: I tant, exacte.
22: Gràcies, Cristina, que vagi bé. I la cultura, amb un nom propi, dos, de fet, dos noms propis. Primer, el de l'escriptor Ramon Solsona, que rebrà el Premi Trajectòria de la Setmana del Llibre en Català, que es farà del 18 al 27 de setembre al Passeig Lluís Companys de Barcelona. L'altre nom propi, el de Màrius Serra, que ha estat guardonat amb el Premi de Difusió per la seva feina de divulgació literària. La setmana arriba a la seva 44a edició, amb més segells editorials i un nou espai dedicat a l'ofici del llibre. Ens ho amplia tot plegat en David Navarro.
4: Ramon Solsona, autor de títols com Figures de Calidoscopi o El carrer de la xocolata, rebrà el Premi Trajectòria per la seva versatilitat com a novel·lista, columnista, contista o poeta satíric, segons el jurat. Per l'autor, el premi és un reconeixement a l'èxit de la decisió que va prendre a principis dels 90, deixar l'ensenyament i dedicar-se a l'escriptura.
23: Penseu que durant tot el segle XX, el 1911, Prudenci Bertrana ja deia quan tindrem la possibilitat de professionalitzar-nos en català. Als anys 30 això es repetia, als 40 i 50 era impossible, però aquest ha estat un desideràtum. Jo puc dir que m'he professionalitzat com a escriptor en català.
4: Pel que fa al Premi Difusió, el rebrà l'escriptor Màrius Serra, reconegut pel jurat per la seva contribució a acostar la literatura i la llengua catalanes a públics diversos. Tot plegat a una setmana que enguany comptarà amb 282 segells editorials i amb 8 espais que programaran activitats de manera simultània. A aquests s'hi afegeix la carpa Oficis del Llibre, dedicada aquest any a les biblioteques.
22: I la cinquena edició del Festival de Poesia Pirineu Terra de Versos oferirà 3 dies de cultura per a totes les edats del 27 al 29 d'agost entre la Seu d'Urgell i Ripoll. És una crònica de Pirineus TV.
24: L'esdeveniment, impulsat per les llibreries cooperatives El Refugi i La Lluerna, busca ser un espai de trobada entre creadors, disciplines i territoris.
25: És una manera també de que la llibreria El Refugi participi activament de la Festa Major, que per nosaltres és important, i fer-ho doncs, aportant una mica un granet de sorra a través de la poesia.
24: La programació a la capital urgellenca començarà el 27 d'agost amb el músic Arnau Obiols i el poeta Martí Boada.
25: M'ha acomodat un repertori bastant potent, no? Des del músic, però que també és poeta, Cesc Freixas, a la poeta local Roser Maura, d'aquí de la Seu, i ho combinarem també amb tres poetes més, Anna Pentinat, la Blanca Llum Vidal i la Rea Dueñas, que per exemple aquesta és l'última, és l'últim premi amb el Déu, a millor poeta jove de Principat de Catalunya.
24: L'acte final del festival tancarà amb l'actuació del grup Glosa Càustica.
22: D'aquesta manera, doncs, posem avui el punt final al Notícies en Xarxa del matí. Gràcies per l'atenció. Us esperem demà a les 7 i, sobretot, guardeu-vos de la calor. Adeu, adeu.
4: La xarxa de comunicació local.

0: Bon dia, Vendrell, comarca. Són les 9 del matí. Gràcies per ser-hi. Benvinguts a la proximitat i la sintonia de Ràdio El Vendrell. Comencem nova jornada, un nou dia de programació a través del 107.1 de la freqüència modulada. Comencem jornada avui dimecres, 8 de juliol del 2026. I també sempre ho destaquem, és un contingut que podeu seguir a través d'internet, a Ràdio Línia o Ràdio La Carta, a través de www.rtb-elvendrell.cat. Al mateix temps, també podeu posar imatge a través de Televisió El Vendrell, en aquest cas en ràdio en imatges, perquè fa l'espai matinal de Calaixera, que està a punt de començar. També un ampli contingut a través de les xarxes socials, a nivell informatiu, sobretot. I així, d'aquesta manera, us convidem a que seguiu la programació prevista, que ja està a punt, i això ja comença. Som-hi.
1: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.
2: Calaixera, moble proveït d'un cos de diversos calaixos superposats, destinat tradicionalment a desar roba blanca o vestits, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic. Comença La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos... Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 del migdia amb Pere Sallent.
0: Què tal, família? Què tal? Com esteu? Gràcies per ser-hi. Molt bon dia i bona hora. Encetem i comencem ja a partir d'aquí una nova edició d'aquest espai matinal. Això ja és La Calaixera, queda prou clar, sempre amb la capçalera d'aquest propi començament. I això, jornada avui dimecres, 8 de juliol, programa número 4005. Gràcies per fer-ho possible, de veritat. Ràdio senzilla, propera, sense pretensions, però sempre amb el màxim rigor possible, la màxima professionalitat que faci falta i la màxima feina que podem fer, el màxim esforç. 3 hores per davant, o gairebé 3 hores per davant, ara que passem 3 minuts a les 9 i fins les 12, això cada dia, de dilluns a divendres. I buscant aquesta bona estona que passa ara per començar a nivell informatiu per al temps, per la previsió, amb el Mar Rodero. També hem preparat una primera cançó per posar ritme. Això ens portarà cap a l'actualitat i les notícies destacades de la jornada, també algun apunt esportiu, la repassada que sempre fem a les principals portades als diaris i altres aspectes d'interès. Arribarem a les 10, actualitzarem les notícies amb la xarxa de comunicació local, que també ja són això, butlletins previstos en principi a cada hora en punt, i després del butlletí de les 10 ja anirem a la segona part del programa i més coses. I avui és aquell dia que una mica fem de notaris i ens encarreguem de fer públicament el sorteig de tota la campanya comercial Compra i Descobreix Catalunya. Ja és un clàssic. La setmana passada vam parlar de com havia anat la campanya, vam parlar amb alguns testimonis afortunats dels premis en edicions anteriors i justament avui toca ja fer el sorteig i conèixer això, els nous i noves afortunades. Ho farem aquí en directe a banda d'acabar de parlar i valorar una mica més com ha anat tota aquesta campanya del 2026. Compra a prop, arriba lluny. A banda d'altres aspectes culturals, també destacarem punts d'agenda. A les 11 actualitzarem les notícies altra vegada, cada hora en punt toca, de fet, com sabeu i com ja hem dit. I després d'això, tercera i última hora. Secció habitual cada setmana, secció literària amb comarruga literària, justament, per conèixer els escriptors i les escriptores que en formen part. I després hi ha una bona estona per la participació i les trucades, que tampoc no hi pot faltar. Sempre a través de tots aquests punts. De fet, ara que ja estem en directe, ara ja podeu enviar un missatge de WhatsApp, si voleu, al 686-101-101 o en qualsevol moment del dia un correu electrònic, calaixera@rtp-alvendrell.cat. I en la part de participació, doncs justament també el telèfon, el 977 15 70 69. I bàsicament això, arribarem al migdia, ens plantarem a les 12 i ja ho tindrem. Gràcies, altra vegada, per l'atenció, per la confiança i per la paciència, sempre, sempre recordant que això és casa vostra. Ben trobats.
2: La Calaixera, un programa unicat de tots. Ràdio El Vendrell t'acompanya, t'informa, et diverteix, t'escolta. Segueix-nos cada dia al 107.1 de la FM i també a la nostra web rtbalvendrell.cat.

0: Pendents del temps, la previsió sempre per començar i sobretot aquests dies pendents de la calor. Marc Rodero, molt bon dia.
1: Molt bon dia, Pere, bon dia a tothom.
0: Que en principi entre avui i demà ha d'arribar el pic d'aquesta onada, no em sembla, Marc?
1: Això mateix, el pic de l'onada d'aquesta setmana, però és que estem mirant una miqueta a mig termini i atenció perquè a partir de dilluns de la setmana vinent tindrem dos dies que encara podríem pujar una miqueta més les temperatures. Sí, sí, ens espanta una miqueta, perquè hi ha una petita borrasca que quedarà situada a la zona occidental de la península Ibèrica, bàsicament cap a l'Atlàntic, a l'àrea de Portugal, que impulsarà uns vents de component sud, és a dir, que vindran arrossegant de nou una massa d'aire molt càlida. Ho acabem de veure fa una estona, I déu-n'hi-do, déu-n'hi-do, perquè encara podríem pujar més que no les que tindrem entre avui i també demà. Sí que és cert que seria ràpid, després arribaria una altra borrasca que faria canviar de forma notable i consistent les masses d'aire i davallarien força les temperatures, però atenció, atenció, perquè ens ha sorprès, ho hem vist avui a primeríssima hora, i per tant, Pere, caldrà seguir-ho hora a hora i dia a dia, perquè podríem pujar encara més respecte al pic que tindrem entre avui i també de cara a demà. Per tant, precaució, precaució, perquè ho haurem d'anar seguint. De moment, avui, més del mateix. Un dia calcat al d'ahir. Seguirem parlant de sol durant tot el dia arreu de la comarca, sense excepció. Algun nuvolet que pot aparèixer testimonial cap a l'interior. Alguns ruixats també lluny de casa nostra, però que poden aparèixer també per la mateixa ràbia. Temperatures avui sense gaires canvis. I vam arribar als 40 al Montmell. Avui, segur que hi tornarem a arribar. I entre avui i demà podríem superar entre 1 i 2 graus. Per tant, no descartem que entre avui i demà el Montmell ens pugui marcar aquests 42 graus a la costa, entre els 30 i els 33. Per tant, avui calor rigorosa, de primera categoria, i amb una situació marítima també molt tranquil·la per a tots els quatre costaners de la comarca.
0: Perfecte, doncs seguirem ben pendents, com sempre, Marc. I actualitzem les temperatures, si et sembla.
1: Ara tenim cap a la zona de costa entre els 26 i els 28 graus. A la plana interior de la comarca algunes temperatures ja ens arriben als 27 i cap al Montmell superem ja els 31 graus de temperatura a hores d'ara.
0: Vaja. Bé, seguirem això pendents, com ja hem dit. Marc, gràcies per la informació i fins demà.
1: Fins demà, bon dia.
0: Bon dia. Sempre aquesta primera actualització, aquest primer punt d'informació meteorològica aquí a la Calaixera, però també ho podeu acabar d'actualitzar en els diferents punts informatius de la casa, sigui en ràdio o també en televisió.
2: Ràdio El Vendrell. Ens trobaràs aquí, al 107.1.
0: Ens agrada, sí, no podem evitar-ho. Aquest estil ens agrada molt. És el Canca. Pensando en ti.

0: El canca, és que ens agrada el canca. No podem evitar-ho, aquest estil habitual que ja coneixem, aquesta cançó que ja té unes setmanes, però que és molt xula. Pensando en ti, cançó per començar i per posar ritme a programa i a contingut ja, en directe i en proximitat al 107 amb 1 de l'FM.
1: Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
0: Les 9 i 12 minuts. Notícies. La secció local del PSC, el Vendrell, valora molt positivament l'augment de la inversió directa planificada a la comarca amb l'aprovació dels nous pressupostos de la Generalitat. Suposa un salt de 16 posicions en només 3 anys, o el que és el mateix, passar de 12 milions d'euros a 24. Un increment en matèria d'inversió que, tot i considerar-lo encara insuficient, des del PSC, com no, es valora com a positiu i, sobretot, marca una tendència, diuen, que hauria de desembocar en un equilibri més just entre la política financera de la Generalitat i el creixement demogràfic del Baix Penedès. Una correcció que respon a un treball, asseguren, del tot unitari. Així ho destaca des d'aquesta formació local i també regidor a l'Ajuntament, Cristian Soriano.
2: Hem multiplicat per 2 el número d'inversió que hi ha a la comarca del Baix Penedès. I això és gràcies als alcaldes i les alcaldesses de la comarca, que de manera unida, que de manera sostinguda i de manera permanent en el temps va reclamar a la Generalitat el que era de justícia, en revertir el fet de que el Baix Penedès, com la comarca amb més atur i amb més necessitat d'actualització dels serveis públics, degut al creixement demogràfic que tenia, seguís sent l'última comarca de tot Catalunya, de tot el país, en matèria d'inversió.
0: Entre les inversions directes recollides als pressupostos de la Generalitat aprovats la setmana passada hi destaquen 10 milions per l'Hospital del Vendrell, 2,6 per l'ampliació del Cap de l'Arbós i 1,4 milions d'euros per al condicionament de la C31 entre Calafell i Cunit. A banda de millores al Centre Mèdic de Santa Oliva i els primers treballs de la futura comissaria dels Mossos a Calafell. Un conjunt de mesures que pretenen començar a corregir una desinversió considerada per molts com gairebé crònica. I justament això es veu d'una manera força oposada des de l'oposició. Impulsem Penedès i Junts reclamen encara més inversió al territori davant del repunt demogràfic de la vegueria. Segons Impulsem Penedès, amb l'adquisicència d'Unitat Vendrellenca, l'aprovació de pressupostos de la Generalitat no ha estat la més generosa pel Penedès. El partit ha mostrat la seva disconformitat respecte al finançament que rep la vegueria en un context de creixement demogràfic que és constant al territori. Segons les xifres, els ciutadans del Penedès reben uns 178 euros per càpita, mentre que la mitjana catalana en reben 282. Una diferència de 104 euros que ha provocat que des de la formació hagin sol·licitat una interlocució amb el govern de la Generalitat. En Jaume Casanyes és president d'Impulsem Penedès.
3: Nosaltres, com Impulsem, farem dues coses. Per una banda, prepararem una moció per aprovar tots els ajuntaments de la vegueria, on demanarem al govern de la Generalitat una taula per planificar tota l'adaptació dels serveis públics al creixement demogràfic que estem tenint. No pot ser que, per una banda, siguem el territori que més creix demogràficament de Catalunya, és a dir, el que necessita més serveis públics, i, per altra banda, siguem el territori amb menys inversió de Catalunya. No pot ser. O sigui, és impossible, no es casa aquesta cosa de ser els que més creixem i els que menys rebem. No hi ha fórmula matemàtica que aguanti això. I qui pateix aquesta manca de sensibilitat són els ciutadans.
0: En aquest mateix marc, Junts per Catalunya també ha posat de manifest el seu malestar davant de l'aprovació dels pressupostos al territori. Uns pressupostos dels quals el partit havia posat 144 esmenes, totes elles tombades. Entre les propostes s'hi trobaven l'ampliació de l'escola Udavent, de la Bisbal del Penedès i el Cap de Cunit, a més de la reparació dels col·lectors al passeig marítim del Vendrell. I encara més valoració política d'aquests pressupostos de la Generalitat. Esquerra Republicana de Catalunya, al Penedès, reclama més bombers, agents rurals i Mossos, aprofitant l'aprovació dels nous pressupostos de la Generalitat. També demana revertir el dèficit històric que asseguren pateix el Baix Penedès. A banda de reivindicar les partides de 10 milions d'euros a l'Hospital del Vendrell i el milió d'euros per compensar la gratuïtat de la C32 al seu pas pel

0: des d'Esquerra Republicana de Catalunya, des de Sant Jaume dels Domenys, és la Marta Ventura.
1: El Baix Penedès, com ja hem dit també, és una de les comarques que ha crescut més a Catalunya durant els darrers anys. Cada vegada hi viu més gent, tenim més urbanitzacions, més activitat econòmica i un territori amb una important massa forestal. I aquesta realitat comporta més riscos i també més necessitat de prevenció i de capacitat de resposta davant de qualsevol emergència.
0: Unes peticions que se sumen a altres compromisos, com l'acordat amb el govern de la Generalitat perquè estudiï la reducció del pas a transport pesant a bona part de l'interior de la comarca mitjançant la futura construcció de la variant entre Banyeres i Llorenç. Una reivindicació històrica que hauria de millorar la seguretat viària i la mobilitat entre municipis. En aquest cas, qui escoltarem és des d'Esquerra de Llorenç del Penedès, la Montserrat Ventosa.
2: Al final, a mi el que m'agradaria destacar és que aquest és un exemple concret de per què serveix, no?, una negociació, o per què és el que es fa en política i que serveix per transformar reivindicacions i compromisos reals, no?, de dir, d'aterrar-ho al territori. Què és el que necessitem? Això, i això és el que estem negociant o el que hem negociat en aquests pressupostos.
0: Tot plegat una bateria de propostes que els republicans entenen que ara, amb nous pressupostos a la Generalitat, tindrien cabuda en l'acció de l'executiu català. Un punt de partida que pròximament es disseminarà arreu del territori. En aquesta valoració comarcal també en parlava des d'Esquerra a Calafell l'Òscar Albaceite.
3: Nosaltres intentarem treballar tots els ajuntaments via mocions directes, consensuades i treballades amb la resta d'equips, o sigui, on governem doncs, directament, per intentar que això arribi als grups parlamentaris via moció parlamentària amb el màxim de consens del territori. Esperem que la resta de forces també ho vegin positivament.
0: El grup parlamentari d'Esquerra Republicana ha donat suport als pressupostos de la Generalitat amb la mirada posada en la millora de serveis públics també a la comarca. Una sèrie de reivindicacions que d'executar-se serviria per demostrar amb tangibles que efectivament el Baix Penedès existeix. Deixem enrere això, anem a altres qüestions, també de caràcter municipalista. Compte enrere per l'entrada en vigor de la nova ordenança de convivència i civisme del Vendrell. Aprovada el març passat amb el vot a favor dels 20 dels 21 regidors del ple, el text es posarà en marxa a partir del dimarts de la setmana vinent, el dia 14. De 750 a 3.000 euros, aquest és l'augment de la multa que hauran de pagar totes aquelles persones que deixin les deixalles al mig de la via pública. Es tracta una de les novetats que inclou l'ordenança de convivència, un text que prohibeix també la venda a l'alcohol a establiments comercials a partir de les 10 de la nit i que pretenen incrementar la pressió sobre l'incivisme a partir d'un enfocament social i punitiu. En aquest cas també en parlava ara ja com a regidor de Seguretat Ciutadana, Cristian Soriano.
4: El 2023, quan vam arribar, hi havia un total de 369 sancions per incivisme i el 2025 el vam tancar amb un total de 1.567. És a dir, vam multiplicar per 5 el número de sancions contra l'incivisme. Aquest any seguim amb la mateixa pressió contra l'incivisme, amb un total de 486 sancions amb el que portem d'any, però amb aquesta nova ordenança que ja ha entrat en vigor, ara sí tenim l'eina definitiva per poder augmentar encara més la pressió contra l'incivisme.
0: I és que la normativa es va aprovar en el ple de març pràcticament per unanimitat amb 20 vots a favor de 21 possibles. Entre els seus punts, sancionar amb 100 euros aquelles persones que no ruixin amb aigua els orins dels animals, multar amb 750 euros deixar el gos a dins del vehicle o en 1.500 barallar-se a la via pública. Una ordenança que l'Ajuntament vol explícitament més contundent amb l'objectiu d'assolir el Vendrell més ordenat, diuen. I una vegada més, la Festa Major es podria viure des d'una perspectiva única gràcies a la proposta impulsada per l'Ajuntament del Vendrell i els administradors de Santa Anna. Mitjançant un sorteig que ha obert el seu termini aquest dilluns, quatre persones del Vendrell, amb un acompanyament cadascun, podran guanyar l'experiència de viure la Festa Major des de la Casa de la Vila. Així ho anunciava la regidora de Cultura Popular, Mariona Figueres.
5: Bé, doncs arriba Festa Major i amb ella doncs, també arriba aquesta iniciativa que a més enguany fa 10 anys que es fa, que és aquest sorteig de puja al balcó, no? És aquest obrir el balcó de l'Ajuntament als veïns i les veïnes doncs, que vulguin participar en aquests sortejos.
0: D'una banda, per al 26 de juliol, dia de Santa Anna, el premi consistirà en dues places dobles per a seguir l'arribada de la Cercavila de Cultura Popular, la Ballada d'Honor

0: Santana i l'actuació castellera des del balcó de l'Ajuntament. D'altra banda, per al 27 de juliol, Santaneta també sortejaran dues places dobles per gaudir de l'arribada de la Cercavila de Cultura Popular Infantil i la Ballada d'Honor dels Grups Infantils. L'Anna Casas és administradora d'aquest any.
1: Per poder participar en aquest sorteig, sobre el procés participatiu s'obre des d'avui fins al dia 20 de juliol i les urnes per dipositar les butlletes estaran aquí a l'Ajuntament, també estaran a la botigueta de la Festa Major, a l'oficina del CIT i al Centre Cívic de Coma-ruga. I a més també es podrà participar de manera en línia amb el link d'Eàgora que podreu trobar a la web de l'Ajuntament.
0: Cada aspirant podrà presentar una sola sol·licitud, ja que si es detecta que una persona ha demanat més d'una, les peticions seran anul·lades. De la mateixa manera, ningú no podrà guanyar el premi per als dos dies. El 21 de juliol, a les 11 del matí, es farà un acte públic a la sala d'exposicions de la fusteria per formalitzar el sorteig. S'escolliran els guanyadors i les reserves per al 26 i el 27 de juliol durant aquesta sessió. En Lluís Duran també és administrador de la festa d'aquest any.
2: Amb aquesta iniciativa volem que pugui participar algú del poble, per això posem en marxa aquest sorteig, ja fa 10 anys que funciona, i doncs animem a tot el poble a que hi participi, doncs, ja, i pugui gaudir d'aquesta vista privilegiada de la Festa Major.
0: Una oportunitat única, doncs, per gaudir al màxim de la Festa del Vendrell. Arribats aquí també a Punt Esportiu. Això en esports, la 15a edició del Campus Taronja Ferran Trilles, organitzat per l'AB Vendrell, ha tornat a omplir les 80 places disponibles. Es tracta d'una iniciativa en què jugadors i jugadores gaudeixen d'una setmana plena de bàsquet i activitats lúdiques. Qui ens apropa la crònica d'aquesta informació és el nostre company de serveis informatius, Dani Vázquez.
3: Aquest dissabte, el Campus Taronja Ferran Trilles, organitzat per l'AB Vendrell, ha tancat la seva 15a edició. Una setmana on els diferents joves participants han treballat entrenaments tècnics, tàctics i de preparació física, alhora que han gaudit de diferents sortides i activitats lúdiques. Es tracta d'una de les iniciatives insígnies del Club Vendrellenc, que any rere any exhaureix les seves places amb una molt bona crítica per part dels participants.
4: La valoració és molt positiva, tanquem aquesta 15a edició molt contents i contentes, amb 80 participants, que són les places que vam oferir. Per 9 any consecutiu, aquestes places, bueno, aconseguim que s'esgotin i amb gent d'aquí i gent de fora, i crec que això al final és el millor èxit i el que més resumeix el bon funcionament d'aquesta activitat i el que gaudeix la canalla.
3: El campus, adreçat a jugadors i jugadores nascuts entre els anys 2008 i 2018, ha repetit la seva fórmula habitual, posant el focus en una metodologia adaptada a cada grup i nivell, des de treball a la presa de decisions i sessions físiques per a cadets i júnior, fins a entrenaments d'aprenentatge tècnic-tàctic i sessions de coordinació i desenvolupament motriu per als més petits. Els entrenaments s'han combinat amb activitats lúdiques com gincanes, jocs d'aigua i una sortida al parc aquàtic Aquòpolis, entre d'altres. Una proposta que continua sent molt atractiva pels joves, fins al punt que alguns hi tornen anys més tard.
4: Tot, no? Nosaltres ens quedem amb la continuïtat d'aquests nens i nenes que potser començaven fa 10 anys i que avui, 10 anys més tard, potser eren petits i ara ja són júniors, cadets, però els seguim tenint aquí i per nosaltres això és el millor reconeixement que tenim.
3: La propera cita de l'AB Vendrell serà el 3x3 Vila del Vendrell Lluís de Pena, que es durà a terme diumenge 12 de juliol a la plaça Germans Trilles, un dia després del 3x3 del circuit pro de la Federació Catalana de Bàsquet.
5: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
6: La informació local i comarcal als informatius de 1:45 del migdia i a les 8 del vespre. La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08.
7: Siente cómo tiembla el suelo. Prepárate para la descarga de adrenalina definitiva. El Motoshow Extreme aterriza en el karting como arruga. Del 19 de junio al 26 de julio, vive el riesgo, la velocidad y las acrobacias más brutales que jamás hayas visto. Cita obligada cada viernes, sábado y domingo a las 9 de la noche. Que no te lo cuenten, entra ahora y reserva tus entradas con un 20% de descuento usando el código promocional MOTORVERANO 2026. Motoshow Extreme, solo para valientes. www.motoshowextreme.com.
6: Escoltes Ràdio El Vendrell. La Calaixera, un programa unicap de tot.
8: Dos minuts i dos quarts de deu. A partir d'aquí saltem ja cap a les portades en aquesta jornada d'avui dimecres 8 de juliol, començant pel Diari de Tarragona. Entre els temes destacats, per exemple, parlen de la calor intensa que està prevista per avui o els incendis a Catalunya. També una investigació a l'alcalde d'Altafulla o el creixement de la rendibilitat turística de Cambrils i Salou i altres notícies de proximitat. Perquè fa el Diari Ara, dona molt protagonisme als incendis forestals, que és una de les qüestions d'actualitat importants, i també destaca la calor persistent. Hi ha en política internacional la OTAN, Trump o Le Pen i també l'actualitat del Mundial de Futbol. I des de La Vanguardia, gran fotografia, justament sobre els incendis forestals de Catalunya amb 7 focs simultanis. És l'actualitat en aquestes portades que sempre expliquem, ens ajuda a acabar de conèixer, acabar de perfilar una mica millor la informació del dia.
6: Escoltes la millor oferta radiofònica, la millor música, la millor actualitat. Escoltes Ràdio El Vendrell.

0: Begoña Cartagena, molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Com estàs?
1: Molt bé, molt bé. Sí, sí, sí.
0: Gràcies per acompanyar-nos, no cal dir-ho, una quinzena més, cada 15 dies.
1: Sí, sí, sí, a vosaltres.
0: De fet, l'última secció de la quinzena, eh?
1: Sí, avui acomiadarem la temporada. Perdó. Correcte, sí. Sí,
0: sí. Ja n'hem fet unes quantes, eh? Entre una cosa i l'altra.
1: Sí, sí.
0: Que bé.
1: Sí, sí, uns mesets, no?
0: Sí, això, entre una cosa i l'altra ja han sigut unes quantes seccions. Tot bé, no?
1: Bé, bé.
0: Per la nostra part, encantadíssims de que vinguis.
1: Sí, sí, per la meva també.
0: I sempre explicant aquests punts que jo penso, eh? Tu vens amb una idea que després ho anem canviant, ho anem transformant, ho anem parlant altres coses, eh?
1: Jo sempre vinc oberta de dir, a veure com va avui, a veure de què parlem.
0: Sí. Clar, de fet, saps què passa també? Que a vegades, quan anem parlant, o inclús ara, a mi em venen idees de temes, i pensava, clar, avui no podrem fer-ho, perquè ara explicarem de què parlarem, però pensava, un bon tema també és el tema de les vacances. No era que molta gent agafa vacances, ara que nosaltres també acabem temporada, tot i que moment no agafem vacances, però sí que acabem temporada, una mica també, què hem de fer per a vacances, a nivell professional, en aquest lideratge que sempre parlem, hi ha un bon líder que fa per vacances, no? Desconnexió total,
1: ha
0: o
1: de
0: no?
1: Desconnectar
0: o sí?
1: Molt. Ha sí, de desconnectar molt, sí, sí. És un gran problema, el no desconnectar.
0: Ja.
1: Llavors, sí, s'ha de desconnectar, però bueno, després també passen coses al nostre cos, o sigui, internament a nivell fisiològic, no? Que, bueno, de vegades quan algú agafa vacances, algú comença a agafar febre, es refreda, tal, no? O sigui, és el cortisol, no? O sigui, l'hormona de l'estrès, pues, adaptant-se amb aquesta nova situació.
0: És curiós, és tremendo, doncs, com sempre, físicament el cos sempre acaba expressant alguna cosa, acaba somatitzant allò que a vegades ens passa per al cap, per les emocions i això, eh?
1: Totalment, totalment. Sí, sí,
0: és
1: que el cos és fantàstic, és una eina excepcional, eh?
0: Val.
1: Que ens dona moltíssima informació, menys de la que arribem a pensar, i som conscients.
0: Va, així doncs, el màxim consell per liderar-se a l'estiu és desconnectar, intentar
1: vacances,
0: desconnectar,
1: sí.
0: Desconnexió digital, que també és molt important,
1: molt,
0: i que és la que potser la que costa més.
1: Sí, sí, sí. Sí, sí, és desconnectar i com unir vincles familiars, amb amics, o sigui, ens hem de permetre fer aquest tipus de vida, aquest estil de vida que no fem durant l'any, no? Ni que sigui dormir una mica més, bueno, cadascú que li vingui de gust,
0: sí, sí, sí, sí. Allò que no pot fer habitualment, perquè l'objectiu sempre és la feina, en principi.
1: Exacte.
0: Llavors, allò que no podem fer, doncs, intentar fer-ho ara.
1: Sí, sí, sí, deixar rutines, és canviar les rutines, tot i que després això ens porta, o sigui, ens va molt bé quan acabem les vacances, no? Que tots diem, ui, tinc ganes d'agafar la rutina de nou, no? Perquè tornem com una mica trastocats, podrem dir, no?
0: Sí, sí, sí.
1: Desendreçats. Doncs, bueno, la rutina ens recol·loca, però ara és moment de trencar aquestes rutines.
0: D'acord, ara podem permetre el luxe trencar les rutines i això, fer coses que potser no faríem de manera habitual durant tot l'any, però ara sí que ens ho podem permetre, i sense remordiments, diria.
1: Totalment.
0: Que sé.
1: Sense culpa, sense remordiments, i tot això fora, eh?
0: Fantàstic.
1: Sí.
0: Bé, bon consell, no és el tema d'avui, de fet és un tema que ja vam acordar fa 15 dies i que va sorgir una mica així, també conversant i parlant com estem fent ara, i que ha estat present en gairebé totes les converses que hem anat mantenint d'una manera o altra, que és allò que nosaltres anomenem aquesta l'energia, no? Aquesta percepció de que les coses van més enllà d'una part més física, tornem-ho a dir, i tornem-ho a dir, també ho tornem a marcar. No entrem, en aquests aspectes astrofísics i astronòmics i de tarot. No anem per aquí, no anem per aquí. Sinó d'una manera això, no?, d'aquestes relacions, no?, de relacions humanes, de la relació líder, treballadors, clients, no?, d'aquestes relacions que a vegades poden ser millors o pitjors, o aquestes connexions que podem tenir entre persones que a vegades poden variar i no sabem bé per què. Una mica anem per això, no? Energies, vibres que diuen els joves, les vibracions que a vegades fan algunes persones, no? Anem cap aquí, eh?
1: Totalment, sí, sí. I avui parlarem d'aquest tema abstracte, no?, sobre l'energia i també sobre un mateix. O sigui, tu has comentat sobre la relació entre líder, persones del seu equip, persones al seu voltant, etcètera, i també amb una relació molt, molt sòlida que hauríem de treballar és la relació amb un mateix.
0: Val.
1: Aquí es nota molt, també.
0: Sí? Clar, i ho hem dit moltes vegades, també. Tot comença per un mateix, no?
1: Sí,
0: és a dir,
1: si tu
0: d'això, no?, tens, ho intentes aportar, no?, aquest punt, o aquesta energia positiva, l'acabaràs transmetent sense donar-te en compte, no?
1: Ah, totalment.
0: No? Una mica
1: totalment.
0: Va per aquí.
1: Sí, sí, sí.
0: I això, quan parlem de... Clar, és que és molt difícil avui, el que hem de fer avui, que és intentar explicar-ho, és molt difícil. Però jo jo potser ho portaria cap aquí, jo, ho transmetria cap aquí, no és allò que a vegades amb el teu entorn laboral, amb el teu cap o amb el teu equip, com tu bé deies, o també crec que és un concepte molt amb els teus clients, si parlem del món empresarial, que a vegades hi ha persones que connectes i hi ha altres que no.
1: Exacte.
0: I aleshores la relació una mica s'enterboleix o no amb aquest concepte, no? Perquè després ja tu ja fas aquest matís d'aquesta persona no em cau bé o jo no li caic bé, i després tot ja va com de girabolsa, eh?
1: Sí.
0: Però no és així, per què a vegades connectem o no connectem, o segons en quin equip o en quina persona ens trobem més còmodes que les altres?
1: Clar, aquí hi ha l'efecte de la ressonància, que li diem, no? O sigui, totes les persones emetem vibracions. Vibracions és com a un estat intern en el que ens situem, totalment inconscient. Costa, o sigui, després, amb un entrenament sí que ho podem canviar, no? En quin estat vull estar, què vull transmetre, etc. Però inicialment partim de la base de que tot això és inconscient, no, és involuntari, sí? I segurament a tots ens haurà passat que podem entrar amb una... Tu t'ha passat? Entrem en una sala i notes tensió.
0: Sí, i tant.
1: Un silenci sepulcral i dius, ui, aquí passa algo, no? I en canvi, vas a una altra banda o una persona entra en una habitació, en una sala, i et transmet calma. Això és la vibració interna que té aquesta persona, o el sumatori de vibracions que tenen aquestes persones que estàvem en una sala on hi ha tensió.
0: Ja, sí. També passa molt, almenys jo crec, a mi em passa, que és amb establiments, amb locals, amb restauració, sobretot, que sí que a vegades no és el que puguis consumir, no és quin tipus de carta tenen, sinó és a vegades és com t'hi trobes en aquest espai. Yeah. No hi ha llocs que estàs com... veus que l'ambient, dius tu, no? L'ambient és com tens, els treballadors van amunt i avall, atabalats, superats, desbordats, i tot és com molt incòmode, i en canvi que altres llocs que tot flueix una mica més, et convida a estar més relaxat, no estirar la sobretaula, és curiós.
1: Exacte. Mira, ara que parlem del sector hosteleria, o sigui, hi ha molt estrès aquí a lo que és la cuina, per servir, les hores punta, etc. Jo crec que un tema que no som del tot conscients, sobretot amb aquest sector, és les emocions es contagien molt fàcilment, totes, eh? Tant, a veure, d'emocions no n'hi ha de positives o negatives,
0: sinó
1: de conseqüències, no?
0: Sí,
1: la conseqüència que em genera és més positiva o més negativa. Però llavors, si un a la cuina, moltes vegades, no? Que hi ha crits, hi ha estrès, hi ha... Bueno, a veure, jo reconec que no he estat a gaires cuines, però sí a les pel·lícules, no? Allò que ho veus, no? Que sempre hi ha com tensió, i hem de vigilar molt perquè aquesta tensió surt fora, pot sortir fora a la sala, es pot contagiar, saps? I llavors una persona que estigui estressada dins de la cuina i després surti a la sala a servir, etc., tot i que ella entengui que són dos escenaris completament diferents, però l'estat intern, o sigui, és el mateix, no? I va com arrastrant aquesta manera d'estar.
0: Clar, això també és un factor molt clau, no? Que és les emocions són molt contagioses, moltíssim.
1: Totalment, sí. Tu pensa en algun equip, en alguna situació on hi ha por, inseguretat, on el líder és un líder d'aquell que li podríem dir de la vella escola, o sigui, d'aquestes persones que dona respecte, no? Que no fas res pensant com s'ho prendrà, què farà, etcètera, no? Llavors, amb aquests equips ja, o sigui, es palpa algo, s'acaba transmetent energèticament aquesta vibració no gaire bona. I en canvi, amb un altre equip, amb una altra situació, doncs, on es funciona de forma diferent, aquí la vibració és diferent, t'hi trobes bé. I és un tema que, com dèiem, costa molt d'explicar perquè és algo com de sentir.
0: Sí.
1: Les emocions, l'estat intern, tot aquest tema se sent.
0: Clar, i això repercuteix molt, i és així, no, crec, i seré molt ras, molt, vull dir que és molt fàcil d'entendre, si algú et cau bé o no et cau bé. No, és veritat, no? És a dir, si tu el teu company de feina o el teu cap... No, és evident que no té l'obligació de caure't bé perquè és un entorn laboral, que sí, és d'acord. Però és això, però si a tu el teu company de feina o el teu cap et cau bé,
1: tot és més fàcil, uh-huh. En canvi, algú no et cau malament, o sigui, algú et cau malament, aquí hi ha alguna fricció, però si tu ets cap, mira, l'altre dia parlava amb una persona que li passava això, no? Diu, porto diferent, tinc un equip gran, hi ha persones que amb les que em porto millor, altres que no tant, etc. Però jo tracto a tothom per igual i faig que passi el mateix per tothom, no? Com a bon líder s'ha d'aprendre també a gestionar a això que m'està passant, etc.
0: Clar, clar. Home, està clar que l'objectiu, a l'entorn laboral almenys, no anirem a fer una rosa aquest diumenge tu i jo, no cal, però sí que les 8 hores mínimes que estarem junts, i és obvi que, és a dir, que almenys hauríem de treballar perquè aquesta relació fos el més positiva possible, el més fluida possible.
1: Sí, exacte, i es pot canviar també. Val? O sigui, de vegades trobem en un primer moment algun tipus de fricció, llavors tu te'n pots adonar i dir què m'està passant, i a partir d'aquí anar modificant el teu pensament, perquè parteixo de la base de que tot són les històries que ens anem contant, d'acord? Per exemple, si jo tinc un company de feina que no em cau bé, etc., si això em passa de primeres, internament jo ja m'estaré dient: no em cau bé, uf, quina mandra, ara ha d'anar allà, ara li vull demanar que em canviï el torn de vacances, és que amb l'antipàtica que és, no m'ho farà, etcètera, etcètera, no? O sigui, jo ja puc anar creant-me aquestes històries, i ja no és la persona, són les meves històries les que m'estan allunyant i estan fent que aquella persona no em caigui bé.
0: Estic
1: reforçant aquesta idea. Per tant, jo, ja saps, sempre parteixo de la base de que tot comença per un pensament.
0: Clar.
1: Que els nostres pensaments són energia, són impulsos elèctrics. Vaja. El nostre cervell es mou a través d'impulsos elèctrics.
0: Sí.
1: Llavors, això succeeix de forma molt ràpida. I tenim unes vies neurals, no? Imagina't que aquí, al nostre cap, és com a internament, tenim unes autovies, unes carreteres, o sigui, hi ha uns camins, no? Els camins es creen en funció dels pensaments recurrents que tu tens, d'acord? Si tu d'entrada comences a cultivar o a sembrar un nou pensament, faràs una miqueta de llum, faràs un impuls, obriràs una altra via neural, d'acord? Llavors, a mira que tu vagis alimentant nous hàbits, etc., aquesta part l'aniràs nutrint més, anirà enfortint, llavors ja podràs fer aquest canvi d'hàbit. Per això costa tant fer els canvis d'hàbits.
0: Clar. Recordo que el seu dia, i en aquesta secció es vas parlar dels pensaments intrusius cap aquí,
1: correcte,
0: i també es vas donar 4 consells per intentar allunyar aquests pensaments intrusius de seguida que ens venen al cap, no?
1: Sí. En primer lloc, sempre és ser conscient.
0: Clar.
1: Ser conscient d'aquella història que me van generant, i alhora dir gràcies, però ara no. I me poso el meu enfoc en una altra cosa que m'interessa, pel tema que estiguem parlant, per la reunió que tinc,
0: més productiva,
1: pel que sigui.
0: Sí.
1: Sembla mentida, però aquest acte tan senzill com és tindre una conversa amb tu mateix, de vegades és com un partit de ping-pong, no?
0: Sí.
1: Això sí, això no, això sí, això no, no?
0: Sí.
1: Per començar, va bé, és un bon hàbit aquest.
0: A vegades sembla que tinguem no sé si potser és un concepte de salut mental, però som una mica duals tots plegats, no? O també podem dir allò el dimoniat i l'àngel, però sempre tenim una conversa interna, que és com si fóssim dues parts, no?
1: Sí, és veritat.
0: Això és així, no? No sé.
1: En tenim moltes més, però sí, per simplificar-ho, podem dir que tenim dues parts. Això sí, és molt comú.
0: Val.
1: I el que dèiem, anar dialogant, anar escoltant amb aquestes dues parts, està bé, perquè llavors fas que no et quedis confós, que no et confonguis amb una única part.
0: Val.
1: D'acord? Perquè una d'aquestes parts sempre és més crítica.
0: Clar.
1: La que diu que no ho fas bé, que ho podries fer millor, llavors, clar, clar, aquí hi ha tot un rang, no? De, hi ha persones, o sigui, hi ha pensaments més perfeccionistes, pensaments més procrastinadors, pensaments més de hacedor, no? Em surt així en castellà, com aquella persona que necessita fer, sí. I si no, no se sent bé. Llavors, es tracta de dialogar, de reconèixer-los, de saber que és una part nostra que ens està donant informació, però que no som nosaltres tampoc, i això ha de quedar clar, que tots nosaltres tenem una part innata més pura, més amorosa, podríem dir, més essència, que no ha estat tan condicionada. Aquests pensaments intrusius dels que parlàvem han sorgit d'un condicionament, d'una programació interna, que això ens ve de molt de lluny. L'únic que fem una feina molt bona al llarg de la vida, que és escoltar molt amb aquests pensaments, i els acabem donant una validesa tremenda, i llavors això genera un autoconcepte, un autoconcepte que sol ser erroni, no? Quan algú em diu: Begoña, mira, és que jo no sóc gaire segur, és que jo tinc un patró de pensament molt negatiu, perquè jo sempre em dic coses no gaire bones, etc. Això és el que ens podem dir normalment, i està bé, però què passa? Que no estem escoltant l'altra part, que sí som en essència,
0: val,
1: no?
0: Val.
1: Aquesta part més amorosa, més positiva, etc. Llavors, per això hem d'anar negociant amb aquestes dues parts.
0: Veus? L'angelet i el dimoniet.
1: Sí, sí.
0: Veus com al final la simbologia aquesta universal és per alguna cosa?
1: Sí,
0: és que és
1: tal qual.
0: Això, el dimoniet simbolitzat per la part aquesta més, no? més obscura. Aquesta part més negativa que deies, o l'angelet que suposadament és una mica més positiu.
1: Sí.
0: És que és així.
1: Mira,
0: jo
1: fa molts anys, quan vaig començar a impartir formació i parlava sobre aquest tema, aquest concepte, utilitzava una imatge, el PowerPoint, que era això, un àngel i un dimoniet.
0: I un dimoniet, sí. És que ho tenim tots molt
1: visualitzat.
0: I que ho hem sentit a parlar, ho hem vist sempre tota la vida.
1: Exacte.
0: Tornem cap a les vibracions.
1: Vinga.
0: Tu deies, una de les parts importants és que aquestes bones vibracions es poden treballar. No? És a dir, que si detectem que hi ha aquesta mancança, per exemple, no? Una empresa, un líder, qui sigui, doncs, Begoña, vinc fins a tu, coneixen els teus serveis, perquè justament noto això, no? Aquesta mala energia, aquesta mala vibració, això que no sabem transmetre com a equip, com a líder, com a clients, etc. Es pot treballar, dius?
1: Es pot treballar.
0: Sona complicat, per això no...
1: Sona complicat, jo sempre dic el mateix, jo em reafirmo amb el mateix, que és prendre consciència.
0: Val.
1: Una cosa és dir, em sento malament, tinc pensaments negatius, vaig cansar tot el dia, què m'està passant, no? Això són símptomes. Llavors hem de posar la nostra atenció a la nostra manera de pensar. A veure, diguem, això és el nivell 1, després hi ha maneres més avançades de treballar, d'acord? Però en primer lloc és aquest, adonar-me'n de què em dic, quina és aquella història que jo estic creant. Si jo em llevo del llit i ja dic: uf, no em puc més, que cansada que estic.
0: Avui és dimarts, quin fàstic de dia, entre divendres.
1: Clar, jo aquí ja m'estic condicionant a com serà el meu dia. Això no cal que t'aixequis ja pensant justament tot el contrari, tot i que si jo em vaig mentalitzant, almenys en lloc de posar-me molt positiva, per la gent que es pugui escoltar que és una mica més escèptica, en lloc de posar-me amb una vessant molt positiva, em poso una vessant neutra, aquí ja tinc molt de guanyat, en lloc de dir que cansada estic, no sé què, no? Doncs vinga, a veure com va el dia. Només amb això que estem fent, aquí ja estem possibilitant que el meu estat d'ànim, la meva vibració, sigui diferent. Perquè si no, imaginem tots, quan estem cansats, com estem corporalment quan estem cansats? Normalment estem així més abatuts, cap endavant, amb els ombros al davant.
0: Ens empetitim, no?
1: Sí, podem estar bufant. Jo una vegada vaig conèixer, treballant amb un empresari que tenia un equip gran i s'estava plantejant acomiadar a una persona de l'equip perquè diu, és que s'arriba a l'oficina, comença a pujar les escales i ja està bufant aquesta persona, no?
0: Sí,
1: llavors, tot això ens dona moltíssima informació.
0: Clar.
1: Simplement cal observar els altres i observar-nos a nosaltres mateixos, no? El que dèiem, com estem quan estem cansats, així, pues, abatuts, amb el cos més poc, com ho podríem dir, bueno, més cap endavant, no?
0: Sí.
1: I en canvi, quan jo estic allò més segura de mi mateixa, quan estic alegre, com em poso? Pues ja em poso més de peu, amb l'esquena més recta, ja puc fer un somriure. Això bàsicament és un estat intern.
0: Clar.
1: I de nou, la postura també marca, la postura també ens diu quina energia i quin estat intern estic jo treballant o no. Perquè si jo vaig així amb els ombros caiguts tot el dia, al final me vindran, no podré pensar amb tanta claretat, no podré tindre aquests pensaments més positius, més alegres, no? Uh-huh. Perquè la meva corporalitat ja li dona una informació al meu cervell.
0: Val.
1: I al contrari, si jo, encara que sigui per obligar-me, em poso ja més recta, més tiesa, i m'obligo inicialment a tindre un somriure, aquí jo li estic donant informació diferent al meu cap. Sí?
0: Sí.
1: I saps quin és un exercici, ara que estem parlant d'aquest tema, que fan de vegades a hospitals o a persones que estan amb un quadre depressiu molt fort per començar a canviar? Li posen un boli aquí a la boca per començar a dibuixar un somriure.
0: Ostres.
1: Un somriure forçat.
0: Val.
1: Sí.
0: Uau.
1: Llavors, per tant, la nostra fisiologia afecta els nostres pensaments i al revés, els nostres pensaments afecta les nostres emocions i per tant a la nostra fisiologia.
0: Uau,
1: al final
0: és curiós,
1: tot és energia.
0: Clar, tot està connectat,
1: Sí, total.
0: Potser salto a l'altra banda, no voldria.
1: És...
0: els vampirs energètics existeixen o no? És que ara que ho comentaves, aquestes persones, clar, el que dèiem, el primer pas és ser conscient d'això, el primer pas és aquest, però a vegades hi ha gent que no és conscient i que la seva hàbitat habitual, la redundància, és aquesta, no? És aquelles persones que dius tu sempre negatives, estic molt malament, això és... i això que van encorbades, que no sé què.
1: Sí.
0: Tenen la capacitat d'absorbir l'energia dels altres.
1: Sí, exacte. Aquesta és una nomenclatura comú. A mi no m'agrada parlar d'aquest tema, no? Perquè llavors estem jutjant a la persona, aquesta persona s'ha dit, etcètera, però parlaria de l'inrevés, de que tu puguis avaluar amb quin tipus de persones et sents bé i amb quin tipus de persones et treuen l'energia, et generen confusió, et generen dubte, etc. Llavors, a partir d'aquí, poder prendre una decisió, anar aïllant aquestes relacions, aquestes trobades, etc., a mesura de lo possible.
0: Sí.
1: Estaríem parlant de lo mateix, l'únic que, d'una manera, si jo parlo de vampirs energètics, estic posant el foco i estic jutjant a una persona i en canvi amb el que dèiem abans, les persones vibrem i ressonem bé amb unes persones i no tan bé amb unes altres, no? Perquè ens cansen, perquè ens generen confusió, etc. Llavors, si jo això ho tinc detectat, puc prendre la decisió d'anar aïllant-me o anar separant-me mica en mica. I si veig que és algú molt, molt proper, familiar, parella, etc., doncs potser aquí cal prendre una decisió.
0: Clar. Sí. Sembla que ara ho estem enfocant al món laboral i professional, però és obvi, i sempre ho diem, i cada 15 dies també sempre ho diem, que ho podem aplicar a la vida personal, sens dubte, perquè també tenim aquest tipus de situacions, amb familiars propers, a casa, etc.
1: Sí, i també un altre tema és ja no pensar únicament he de reduir aquests contactes, etc., perquè anem a imaginar que és un company de feina i aquí no tens gaire potestat, tu ja has parlat, no pots fer-hi res, doncs aquí tu sí que has de fer un treball intern per fer el possible perquè aquesta actitud de l'altra persona t'afecti el menys possible. I això pot ser. Això pot ser.
0: Val.
1: Hauràs de modificar la teva reacció instantània.
0: Sí.
1: No? De, uf, ja s'està queixant, o, ostres, que cansino que ets, etc. Doncs hauràs de començar a minimitzar aquests punts, t'hauràs de mentalitzar de que independentment passi el que passi, faci el que faci aquesta persona, a tu no t'afecta. Uh-huh. I llavors aquí tu ja estàs creant aquesta identitat de jo no em deixo afectar o no em deixo impactar pel que pugui estar fent o dient o pensant aquesta altra persona, no?
0: Clar.
1: O sigui, hem de buscar a problemes solucions.
0: Sí, sí, sempre,
1: tot no està, m'he d'allunyar, m'he de separar, no. Perquè de vegades no tenim aquesta possibilitat.
0: Clar, no.
1: Ja, i sí, depèn de nosaltres. Nosaltres podem ficar-nos amb el que se'n diu a psicologia el locus de control extern, no? Pensant que les circumstàncies, les persones, tot el que passa allà fora té un impacte en mi, o em puc posar amb el locus de control intern, és que jo em governo, diguem, no? Jo em lidero per fer per tenir un impacte allà fora.
0: Clar, suposo que també t'hi hauràs trobat molt, no, Begoña, que això, no? Doncs una empresa, un equip de treball, qui sigui, no? Ve a parlar amb tu, de dir, mira, ostres, tenim un equip que és bo, que tenim treballadors motivats, talentosos, però ja no acaba de funcionar, no? Hi ha alguna cosa que no acaba de funcionar. A vegades suposo que també té molt a veure amb tot això, no? Amb aquestes mm-hmm. energies, aquestes vibracions.
1: Mm-hmm. Sí, l'únic a nivell empresarial...
0: Ja, es tracta d'una altra manera.
1: No sempre, no tothom sempre està obert
0: a parlar d'energies.
1: D'aquesta manera, eh? Llavors, a nivell empresarial, jo sí que t'he dit que vaig fer un curs o una persona, un gerent d'una empresa em va buscar directament i em va demanar que fes un curs molt específic sobre transformació subconscient, on aquí parlàvem a nivell energètic, etc. Llavors això va ser brutal, però poques vegades passa això.
0: Sí,
1: llavors ho anem enfocant des d'un altre vessant. Val. Al final parlem de lo mateix, però potser no li posem el nom.
0: Clar, és el que diem, perquè sempre hi ha aquesta tendència de portar-ho cap a l'esoterisme, etc, que evidentment sí. En termes professionals no hi hauria, crec, no hi hauria tenir massa cabuda l'esoterisme.
1: Sí. Però jo em reafirmo en que tot el que ens envolta és energia,
0: ja hem dit.
1: Els nostres pensaments, les nostres emocions, etc. I mira, si vols, podem provar un exercici pràctic, in situ, perquè jo quan ho vaig aprendre fa molts anys em vaig quedar al·lucinada, no? Llavors, perquè ho vulgui provar...
0: Vinga, sisplau, va.
1: Pues vinga, en primer lloc, ens hem de resfregar les mans.
0: Jo ho faré, també?
1: Sí. Fem amb força, ens anem... resfregant les mans, uns 10 segons aproximadament, val? A l'estiu ja sé que tindré ben sequer,
0: sí,
1: perquè
0: sí.
1: Fa molta calor. Llavors, ara amb aquesta activació energètica que acabem de fer les anem separant, vale? Separa-les.
0: Wow.
1: Llavors, molta gent pot notar calor, pot notar cosquillets.
0: Sí?
1: Sí?
0: Jo
1: noto cosquilleig. No sé si es diu cosquilleig
0: pessigolles, pessigolleig,
1: sí,
0: no? Seria,
1: exacte.
0: Potser.
1: Llavors, aquí, adona-te'n que això va incrementant i, jo tinc aquí les meves mans que em fan bum, bum, bum.
0: Uau, és veritat.
1: Llavors, és com si tinguéssim una bola d'energia aquí i
0: sí.
1: Podem anar creant, no? Llavors, aquí li podem donar la volta, o sigui, i adona-te'n de que...
0: Sí, és curiós.
1: És com si hi hagués alguna cosa aquí dintre.
0: Sí.
1: Per mi, això és l'energia.
0: Uh-huh.
1: Que l'energia està present a tot, però no la veiem, no som conscients, i de vegades quan diem que tot el que veiem amb els nostres ulls és el que té validesa, i no, el nostre cos és molt més savi i capta molta més informació com aquesta que acabem de fer.
0: Sí. Som impulsos elèctrics, perquè això està comprovat científicament.
1: Totalment, les neurones.
0: Exacte, de fet, les emocions són impulsos elèctrics.
1: Sí.
0: I l'electricitat és energia.
1: Sí.
0: Ni més ni menys, que interessant.
1: Total.
0: Ostres, jo crec que és bon moment per deixar-ho, eh?
1: Vinga.
0: Et sembla?
1: Què t'ha semblat aquest exercici?
0: Fantàstic.
1: Sí,
0: no ho he provat mai. Realment m'ha deixat sotat. Sí que és veritat, que tinguis la capacitat d'aguantar una bola d'energia,
1: tal qual.
0: Si la gent no ho ha fet ara, quan ho feien altres en situ, que la gent ho provi a casa després, o quan pugui fer-ho, fer-ho.
1: Sí.
0: I una altra, realment, que és... Vinga, demostra aquesta energia que es torna física, que és la paraula que ho he utilitzat molt, no? Que tot es transforma físic i corpori, no? En certa manera.
1: Exacte.
0: Molt bé.
1: Molt bé.
0: Abans de marxar, però, recorda'ns com podem localitzar-te, la gent que estigui interessada que pugui parlar amb tu, que pugui conèixer el que fas i com ho fas,
1: I tant, em poden contactar a través del mail, que és hola@begocartagena.com. Estic a les xarxes, a Instagram com a Bego Cartagena, a LinkedIn també apareix com a Begoña Cartagena, i la meva web són www.begocartagena.com.
0: Perfecte. Doncs amb aquesta bona energia que sempre intentem trobar aquí en aquest espai, ho deixem aquí aquesta temporada.
1: Molt bé.
0: I al setembre, en principi, ja parlarem, però podem renovar,
1: Exacte. Cap problema. I tant, tornem a parlar. Fantàstic. I per cert, felicitats per aquests 4.004 episodis.
0: Correcte,
1: Déu-n'hi-do, un número molt xulo,
0: Són uns bons programes, ja,
1: Sí.
0: Bons programes, gràcies, sí. Tu n'has format part, d'uns quants d'aquests. Gràcies, Begoña, bon estiu.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Adéu-siau. Adéu.
2: De dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sallé. Connecta't a Ràdio El Vendrell a la FM 107.1 i en línia al web rtvalvendrell.cat. La teva ràdio a on vulguis.
3: Notícies en xarxa.
4: Bon dia, són les 10, us parla Pili García. Els bombers centren els esforços a evitar que l'incendi que dilluns es va declarar a Sant Menat, al Vallès Occidental, no generi nous conats. Gemma Permanyé, des del Centre de Comandament Avançat, quina és la darrera hora? Bon dia.
5: Bon dia, doncs mira, 70 efectius terrissos dels bombers i ara s'hi han afegit també els mitjans aèris. En total, 240 persones segueixen treballant per poder estabilitzar aquest incendi que va començar el dilluns al migdia, i ara mateix ens deia el cap de l'operatiu que no descarten nous conats fora del perímetre en zones de molta vegetació i que les condicions climàtiques d'avui no acompanyen en absolut. Estem parlant d'un incendi amb 200 hectàrees cremades ja a hores d'ara, i es troben també amb unes temperatures que es preveu que la humitat continuï baixant, que la temperatura segueixi pujant, i això afavoreix aquesta aparició de focus secundaris. Es preocupa especialment com evolucioni, doncs, el flanc dret, concretament el cap del flanc dret i la part mitja del flanc esquerre. El flanc esquerre és el que ahir va impactar a la urbanització de Gualba, va afectar a dues construccions, i ara també estan pendents que el grup d'estructures col·lapsades de bombers valori quina afectació ha tingut en aquestes dues construccions. Això ho sabrem al llarg de les properes hores, així com també sabrem si s'aconsegueix estabilitzar, que és l'objectiu que tenen els bombers al llarg del dia d'avui.
4: Doncs, Gemma Permanyer, moltes gràcies. Anirem seguint aquest incendi. Bon dia.
5: Bon dia.
4: I el Parlament agraeix i ret homenatge, ho ha fet fa uns minuts, als bombers, ADFs i pagesos que treballen per apagar els incendis de Catalunya. El president de la Cambra, Josep Rull, ha obert la sessió amb aquestes paraules ovacionades per tothom.
6: També voldria traslladar en nom de la institució la gratitud immensa, infinita, als servidors públics i voluntaris que han treballat i continuen fent-ho en les feines d'extinció d'aquests focs, en les tasques de seguretat i d'emergències per protegir les persones i el territori. La seva dedicació mereix el reconeixement de tota la nació.
4: El president Salvador Illa ha assegurat que el govern no va cometre cap negligència amb l'empresa subcontratada a Les Gavarres, de la qual un treballador va utilitzar una radial que va produir l'incendi. Un incendi que ja s'ha donat per controlat després de cremar 2.200 hectàrees, tot i que continuen treballant sobre el terreny per evitar revifades, tot plegat en un context de risc extrem d'incendis, amb el Pla Alfa nivell 4, més de 200 municipis. En aquestes poblacions s'han limitat moltes de les activitats al carrer. Fins aquí les notícies en xarxa.
3: Notícies en xarxa.

0: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos... La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.
1: Notícia actualitzada, sempre aquest butlletí informatiu amb la xarxa de comunicació local i que ja ens porta la que és la segona part del programa. I quan passem 4 minuts de les 10, per suposar, tornem ja a través del 107.1 de l'FM, sempre a través d'aquí, del 107.1 de l'FM, sempre per ràdio, però també ens podeu seguir per internet a www.rtv-elventrell.cat o també a través de televisió. Gràcies per ser-hi i gràcies per continuar amb nosaltres. En aquesta segona part de programa, avui dimecres 8 de juliol, programa número 4005. Gràcies, altra vegada, per fer-ho possible, de veritat. I anem cap a tot aquest contingut d'avui i que passa, com ja hem explicat, i de fet és un cop a l'any, que ens convertim una mica com a notaris. Som els encarregats de fer allò de manera pública, el sorteig de tota aquesta campanya comercial. Compra i descobreix Catalunya, compra a prop, arriba a lluny, i que serveix justament per promocionar i per potenciar el comerç de proximitat a través d'aquesta campanya que arriba fins a 22 municipis diferents de Catalunya. Ara acabarem de conèixer les dades i, sobretot, el més important, acabarem de conèixer els guanyadors i guanyadores, els afortunats i afortunats que coneixerem justament aquí, en rigorós directe. A banda, altres temes, agenda, cultura, a les 11 actualitzarem les notícies i també ens queda, com cada setmana, la tercera i última part des de Coma-ruga Literària per conèixer els escriptors i les escriptores que en formen part. Després ens quedarà una bona estona per la participació i les trucades. Doncs vinga, seguim, continuem, tercera i última hora, som-hi.
0: La Calaixera, un programa unicat de tots.

0: És que és així, és un dia important aquí a la Calaixera des de fa molts anys, perquè a mi em fa il·lusió convertir-nos una mica com a notaris, no sense el seu sou, i això sempre també ho expliquem, fem aquesta cunyeta, no tenim pas el sou d'un notari, només faltaria, però que sí una mica ens convertim en el punt públic, en aquest servei públic per donar a conèixer i per posar aquest punt de transparència, aquest sorteig que ja, això, ja és un clàssic des de fa moltes temporades. Mònica Rocavado, molt bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Com estàs?
1: Molt bé.
0: Sí?
1: Escolta'm una cosa, perdona.
0: Digues.
1: Abans de començar. L'altre dia que vam estar aquí, que vam comptar amb dos guanyadores que ens van explicar la seva experiència dels premis d'edicions anteriors, em va semblar que feies, què? 1900...
0: Bueno, sí, ja hi han passat. 1998. Avui fem 4.005 programes.
1: La Mariona, felicitacions,
0: La Mariona va venir al 4.000.
2: Sí.
0: La Mariona va coincidir que va venir al 4.000, programa número 4.000.
1: Doncs felicitacions.
0: Gràcies,
1: Mònica.
0: Gràcies, Mònica. Ara en parlarem amb la Mònica Rocavado com a coordinadora tècnica responsable d'aquesta campanya, no, Mònica, en certa manera?
1: Bueno, en certa manera...
0: Inventora, creadora, no? S'ha de dir.
1: Bueno, la veritat és que sí que... si vam tindre molt encert, la veritat és que és una campanya que vam tindre molt encert. Després comptem també des del primer any del 2011 comptem amb la confiança dels 22 municipis que formem la campanya. I bueno, molt contenta, sí, la veritat és que sí. Un projecte que m'estimo molt.
0: Molt bé, doncs per molts anys més, eh?
1: Moltes gràcies.
0: Esperem-ho. Ja hem sentit a la Mariona Figueres, que dins tota la seva cartera de regidories, aquesta correspondria a Mariona...
3: Participació Ciutadana.
0: D'acord.
3: Bon dia.
0: Bon dia, Mariona. Tot bé?
3: Tot bé.
0: Sí? Gràcies per acompanyar-nos.
3: Vosaltres.
0: I qui també ens acompanya, i encara no l'hem sentit la veu, és la Carmina Bartra, que encara comercial del CIT, encara...
4: Sí,
0: no hi ha hagut
4: canvis, encara dinamitzadora comercial.
0: Molt bé.
4: Per ser més exactes.
0: Fantàstic. És la representació del comerç del Vendrell, del CIT, el Centre d'Iniciatives i Turisme del Vendrell, que ara hi ha hagut canvis. Una ara, ja fa uns quants mesos, havia un canvi important, no? Renovació de junta, canvis de noms, etcètera.
4: Tenim una nova junta, molt impulsada, millor dit, perquè és CIT Impuls, i des del mes de març es va fer una renovació de junta, que sempre és bo, és un cop d'aire nou, i amb moltes ganes de nous projectes i continuar treballant per en un moment molt difícil pel comerç local, perquè no ho tenen fàcil, gens fàcil. Jo crec que potser aquesta junta agafa el pitjor moment de la història a nivell del comerç de proximitat, amb molta competència, monstres, val?
0: Grans i bé, empreses,
4: amb la qual aquí hem de tenir molta consciència, molta sensibilització, tant als consumidors com als que estem treballant.
0: I tant, és veritat, és veritat. Tot i que això, s'està fent molta feina des del CIT, ara últimament, amb el Shopping Night ara fa 4 dies, tota aquesta campanya comercial també amb l'eclipsi, el repartiment d'ulleres, aquesta campanya comercial del Descobreix Catalunya, compra a prop, arriba lluny, entre d'altres, és a dir que s'està fent molta feina, almenys
4: perquè...
0: a l'esforç hi és.
4: A veure, ara mateix el comerç local necessita de les administracions públiques, però necessita urgentment que, diguem, com això, com aquesta campanya, els hi posin eines. Eines fàcils que apropin territori, els hàbits de consum, que han canviat totalment, les plataformes digitals i tot això, i per tant les administracions tenen un deure, però molt important, però molt important, i una, gairebé una obligació.
0: Correcte.
4: Perquè l'autònom és el motor econòmic de Catalunya, ho sabem, tota la vida, i si no el recolzem,
0: malament. A més, ja ho sabem, les botigues, el comerç, peu de carrer, donen vida, fan ambient, conviden a passejar, conviden a conèixer el municipi.
4: És vida, és
0: important,
4: vida.
0: És important. De fet, tot això és el que persegueix aquesta campanya, Mònica, de fet.
1: Doncs sí, la veritat és que sí. Com deia la Carmina, la gent de les botigues és un motor importantíssim del nostre municipi. I també, com deies tu, tenir un carrer que està ple de botigues vol dir que està il·luminat, es fomenta el passeig, en fa poble, ajuda a la sociabilització, no sé, que només que té avantatges. I el que fa la campanya és aprofitar aquest recurs del petit comerç i el que ja tenim, tot el patrimoni, la gastronomia, els personatges il·lustres, vull dir que no inventem res, aprofitem els recursos que tenim.
0: Correcte, que és això, divulgar-los, bàsicament, no? És donar-los a conèixer i que sigui un atractiu o un atractiu més perquè la gent s'acosti a visitar-nos i a comprar. Aquest és l'objectiu, i a mantenir viu tot aquest esperit comercial. Hem parlat d'administracions, Maria, Marion, per al·lusiones. Sou conscients també, a través almenys de l'actual Ajuntament, d'això. De fet, és un tema cabdal, no només amb aquesta legislatura, sinó anteriors, que sempre està clar que, i jo crec que és, políticament està clar que és importantíssim que el comerç estigui viu i que sigui una força del municipi,
3: Sí, sí, totalment. Vull dir, està clar que no podem tenir carrers buits, no?, ni locals buits. S'ha de treballar per poder donar recolzament i intentar posar sempre els màxims recursos possibles que tinguem sobre taula per seguir tirant endavant això i per donar aquesta confiança, evidentment,
0: clar,
3: als nostres comerços i als nostres veïns i veïnes, clar.
0: Fantàstic. Bé, va, ara sí, anem una mica més cap a tota aquesta campanya comercial d'enguany. És la 16a campanya d'aquest any, Xarxa Compra i Descobreix Catalunya, però amb aquest eslògan d'enguany, no?, que és el compra a prop, arriba lluny. A més, no?, diguem, tot el disseny de la campanya d'enguany era com un joc de taula, no?, i tot una mica girava cap aquí,
3: Sí, la veritat que el disseny ens torna a enamorar, no? Venim d'aquest canvi que es va fer l'any passat amb la 15a edició, amb aquest aniversari, i enguany, doncs, Cultiu, que és l'empresa que ens ho ha fet, doncs s'ha tornat a superar, evidentment, aquesta coordinació. Sí que enguany hi ha hagut un petit canvi, que s'ha sumat un altre municipi a coordinar, a donar aquest suport, no? I entre la Mònica i l'Anna, que és la noia de l'altre municipi, doncs han fet aquesta gran tasca, que és coordinar 22 municipis, 22 ajuntaments diferents, que els que treballem als ajuntaments, doncs sabem que ja no és fàcil amb un mateix, no?, amb un propi, doncs aquesta coordinació dels 22 municipis i el com està sortint tot, doncs vam fer la presentació al Pont de Suera, a la vaga de campanya, ara amb els estem realitzant-se tots el tema dels sortejos i de més, doncs evidentment s'ha de felicitar, i aquest compra prop arriba lluny, jo crec que defineix perfectament la campanya, no? El que estàvem comentant.
0: Sí, tenim el
3: compra prop, que és cuidar els de casa, apostar pel comerç local, i l'arriba lluny, que a més, doncs, aquest punt relacionat amb el turisme que bueno, afavoreix que la gent et conegui, i a més, doncs, tenim la gran sort que jo els últims anys que he pogut viure els premis de prop, doncs la gent marxa dient que bonic és el Vendrell, no? Marxen una mica enamorats de casa nostra, que això, doncs, sempre va bé.
0: No, sempre és bo, i tant que sí. Són 22 municipis, però ben dispars, que no es pensin que és allò de marcació de Tarragona. No, municipis, no els anomenem els 22, ni tan sols segurament de memòria, però són 22 municipis des de Lleida, Tremp, Sallent, bueno, Solsona, entre d'altres.
1: Quan ho expliquem, sempre diem des de Besalú,
0: exacte,
1: fins a Pont de Suert, i avall tenim la Sénia i Ulldecona.
0: Imagina't, doncs, tot aquest... Bueno, tot el que és el país,
1: Territori. Bueno, el que deia la Mariona, vam fer la presentació d'inici de campanya a Pont de Suert, i els de Ulldecona van pujar a Pont de Suert a fer la roda de premsa.
0: Clar.
1: Vull dir que van travessar Catalunya.
0: Tenen un tros.
1: Clar, i bueno, però aquesta és la grandesa, no? I després, no, maco que ens trobem tots, i tothom té el seu parlar, tothom té la seva manera de fer, però tots compartim el mateix, les mateixes inquietuds. I aquí el que deia la campanya, el que fa és aprofitar els recursos que tenim, i com que ho fem tots junts, doncs l'efecte es multiplica. Aquesta campanya no seria viable fer-la un municipi sol, necessitem de fer-ho conjuntament, a més compartim despeses, perquè es fa una sola comanda d'impremta, es busca la impremta que ens ho vol fer en el territori, vull dir que és una campanya molt enriquidora, en el sentit de que si surt una dificultat en el teu ajuntament, poses cara en altres municipis i et surt de trucar i preguntar, i tu com ho has resolt això?
0: Vull dir que és
1: molt més que una campanya de cara en fora, que sí, que el tema del comerç és prioritari i el tema de coneixement del territori, però a nivell de tècnics és una eina més que podem fer servir per qualsevol altre tema.
0: Qualsevol tipus de xarxa és positiva, en qualsevol tipus de concepte. En aquest també, el compartir i tot plegat sempre és bo. 9 municipis de Barcelona, 8 de Lleida, 4 de Tarragona i un de Girona, amb una participació total de 1.196 comerços de tot Catalunya, que és una bogeria, i del qual més o menys unes 600 parelles sortiran beneficiades de tots aquests premis de tots aquests municipis. Clar, les dades són importants,
1: Sí, fan molta xoca.
0: Són importants.
1: Sí, i tombes per Catalunya i et trobes el mateix cartell que tenim penjat a les botigues del Vendrell, el tens penjat en altres botigues.
0: Clar.
1: Vas a Lleida Capital i pues, també
0: el mateix,
1: passa el mateix.
0: Sí,
1: i,
0: sí, sí.
1: Clar, pues, això és una satisfacció.
0: Clar. Aquí al Vendrell han participat un centenar llarg de comerços que també s'adhereixen actualment a la campanya, que de fet l'adhesió és voluntària dels comerços, no? Ells decideixen participar o no, eh?
1: Sí, sí, això és totalment voluntari. L'Ajuntament ho fem en col·laboració del CID i els hi facilitem tant la urna com les butlletes, com els cartells i les butlletes, perdó, i els fulletons informatius de com participar. La campanya durarà durant tot el mes de juny. I bueno, doncs avui amb ganes de fer el sorteig, de donar bones notícies, sí. És la millor trucada que es pot fer.
0: Correcte, correcte,
1: la
0: correcte.
1: La millor trucada que es pot fer dient que t'ha tocat un premi.
0: Sí, sí, sí, ho farem de seguida, eh? Ho farem de seguida. Carmina, suposo que la participació, d'aquest tipus de campanyes, que és, per suposat, molt beneficiosa pels comerciants. També jo entenc, que el dia a dia dels comerciants no és fàcil, aquest dia a dia, aquesta lluita constant i aquesta rutina de lluita per portar endavant els comerços no és senzilla, i a vegades es fa complicat no entrar en dinàmiques d'aquestes perquè penses, hòstia, quina feinada i tal. Sí. Però és important que els comerços també puguin no entrar en aquesta xarxa i puguin participar, que sé,
4: A veure, com dèiem, el comerciant està una miqueta decebut, ja. Està, que diguem, xof, val? I costa molt. I per això deia l'important que de tots plegats, de les persones que estem treballant pel comerç, administracions, associacions, sigui altres entitats o el que sigui, de, diguem, recolzar i posar-ho fàcil pel comerciant, perquè participi. Perquè és allò que, mira, el comerciant es troba amb un perill molt gran, que són les grans plataformes, els canvis d'hàbit, el relleu generacional,
0: sí.
4: Això és un gran problema. Els fills dels comerciants no volen continuar aquest negoci que tota la vida han estat vivint.

0: era, diguem, l'economia, diguem, també està bastant tocadeta, saps? Yeah, llavors sí. la despesa mitja no és... Ja veiem el tancament de comerços, sí, que hi ha, també. Mm-hmm. Estem veient que estan tancant comerços, que després no hi ha una substitució per una altra.
1: Val, sí, sí, sí.
0: Són locals tancats, com deia la Mariona. Mm-hmm. Llavors, tot això plegat, aquest mapa, diguem, al voltant del comerciant, no incita, sí, saps?
1: No és del mes.
0: I, per tant, has de valorar que obrir la persiana cada dia, treballar, i participar de tot això i aprofitar-ho tot, sobretot.
1: És evident.
0: I conscienciar la gent, de, com t'hi veia, comprar a prop, perquè, a veure, és que al final, deien dels carrers d'ambient de vius i tal, i segurs, i carrers segurs també, perquè si hi ha comerços oberts, hi ha vida, els carrers són més segurs.
1: Són més segurs, sí,
0: també.
1: Està clar.
0: I, a veure, sí, hem de viure aquí.
1: Vull dir. No, està clar. Més aquell sinònim, no?, que diuen locals, amb aquells locals tancats, carrers buits.
0: Claro,
1: no? Això que és
0: claro.
1: Important tenir-ho així. Sí, però això, aquestes campanyes, a més, era gratuïta, no?, la participació.
0: Totalment,
1: dels comerciants,
0: sí,
1: gratuïta,
0: sí, sí.
1: El que implicava era la inscripció voluntària,
0: sí,
1: com
0: sí,
1: dèiem,
0: totalment.
1: I se'ls feia arribar el cartell identificador, les butlletes i la urna.
2: Correcte.
1: I aleshores el funcionament sempre ha estat aquest, els clients, la clientela que anava a aquestes botigues feia la seva compra, i aleshores el comerciant li donava la butlleta, ell ho omplia les seves dades i dipositava en aquesta urna.
2: Correcte.
1: Que heu passat a recollir. I són les butlletes que tenim per aquí, eh?
2: Bueno, això que hem passat a recollir, ens les havien de portar.
0: Sí, sí. Bé, bueno, és el que parlava, aquesta
2: molts...
0: col·laboració.
2: Sí, sí.
0: A veure, ens hem d'implicar tots, vull dir, les administracions, associacions, donem aquestes eines. El comerciant també s'ha d'implicar, fins i tot, està per vendre-ho en els seus clients, de dir, escolta, mira... omple aquesta butlleta, que ja veuràs que tal i que qual.
1: Clar.
0: Vull dir, un petit esforç de tots, sí, ho fa molt més fàcil. Mm-hmm. I aquí hi ha pues, costa una miqueta, no?, tirar d'aquest carro, però és la clau de l'èxit.
1: Sí, sí, sí,
2: precisament,
1: sí,
2: també per tramet tot això que està comentant la Carmina, aquesta campanya també té previst donar un premi a un comerciant.
0: Uh-huh. Ah,
2: sí, un comerciant del municipi,
0: sí, sí, sí,
2: també té premi.
0: Uh-huh.
2: La idea és que comerç i clients se'n vagin junts.
1: Clar.
2: A fer l'experiència.
1: Molt bé. Que això, també recordem-ho, aquests premis que ara sortejarem o que ara coneixerem, els afortunats i afortunades, consisteixen en diferents experiències en aquests municipis o en alguns dels municipis que han participat de la pròpia campanya, que és una mica com aquest intercanvi, no?
2: Sí, en els 22 municipis organitzadors. Uh-huh. Ens esperen, o sigui, esperen una parella, o sigui, 22 parelles del Vendrell aniran a conèixer aquests 22 municipis i nosaltres rebrem les 22 parelles de Catalunya.
1: Perfecte, és a dir que nosaltres hem de treure a priori 22 butlletes.
2: Treurem 22 butlletes.
1: Més algunes de calaix per si hi ha algú que no contesti a la trucada.
2: Pues si acaso incidències.
1: Exacte. Avui potser no podrem fer-ho, però de cara a l'any que ve, ja ho vam dir la setmana passada, Mònica, hauríem de fer, clar, totes no podem fer-les, però una trucada en directe crec que seria,
2: sí,
1: xulo de fer-la.
2: És xulo, de veritat.
1: Un parell de trucades estaria bé de fer-ho.
0: Jo vull fer una pregunta d'aquestes persones que venen aquí al Vendrell, no?, que potser no han vingut mai.
1: No.
2: La majoria.
0: També seria bo conèixer si després ho han escollit de vacances, o per venir, o de dir, ostres, tu, que guai,
1: doncs, sí, sí,
0: sembles,
1: sí,
0: vacances. A veure, és com el tour, jo el tour, les imatges que vaig veure de Tarragona, no veia, no?
2: Sí, sí.
0: De Tarragona, tot el litoral, jo vaig flipar, que de fet vaig pensar, què faig a casa meva, que no estic a la platja.
3: Bueno, nosaltres mateixos. Jo crec que el dilluns al barri de França encara hi havia gent que s'hi hagia a la falla i deien, què estan fent aquests aquí? No? I algú deia, ara lo queman. Diu, com? Encara ho cremen, això?
0: Clar, és que diuen...
3: I veies les cases, dius, no són massa vendrellencs aquests.
0: No, venen
3: del nord.
0: És una publicitat brutal, la que es va fer de tot el litoral,
2: sí, sí,
0: de la Costa Daurada.
2: Dir, molt maco,
0: super maca, vull dir, la ciutat de Tarragona, tot el litoral, jo, la veritat, vaig pensar, jolín, tu, i això si ho veuen a tot el món, evidentment.
2: Sí, sí.
1: Les imatges aèries són molt agraïdes.
3: Bueno, vam sortir també, no? Vam tocar el violoncel, parlem de Pau Casals, per veure el campanar, no? Amb
0: això,
3: el Sant Jotovia.
2: Doncs mira, això mateix que tu estàs dient, i sí, per donar-te resposta, ja, nosaltres amb el premi el que fem, clar, un dia no es pot ensenyar tot, i fem petit tastet, Aleshores, ja sabem, perquè així ens ho han dit a Vilacasals, que hi ha gent que repeteix per fer la vista més completa i amb més detall.
0: Vale.
2: Això ho sabem.
0: Vale.
2: A més, ho tenim comptabilitzat. I després també dir-te, en resposta a això que estàs dient,

0: que quan rebem les 22 parelles ens diuen que maco teniu el poble, quina vida que teniu i quantes botigues i quanta gent que tomba, i nosaltres bueno, doncs pues,
1: no, però és així.
2: Venen, ells venen un dissabte i podem dir naltros, és que el dissabte doncs també molts comerços ja no obren el dissabte al matí o de més, però a vegades necessites aquest punt que vinguin... Sí. Tu veus cada dia, no? Sí. Llavors ja només veus lo dolent, veus els errors, pues si hi ha aquí una brossa, si hi ha no sé què... I vas fora i al final, malauradament, a tot arreu hi ha incivisme, a tot arreu pot haver problemes d'inseguretat i de més, no? I quan venen, veuen el nostre nucli històric, que normalment doncs, aprofitem a fer aquesta visita...
0: ja triem el dia.
2: Els portes també, doncs, potser que vinc aquests últims anys i aquest any, doncs, a veure l'orga. Els expliques la història que té el Vendrell, la vinculació amb Pau Casals i de més, i a sobre acabes que vas a la platja allà a Sant Salvador, els puges al mirador del Vila Casals, doncs com no s'han d'enamorar de casa nostra,
3: clar,
2: no?
3: Està clar, està clar. Sí, jo que deia, en reiem així, per això dic que a vegades ens, és veritat, el dia a dia sempre porta a focalitzar-te en allò que no acaba de funcionar, o a vegades aquells fets una mica
2: evident,
3: més negatius.
2: I
3: focalitzes en això i a vegades és veritat que ha de venir gent de fora per recordar-te el bo que sí que tens, no?
2: I és el cas. A més, a mi m'agrada molt d'aquest premi, evidentment hi ha una parella que és de Vendrell.
3: Sí.
2: I venen a fer la visita, no? I es queden sobtats.
0: Descobreixen
2: el Vendrell. És on vius.
0: És
2: on vius. I al·lucinen amb la història del Vendrell o amb l'església o amb de més i diuen, ostres, i després els veus pel carrer i dius, ostres, que xulo va ser aquell dia, no? Bueno, doncs també està bé que els de casa coneguem
3: I tant.
2: Tot el que tenim aquí.
3: Per suposat, i tant que sí.
0: Sí, això de repartir el premi del mateix municipi pot sobtar, perquè també et diria que hi ha municipis que no el reparteixen, però nosaltres trobem que és molt bona eina, perquè el guanyador del Vendrell primer ve com a... però després se sent també anfitrió. Clar. I quan passegem pels carrers, ell també té la seva aportació.
3: Estic a casa,
0: i llavors explica amb els altres guanyadors, sí, perquè aquí venen un pa i hi ha molta cua sempre, i aquí em vaig casar, aquesta església em vaig casar jo. Sí, que també afegeixen un valor i una proximitat amb la resta de guanyadors. Bueno, ja dic que quan arriben a les 10, tothom està molt fred, tothom es posa de parelles de dos en dos, però després, és que...
2: Van tots junts.
0: És fantàstic, de veritat.
3: Sí que és cert, clar, parelles visitants, sí que... Bueno, sí que per notícies sí que sempre que venen es fa algun recurs, sí. I sí que es pot parlar amb elles, em refereixo aquí a la ràdio, clar, parelles de fora sí que no hem pogut parlar amb elles, però sí que la setmana passada vam poder parlar de vendrellencs que van anar a altres municipis, sí. I una mica també transmetien això que dèiem ara, que ostres, jo no ho pensava, que m'ho invento a Sallent, per exemple, i l'altre municipi no recordo quin va ser.
0: Cervera.
3: A Cervera, correcte.
0: I Centelles hi van anar a les seves
3: germanes. Correcte.
0: Però si l'any que ve vols organitzar això, gent que ha vingut a descobrir el Vendrell, també és fàcil,
3: Ja, sí, bueno, és clar, demanar un parell de telèfons, no?
0: I tant. Doncs
3: mira, estaria bé això de conèixer l'opinió d'algú que no sigui del Vendrell.
0: Fa pujar l'autoestima, perquè parlen de tu superbé.
3: Jo crec que sí.
2: I a més, s'ha de dir, la Mònica els cuida molt bé, llavors, clar, evidentment, doncs si a més visites, t'ensenyen la història, visites el gran monument que podem dir nostre, que és l'església, la parròquia, amb l'altar, l'orga, els pugem al campanar, fas una visita que els expliques tot plegat, però a sobre tens un tracte fantàstic que et porten a en safata, és que vas un dia i estàs com de luxe.
4: Et sents acollit.
3: Millor que millor.
0: Sí, sempre ho explico com que tu que reps uns convidats a casa teva, no? I aquell dia poses les estovalles més maques, fas el dinar que tens més per la mà, perquè no et falli, i tries un dia que passin coses... i que doncs la gent marxa contenta a la força.
3: Ha de ser així. Home, bé, hem fet una bona repassadeta, de tot plegat, a la pròpia campanya, els objectius que persegueix, i això, i de quina manera podem arribar a entendre per què i com es fa, ni més ni menys. Anem al sorteig, ja, no?
2: Sí, vinga,
3: va. Tenim aquí aquest carro, ja s'ha fet famós. Hem de dir que abans eren una mica més esbojarrats, i abans agafàvem les butlletes i les escampàvem per aquí a l'estudi, que era molt xolo. Ara ja som una mica més assenyats, i ara el que farem és això, acabar de recollir tot totes aquestes butlletes que tenim en tot aquest carro de la compra, un carro que va repartir el CIT el seu dia, no? Em sembla,
4: sí, senyor, que el deixa carro el CIT, que sí. La gent no sap lo bé que va.
3: I tant.
4: És una campanya que aquest carro es col·locava en el Parvent, llavors les persones el podien llogar per dir alguna cosa, per fer les compres al mercat, a tot el centre del Vendrell, i després carregant el cotxe.
3: Clar.
4: I era una bona idea. Ara sí, tenim els carros. I els fem servir molt, la veritat.
3: No, no, és una bona eina, i tant que sí.
0: I a nosaltres no el deixa, que també va molt bé.
3: I això, el tenim replet d'aquestes butlletes, de tots aquests centenars llargs de municipis que han participat. Sempre us ho pregunto, i sé que sempre és difícil, però més o menys quantes butlletes poden haver-hi aquí? Més o menys, eh? Més o menys. Encara que sigui a ojo de buen cubero.
2: Quantes en van fer?
0: Impreses, 14.000. N'hem repartit.
3: Val. Clar, no, clar, aquí és difícil de comptar les que han arribat, però bé.
2: No les comptarem, eh?
3: No, imagina't. Però fa molt de bulto, allò que he tingut l'oportunitat de posar-hi la mà, que és com una mica allò com gustós, que és com ficar la mà allò en un sac de cigrons o de llenties, doncs el mateix en aquestes butlletes, que és un fet això agradable, i les tenim aquí. I el que farem és això, hem de recollir 22 butlletes que donaran aquest premi a 22 parelles, perquè són premis dobles, a més de 10 butlletes que posarem en reserva per si hi ha alguna cosa.
0: Correcte.
3: Val? I després els guanyadors estan convocats, no?, per aquesta setmana mateix, aquest divendres.
0: A les 10, a la 1:30, davant de la parada de la botiga de moda Wisconsin, del carrer Otto Ferrer, que aquest mes ens ha deixat espaiant el seu operador, i hem tingut penjats tots els premis que es poden veure allà.
3: Fantàstic, molt bé. Doncs això.
0: Perdona, també que un comerciant té premi. Com que aquest any al comerciant de Vendrell li toca anar a Centelles, el guanyador que li toquin a Centelles, girarem la butlleta, i on hi ha marcat el segell de la botiga serà la que també se n'anirà a Centelles.
3: Molt bé. Això, perquè els comerciants havien de segellar les butlletes per saber d'on són aquelles butlletes. Sí. Que bé, ni més ni menys. Hem de dir que això farem com això, això és un notari ara mateix. És a dir, recollirem les butlletes, ho podrem escoltar en directe, i també, clar, vosaltres heu de fer l'acte, que és el que fa la Mònica, no? Fer l'acte i anar recollint els noms. És a dir, que tot el que passa aquí ara o a partir de cara és 100% oficial, això, eh?
2: Sí, a més, sí. Ens ha portat una novetat aquest any.
3: Sí?
0: Mònica, bueno, perquè aviam, és per fer coses diferents, tampoc massa novetat no pot ser, però fèiem els premis per ordre alfabètic dels municipis organitzadors, i aquest any pues, hem portat una caixeta amb el nom dels 22 municipis, i llavors serà a l'atzar tant el nom del guanyador com el municipi.
3: Molt bé, sí. S'està convertint també en una mica la grossa, això, que tenim el bombo dels números i el bombo dels premis, no?
4: També la
3: en certa manera. Molt bé, doncs comencem com vulgueu, Quan vulgueu.
0: Vinga, vosaltres dues, jo prenc nota.
3: Sí. Jo, de fet, també tinc aquí els premis dels comerços, que també, els comerços dels municipis, que també es podem anar comentant, mentre aneu allò buscant i apuntant. Perfecte. Podem anar explicant en què consisteixen aquests premis.
4: Doncs sí. Calaf.
0: Calaf va...
3: Ara s'entendre la lletra, que també és un clàssic,
2: Jo crec que posa Carmen. Carmen, que va comprar l'Arroyo. Doncs se'n va a Calaf.
3: Pues molt bé.
0: Pues la trucarem i li direm que li toquen a Calaf.
3: Molt bé, doncs enhorabona a aquestes persones que aniran a Calaf, veuran, entre d'altres, l'espectacle dels Pastorets de Calaf, que són molt coneguts. Vinga, segon premi, Argentona.
4: Què passa aquí? Sí.
2: Argentona va a la Rocío.
3: La Rocío.
0: Amb Argentona aquest any hem compartit la coordinació de la campanya amb l'Anna. Des d'aquí li dono les gràcies. Aquest any hem repartit el pes.
2: La Rocío va comprar Mans i Més.
3: Molt bé, doncs Argentona coneixeran la ruta modernista guiada pel centre històric.
4: Torres de Segre.
3: Visitaran els edificis i punts més emblemàtics de la història local.
4: Perdó. A la propera població és Torres de Segre.
3: Torres de Segre. Fantàstic. Molt bé.
2: I va la Jennifer... que va comprar el Gota.
3: Molt bé. A Torres de Segre, Torres de Segre hi haurà una benvinguda a l'antic molí de les Torres de Segre, visita guiada pel Museu de l'Evolució, és un museu etnològic, recorregut memòria històrica, ruta entre camps florits, dinar amb productes de la zona i una visita a la reserva natural de Utxesa. Que bé, molt
4: bé. El proper poble és Cervera.
3: Cervera, qui anirà a Cervera?
2: La Paquita.
3: Molt bé.
2: A Cervera... l'Alexandra Regalos. Mira, m'agrada, direm la població, perquè no és del Vendrell, és de l'Arbós.
3: Què dius? Mira, doncs fem comarca. Fem comarca.
2: Fem comarca.
3: Molt bé. Doncs a Cervera coneixeran doncs, els productes del territori, esmorzaran amb productes justament d'aquest producte del territori, i també hi ha una visita guiada al centre històric, passejada pel mercat de Nadal, i visita la Casa Museu Durant i Sempre. Molt bé, que bé.
2: Mira, ara no anem gaire lluny, ens quedem a casa, al Vendrell.
3: Vinga.
4: Aquí la guanyadora és Vinyet Esbertit.
3: Molt bé.
4: i va comprar el tast.
3: Molt bé. Doncs aquí la Vinyet el que farà és això, amb la coincidència dels 150 anys del naixement de Pau Casals, doncs visitaran el nucli històric del Vendrell per conèixer la casa nadiua d'en Pau Casals, l'església, també aniran a dinar a un municipi, a un restaurant del municipi, també visita la casa d'estiu de Pau Casals a Sant Salvador, entre d'altres. És una visita fantàstica. Què més?
2: Sallent.
3: A Sallent, gran poble.
4: Aquí anirà la Maria, que va comprar a la cafeteria Astra.
3: Molt bé. Que no hi tinc res a veure, sempre m'ho pregunta. No tinc res a veure amb el poble, jo, eh? Simplement és el cognom. Doncs aquí a Sallent, els afortunats, afortunades, en aquest cas, una visita guiada a la Casa Museu Torre Amat i Centre d'Interpretació del Nucli Històric. La Casa Torre Amat, que és un exemple paradigmàtic de l'antiga fàbrica d'inicis de la Revolució Industrial, i també, doncs, conèixer aquesta part i aquest llegat històric, a banda també tastar els productes i anar a dinar a un restaurant típic d'aquest municipi.
2: Seguim.
3: Molt bé. Què Lleida. Més? Lleida.
4: Guanyadora l'Anna, que va comprar a l'Expo Mobi.
3: Molt bé. Doncs també l'Anna gaudirà d'un tast gastronòmic, coneixerà el comerç, l'oci, el patrimoni i la cultura amb visites guiades i això, amb dinar per conèixer tots aquests productes. Lleida, que és molt maca, també.
2: Totendo.
3: Què més?
2: Sant Quintí de Mediona.
4: Vale. Guanyadora Montserrat, que va comprar a Cal Vicentó.
3: Molt bé. No m'agrada gaire que tots siguin dones, eh?
2: Estan fent un pleno,
3: I sabeu per què, eh? Sabeu per què ho dic,
2: sí, sí.
4: La dona compra sempre.
3: Per això dic, sempre. Que me n'alegro molt per elles, és obvi. Però saps què fa més... Mira, jo convido aquestes dones que van a comprar elles que la parella no sigui la seva parella. Que triï una altra persona.
4: Una altra dona.
3: Exacte.
4: Una altra dona.
3: Va, Sant Quintí de Mediona ajudarà a descobrir el patrimoni històric de Sant Quintí, una visita a l'entorn natural del municipi, també gaudir d'activitats d'aventura i un dinar amb productes típics locals. Molt bé.
2: Vinga.
3: Què més?
2: Besalú.
3: Besalú. Molt bé.
4: És per la Rosa. I va comprar Alexandra Regals.
3: Molt bé. Enhorabona.
0: Està quedant molt repartit, eh?
4: I aquí també està una població del voltant, de Bonastre.
0: Sí, Bonastre.
4: Amb la qual està bé, també.
3: Doncs fem comarca. Exercim de capital de la comarca, eh? Doncs a Besalú també és això, és conèixer els productes del territori, també una visita teatralitzada en aquesta part antiga de Besalú, que és fantàstica, entre pedres i cavallers, per poder acompanyar el grup Excalibura, que expliquin justament com és Besalú, a banda de tastar els seus productes propis. Molt bé. Què més?
2: Sant Martí de Tous.
4: Uh-huh. Un home.
3: Vinga, veu, celebrem. Venga. Bravo. Ja,
0: tot ha sigut dir-ho. Ha sigut dir-ho.
4: El Joan hi va comprar l'equivalença.
3: Molt bé. M'has dit, perdó, Sant Martí de Tous, eh?
2: Sí.
3: Molt bé. De seguida l'obro i sabrem una mica què ofereixen, què ajudaran a conèixer, que bàsicament també gira al voltant d'això que estem dient, eh? Conèixer tot l'entorn natural, conèixer la part antiga. En aquest cas també la visita es farà durant la festa major i ajudarà a endissar-se la seva part històrica, el seu patrimoni i les seves tradicions, que també està molt bé. Què bé, què més?
2: La Sènia.
4: Aquí tornem amb les dones. La Judit, que va comprar Cal Vicentó.
3: Molt bé, perfecte. La Sènia, segons expliquen, és un paratge per descobrir, que és un municipi que està ubicat en una zona privilegiada i que cal descobrir, i per això el que intentaran des del propi municipi és ajudar a conèixer tot el seu entorn, tota la part històrica, la gastronomia, amb productes del territori, també amb un dinar en aquest mateix espai.
2: Molt bé.
3: Què més?
2: Santa Coloma de Queralt.
4: La guanyadora Anna. L'Anna hi va comprar a l'Oliver & Go, que és una perruqueria.
3: Molt bé. Ostres, hem remenat molt, eh? Nota que hem remenat, eh? Perquè estan sortint comerços molt variats.
4: Sí, diferents sectors.
3: A Santa Coloma de Queralt es coneixerà un esmorzar típic, una visita guiada monumental, teatralitzada, del qual es podrà veure els edificis més emblemàtics del nucli antic, i també una visita a la sala d'exposicions del Museu dels Rellotges. Què més?
0: Ah, pot ser igual, eh?
3: Sí.
2: A veure qui va cap a Ulldecona.
4: El Dani.
2: Molt bé.
3: Molt bé. Ulldecona?
2: Ulldecona, sí.
3: Molt bé. Espera que ho busco. Ulldecona, Ulldecona, Ulldecona. Ràdio en directe, això, eh? Ja sempre ho diem, eh? Ulldecona. No ho trobo, Ulldecona.
1: Cervera, Cadars, Les Moges, La Sèrie, Ventrell, Pont de Sona, Lleida, Mediona, Mediona, Sallent... Bé, no sé per què no ho veig.
2: Bueno, ja sortirà.
3: Ah, ui, d'acord, perdó, sí que hi ha, sí, sí que hi ha, evidentment surt tot, aquí, a la, en aquest punt d'informació que tenim obert, surt tot. La visita a l'antic molí del César Martinell, que és l'actual oficina de turisme, a banda, doncs, hi haurà tas d'oli, visita guiada pel nucli antic, dinar en el conjunt de l'ermita de la Pietat, entre altres activitats en el patrimoni mundial de la humanitat, que és una visita fantàstica que tenen justament a Ulldecona. Molt bé.
2: Tenim coses en comú,
3: i tant.
2: César
3: Martínez.
2: Sí. A Mediona.
3: A Mediona.
4: Per la Marta, la guanyadora, i aquí va comprar a la botiga Bondi.
3: Molt bé.
4: Del carrer Montserrat.
3: Fantàstic, enhorabona per ella. El premi en si mateix és un tas de la vall de Mediona, el propi vall, per descobrir els diversos llocs emblemàtics, per gaudir plegats del paisatge, la cultura, la història i, per suposat, la seva gastronomia.
0: A Mediona hem compartit la gestió econòmica. Ah. També donar les gràcies des d'aquí.
3: Molt bé.
0: Que bé. El seu ajuntament.
3: Fent xarxa.
0: Sí.
2: Cap a les Borges Blanques, hem de dir, visita molt maca.
4: Aquí li ha tocat a un senyor, el Ramon, que ha comprat al mercat, que el mercat encara no havia sortit.
3: Exacte.
4: A Peixos Oliver.
3: Molt bé. En aquest cas, des de les Borges Blanques, cultura, tradició, gastronomia, conviden també a tastar, diuen ells, la capital de l'oli, i per això hi haurà tast d'olis, visita guiada i també gastronomia. Què més?
2: Vinga, cap a Centelles, a veure qui enviem.
0: Aquí a Centelles també sortirà el nom de la botiga.
4: Per la Montse és la guanyadora.
3: Val.
4: I és una compra de Cal Vicentom.
3: Mira, oidà, eh? Vicentom.
0: Pues el Vicentom també té premi.
3: Sí.
0: El Vicentó també té premi.
3: Ah, clar, que ho hem dit. Sí, que ho hem dit, exacte.
4: Vale, llavors...
3: Que el Val de Centelles també recollia el premi cap al comerciant.
4: Llavors és el comerciant del Vendrell que anirà també.
0: També, no? Així és, client i comerciant van junts a la mateixa experiència.
4: Cal Vicentó.
3: Molt bé, Cal Vicentó, fantàstic. Sí, molt bé. A Centelles, doncs això, tant el comerciant com, en aquest cas, clienta-client, es coneixerà Centelles, que és Vila Cerdà, per conèixer l'època d'Ildefons Cerdà i gaudir d'un dinar per a dues persones amb menú especial i obsequi de Centelles.
2: Vinga. Cap a Vilanova del Camí.
3: Molt bé.
4: La Rosa, que va fer la compra a Cal Cotxet.
2: Tampoc havia sortit encara.
3: No, és veritat. Molt bé.
2: Ens ha quedat molt repartit avui,
3: sí.
2: Que
3: sí, sí. Altres anys potser, sí.
2: Més...
3: Bueno, clar, sí,
2: està bé.
3: Sí, està bé.
2: Bueno, l'atzar.
3: Va, sí, està bé.
2: Bueno,
3: això, a Vilanova del Camí serà conèixer la Fira del Camí Ral, natura, tradició, artesania, conèixer i gaudir d'un dia d'història i de tradició. Molt bé. Què més?
2: Cap a Tàrrega.
4: La guanyadora és la Sabine, que va comprar el Serrat.
3: Molt bé.
4: Calçat Serrat. Vinga.
3: Fantàstic. Vaig a buscar a veure la informació de Tàrrega. Molt bé, que també conviden a descobrir la capital de l'Urgell, una jornada per conèixer a Tàrrega, per endinsar la història de la ciutat amb la visita al Museu Comarcal de l'Urgell i el Call Jueu, entre altres coses, amb un dinar fantàstic a un restaurant de la localitat. Molt bé.
2: Anem cap a Roda de Ter.
3: Molt bé. Roda de Ter.
0: Terra de Matí, Pol.
4: El guanyador guanya... No. No, és el nom, no, deu ser un nom estranger. I va comprar, bueno, és de la perruqueria Els Colors.
2: Vinga.
3: Molt bé. A Roda de Ter convidaran a descobrir l'origen del poble i els racons que van inspirar la poesia de Miquel, Martí i Pol. També el mateix, visita guiada i trobada gastronòmica.
2: Ens anem cap al Pont de Suert.
3: Molt bé, a Lleida, Pont de Suert, a Lleida.
4: Aquí la guanyadora és la Berta... i de l'establiment La Cortineta Negra.
3: Molt bé, un pot de suert, cultura, natura, gastronomia, que esperen els guanyadors, guanyadores en aquest premi per a dues persones gaudir d'un dia únic al cor del Pirineu. Visita guiada a la fàbrica de mantes i llanes del Pont de Suert, al centre de fauna, un dinar per dues persones i un lot de productes.
0: Anem pels dos últims.
2: S'ha de dir pràcticament que això és el que vam fer quan vam anar a la presentació, així que s'ho passaran molt bé. I més o menys l'entorn acompanya a desconnectar un dia.
0: I la Teresa de la fàbrica...
2: Tindran un trosset fins a arribar-hi, però,
3: bueno,
2: però val molt la pena.
3: El Pirineu sempre és aposta segura. Qualsevol punt és sempre aposta segura. El Pirineu, i per qui ens agrada la muntanya, especialment.
0: Doncs aquí la Teresa, la mestressa de la fàbrica de mantes, que és una fàbrica dels avis, Bueno, és que tu fas sentir passió, ho explica d'una manera que...
3: Fantàstic, que bé, molt bé.
2: Bé, penúltim, anem cap a Trem.
3: Molt bé.
4: El guanyador és el Jordi, de Roda de Barà. Mira.
3: Molt bé, mira.
4: I Calçats Terrers.
3: Molt bé.
0: Trem té nit d'hotel.
3: Ah, què anava a dir, eh? Què anava a dir, Mònica? Què anava a dir? Atenció, perquè Trem era una mica dels... És com la grossa, eh?
4: És el guai,
3: no? No per res. Hi ha una nit d'hotel i sempre... Exacte, la nit d'hotel sempre ajuda. Doncs això, descobrir la capital del Pallars Jussà a través de la seva història i el seu patrimoni hidroelèctric amb una nit d'hotel amb esmorzar, que està molt bé, visita guiada al centre històric de Trem, ball de descompte i passi per dues persones a una de les activitats a Electra, la festa de l'aigua i de la llum, que també es farà quan es faci a banda d'un lot de productes.
0: Regalazo, eh?
3: Ostres, aquest és dels importants, eh? No, és evident que no podem desmereixer cap d'ells, però aquest és potent.
2: Sí.
3: Fem una cosa, ara quan traiguem les butlletes de reserva, traieu una nou. Aquesta, jo sóc la reserva d'aquest premi.
2: Vinga.
3: D'acord? Vinga.
2: Vinga, l'últim, cap a Balaguer.
3: Molt bé.
4: Per la Paquita, que és del Papiol, i va comprar Calvi Santó.
3: Val. Balaguer. A Balaguer, una visita guiada pel centre històric, les muralles gòtiques i l'església de Santa Maria. També hi haurà un dinar, un restaurant de la ciutat, i la visita al Museu de la Noguera i al centre d'interpretació de l'or, a banda d'un lot de productes del territori. Sí. Molt bé, els hem dit tots ja, doncs. Ja hem recollit els 22 tiquets, ara n'agafarem 10 més, evidentment no els direm, simplement s'agafen per tenir reserva, perquè si algun dels guanyadors o guanyadores no contestés o no es pogués localitzar, tiraríeu d'aquests tiquets de reserva. Quan fareu les trucades?
0: Pues quan marxem, sortim d'aquí, de seguida.
3: Avui mateix, eh?
0: De seguida ens anem a fer les trucades.
3: Mira, és molt complicat, ja ho sé, em faria molta il·lusió, molta il·lusió.
0: A veure, què?
3: Que si algú ens està escoltant i ha estat premiat, que li digui a la Mònica, trucaràs tu, Mònica?
0: Sí.
3: Doncs li digui, Mònica, ja ho sé perquè ho he escoltat a la ràdio.
0: Ah,
3: i ens ho faràs arribar.
0: Perfecte.
3: Serà difícil, però faria molta il·lusió.
0: Doncs si és així, no pateixis que...
3: Ens
0: no
3: ho fa saber, eh? I això, de cara a altres edicions sí que estaria xulo doncs, poder fer una trucada en directe. Clar, i allò estaria bé.
4: No, de fer una trucada.
3: Sí, de fer una trucada d'això, del guanyador o guanyadora.
0: Sí.
3: Que bé, molt bé. Tot fet, ja?
2: Bueno, anem a treure aquestes 10.
3: Ah, perdó, les 10, sí, que quedi constància.
2: Que
3: correcte,
2: no direm
3: perdó.
2: Els noms.
3: No, simplement bueno, recollir les 10, que quedaran en reserva.
2: Finalment miren que hi hagi el nom sí. I...
3: Correcte, que tot estigui
2: les
3: correcte.
2: Dades.
3: Que no haguem d'agafar reserves per la reserva. Habitualment costa per això, Mònica, localitzar els guanyadors i guanyadores, o què?
0: No.
3: No, és fàcil.
0: No, el que passa que...
2: És qüestió d'agenda, no? Sí. A vegades que la data que ha tocat doncs, clar, no et va bé clar. O...
0: Sí, i després també gent gran potser que li ha tocat i aquell dia no té els fills a disposició que la puguin acompanyar.
3: Ja. Yeah.
0: Però no, tothom ho accepta. Yeah. Aviam, aquests premis també, la cosa és que no volem que es perdin. Aleshores, si aquell dia coincideix amb la teva agenda que és impossible desplaçar-te allà on t'ha tocat, el premi te'l pots cedir.
3: Sí, sí.
0: El pots cedir o el pots regalar a una altra persona.
3: Val.
4: Claro.
0: Sí, la cosa és que no es perdi.
3: Sí, tots són facilitats, també, sí. Un cop s'ha aconseguit i s'ha aconseguit aquest premi.
0: Sí.
3: Molt bé.
0: Vale, doncs ja els tenim.
3: Jo ja ho tenim, això, feina feta.
0: Sí.
3: Notaria feta. Acta tancada i signada.
0: Això.
3: Molt bé.
0: Super, superbé. Vaja, donar les gràcies tot, novament que cada any ens aculls aquí i... Bueno, està molt bé fer-ho així públic.
3: Sí, no? Ni trampa ni cartó,
0: no,
3: eh?
0: No, tal qual.
3: Ni carpa, anava a dir. Ni trampa ni cartró. Justament aquest sorteig que acabem de fer ara mateix en directe.
0: Tal qual.
3: Gràcies.
0: A tu.
3: Mònica, Mariona, Carmina.
4: Gràcies a tu,
3: per venir.
2: Gràcies a vosaltres.
3: Estem en contacte. Que vagi bé.
2: Molt bé.
3: Adéu.
5: Ràdio El Vendrell t'acompanya, t'informa, et diverteix, t'escolta. Segueix-nos cada dia al 107.1 de la FM i també a la nostra web rtvelvendrell.cat. Disfruta de la millor companyia al 107.1 de la FM. Ràdio El Vendrell. Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08.
6: Siente cómo tiembla el suelo. Prepárate para la descarga de adrenalina definitiva. El Motoshow Extreme aterriza en el karting Comarruga. Del 19 de junio al 26 de julio, vive el riesgo, la velocidad y las acrobacias más brutales que jamás hayas visto. Cita obligada cada viernes, sábado y domingo a las 9 de la noche. Que no te lo cuenten. Entra ahora y reserva tus entradas con un 20% de descuento usando el código promocional MOTORVERANO2026. Motoshow Extreme, solo para valientes. www.motoshowextreme.com.
7: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
5: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. L'actualitat música a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta el millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Els millors sons llatins, escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge.
8: Para. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
5: Siempre a prop teu y a on vulguis. Ràdio El Vendrell. Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sallent.
3: I si sona música de gralles i si sona més a més aquest toc de vermut, vol dir que justament volem parlar-vos o seguim recordant i explicant els actes de tota aquesta setmana de barris, que ja va començar amb força, com sabeu, el passat divendres i encara s'ha de mantenir fins aquest mateix dissabte. I on toca avui? Doncs avui dimecres és el torn del barri de la Plaça Nova i Barceloneta. De fet, ells ja van anunciar ahir el repic de campanes i el llançament de coets i avui arriba el seu dia gran. De fet, aquest matí ja ha començat amb la plantada de la falla i també ja han sortit les gralles del Baix Penedès al toc de matinades i també ja a les 10 del matí a la mateixa Plaça Nova hi ha hagut la tradicional cucanya infantil. D'aquí poca estona, quan siguin les 11 del matí, hi haurà una visita guiada a la casa nativa de Pau Casals, que està molt bé. I ja de cara a la tarda, quan siguin les 6, concentració de les parelles del Pa Beneit. A 6:45 de la tarda, des de la plaça del Tívoli, cerca barri del Pa Beneit, amb les gralles del Baix Penedès i els grallers tocats de canya. El recorregut passarà pel carrer Cafès, el carrer Montserrat, el carrer Sant Magí, Àngel Guimarà, Andreu Nin, carrer Pau, carrer Sant Magí, carrer 1 d'octubre, Santa Anna, Barceloneta Alta, Pou de Santa Anna, Barceloneta Baixa, Santa Anna, altra vegada, plaça Nova, carrer dels Cafès, fins tornar a arribar a la plaça del Tívoli. En aquest cas, la benedicció de les coques serà a la capella, bé, les coques i les parelles, serà a la capella de Fàtima, al carrer de la Pau. I quan siguin 8:45, hi haurà animació infantil a la plaça Nova, a càrrec de l'Eida Manyes. A 9:45 del vespre, a la plaça Pep Jai, en aquest cas, encesa de la traca i cremada de la falla. I a partir de 10:00 pels carrers del barri, tradicional sopars de veïns amb visita de la comissió. A 11:15, a la plaça Pep Jai, pa beneït nocturn. I a 11:45, a la plaça Nova, concert amb Waikiki. I la festa s'acabarà amb sessió de DJ a càrrec de Caste Brothers DJs. I a tot això, de fet, avui dimecres a 12:00 sentirem el repic de campanes i el llançament de coets que anunciaran que demà dijous serà el dia del barri de la plaça Vella, i del qual ja en parlarem.
5: Ràdio El Vendrell. Escoltes Ràdio El Vendrell.
3: I arribats a aquest punt, deixeu-me que faci aquest punt de promoció. Bé, tot i que és fàcil, perquè l'estiu, amb els més petits, a vegades és complicat trobar un lloc on tots es posin d'acord per anar-hi sense rondinar, doncs hi ha un punt que això s'aconsegueix al 100%. I és això, un punt on tota la família es posa d'acord per anar-hi. Per suposat, estem parlant de PortAventura World, PortAventura Club, que ha estrenat una nova era, amb una nova identitat, una nova imatge, una proposta de passis renovada amb el nou Pioneer Pass, que és el més exclusiu i el més premium de tots. Us convidem a que descobriu aquests nous passis, aquest nou PortAventura Club, a portaventuraworld.com.
5: Ràdio El Vendrell t'acompanya, t'informa, et diverteix, t'escolta. Segueix-nos cada dia al 107.1 de la FM i també a la nostra web rtvalvendrell.cat. La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.
3: Enfilem la recta final d'aquesta segona part del programa. Res, 5 minuts i arribem a 11:00. Serà un punt i seguit, perquè encara continuarem a la tercera i última hora de programa. Més coses. Els dimecres, cada setmana, tenim l'oportunitat de conèixer els escriptors i les escriptores que formen part de Com a Rua Literària. I avui tornarà a ser un d'aquests dies, del qual coneixerem via telefònica a l'escriptora Maria Pérez, coneguda literàriament com a Maria Pesa. Ara, quan hem fet tot aquest sorteig d'aquesta campanya comercial, hem parlat justament del que podem descobrir amb el nostre propi municipi del Vendrell, que a vegades es desconeix. Així que no només és important donar a conèixer els visitants o la gent de fora o els estiuejants que podem trobar al Vendrell, sinó que també a vegades és important fer-ho també pels mateixos vilatans. Amb aquesta doble intenció, per part dels que ens visitin i per part de la gent del Vendrell, l'Ajuntament, amb la Fundació Pau Casals, la Fundació Peles Fenosa i el Museu Déu, amb la col·laboració dels Amics de l'Orga i els Campaners del Vendrell, impulsen un any més tota una programació d'estiu amb rutes culturals i patrimonials que anomenen En Clau de Sol, per donar a conèixer el municipi i apropar la seva riquesa artística, històrica i natural tant als vilatans com als visitants. L'objectiu d'aquesta proposta és posar en valor el patrimoni vendrellenc i fer-lo encara més accessible al públic mitjançant visites guiades dinàmiques i que tindran lloc de dilluns a dissabte. De fet, això cada dia i en diferents dies, ara ho explicarem, podeu trobar aquestes visites. Per exemple, els dilluns. Descobreix la Via Augusta. Això es farà els dilluns 24 i 31 d'agost a 7:00 PM. Un recorregut per conèixer un tram d'aquesta antiga via romana que travessa el municipi. I per què fa els dimarts 21 de juliol i 4 d'agost... I també a 11 i el 18 d'agost, per una banda, Coma-ruga, un viatge en el temps per descobrir l'origen termal i l'evolució de Coma-ruga com a espai turístic, i també Sant Salvador de Port Marítim a Platja d'Estiueig. Els dimecres, descobrir l'art del mosaic a Coma-ruga, això es farà... o es tornarà a fer No, no, encara s'ha de fer, perdoneu, perquè la primera d'aquestes visites es farà el 15 de juliol, és a dir, la setmana que ve, el dimecres de la setmana que ve, 15 de juliol, i es repetirà el 19 d'agost a les 7 de la tarda. És una ruta que revela l'obra de l'artista Santiago Pedrós a través dels mosaics del nucli marítim. I també Sant Salvador, el mateix, de Port Marítim a Platja d'Estiueig, que això es farà el dimecres també, repetirà el dimecres 22 de juliol a 7:45. Els dijous, per descobrir el Vendrell. Els dijous 16, 23 i 30 de juliol i el 6, 20 i 27 d'agost a les 7 de la tarda. Una ruta pel nucli antic per descobrir històries d'ívers, de senyors feudals i de pirates. I també el dijous 23 de juliol a les 10 del matí es farà una introducció al Fenosa Experience. Els divendres, el Vendrell a vista d'ocell per visitar el campanar. Això es farà el 31 de juliol, el 7 i el 21 d'agost a 7:45. Inclou la visita a l'església, al campanar, amb vistes panoràmiques de la vila amb col·laboració dels campaners del Vendrell. I també el divendres... divendres 10 de juliol, aquest mateix divendres, coneix el Museu del Tabaris. I ja, finalment, els dissabtes, en ruta Pau Casals, amb audició d'orgue a l'1 i el 22 d'agost a les 11 del matí, per conèixer aquests vincles i aquests racons que Pau Casals va mantenir amb la seva vila natal i que inclou visita i una audició d'orgue barroc amb col·laboració de l'Associació d'Amics de l'Orgue. I també, en aquest cas, el dissabte 15 d'agost a les 6 de la tarda i a les 7, coneix el Museu del Tabaris. Rutes prou xules. És important que feu reserva prèvia i per això es podeu posar en contacte amb l'oficina de turisme de Coma-ruga al telèfon 977-68-0010. Així de fàcil. I recordant aquestes rutes patrimonials, ara sí, ja queden 30 segons per les 11, actualitzem les notícies amb la xarxa de comunicació local i en res, després del butlletí de 3-4 minuts, tornarem a la tercera i última part amb més contingut i amb moltes més qüestions que després acabarem de recordar. No us ho perdeu. Fins ara.
5: Connecta't a Ràdio El Vendrell, a la FM 107.1 i en línia al web rtvalvendrell.cat. La teva ràdio a on vulguis. Notícies en xarxa. Bon dia, són les 11, us parla Pili García. Els bombers centren els esforços a evitar que l'incendi que dilluns es va declarar a Sant Menat al Vallès Occidental no generi nous conats que puguin afectar la urbanització del Farell i del nucli de Sant Sebastià de Montmajor, a Caldes de Montbui, al Vallès Oriental, on es manté el confinament d'unes 300 persones. El foc segueix sense estar estabilitzat i ja ha cremat unes 200 hectàrees. També hi ha 240 efectius que segueixen treballant a la zona amb mitjans aeris que s'han reincorporat amb la sortida del sol. El cos no preveu tenir estabilitzat l'incendi com a mínim fins la tarda. Escoltem l'inspector en cap dels bombers, David Borrell.
9: Al migdia, que sabem que se'ns tornarà a complicar perquè bufarà marinada, farà molta calor i sabem que tornarem a tenir moments i situacions difícils.
5: I aquest matí el Parlament ha agraït la feina dels bombers, ADFs i també pagesos que treballen per apagar els incendis de Catalunya. El president de la Carme, de la Cambra, perdó, Josep Rull, ha obert la sessió amb aquestes paraules ovacionades per tothom.
10: També voldria traslladar en nom de la institució la gratitud immensa, infinita, als servidors públics i voluntaris que han treballat i continuen fent-ho en les feines d'extinció d'aquests focs, en les tasques de seguretat i d'emergències per protegir les persones i el territori. La seva dedicació mereix el reconeixement de tota la nació.
5: El president Salvador Illa ha assegurat que el govern no va cometre cap negligència amb l'empresa subcontractada Les Gavarres, de la qual un treballador va utilitzar una radial que va produir l'incendi. I tot plegat amb el pla Alfa activat al nivell més alt amb més de 200 municipis i amb l'onada de calor que arriba aquest dimecres al seu punt màxim amb temperatures que poden enfilar-se fins als 43 o 44 graus a ponent les Terres de l'Ebre i la Conca de Tremp. La calor també serà intensa la nit amb mínimes tropicals i fins i tot roents al litoral. L'onada de calor es pot allargar almenys 10 dies. De fet, gairebé 100 persones ja han mort a Catalunya per causes atribuïbles a la calor només durant la primera setmana de juliol, segons el sistema Momo de l'Institut de Salut Carles III. Són 97 defuncions en 7 dies, una xifra que ja supera el balanç de tot el mes de juliol de la majoria d'anys des de 2015. Al juny ja se n'havien registrat 126.
11: I una nena de 6 anys ha mort ofegada a la piscina del complex esportiu Barri de Secà de Balaguer. Els serveis d'emergència van rebre l'avís poc abans de les 8 del vespre i, tot i l'actuació dels socorristes i del SEM, no es va poder salvar la vida de la menor. Protecció Civil indica que és la quarta víctima mortal en piscines catalanes des de l'inici de la campanya de bany. I fins aquí les notícies en xarxa.
12: Notícies en xarxa.

0: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos... La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.
1: Doncs va, seguim, continuem, tercera i última part de programa, tot just després d'actualitzar les notícies amb el butlletí de la xarxa de comunicació local, en principi, com sempre, a cada hora en punt, i això vol dir que ja passem aquests 4 minuts de les 11 i que ja tornem altra vegada al rigor i a la proximitat del 107 amb 1 de l'FM. La ràdio, sempre al pal de paller de tot aquest contingut, tot i que també ens podeu escoltar per internet a www.rtv-elventrell.cat i també ens podeu seguir per televisió al Ventrell. Però això, trieu quina manera trieu per fer-ho. Moltíssimes gràcies per fer-ho. Dimecres 8 de juliol, programa número 4005. I una tercera part, on els dimecres sempre està encapçalada per aquesta secció des de l'entitat com a Ruga Literària, aquesta oportunitat per conèixer els escriptors i les escriptores que en formen part. Doncs això, avui torna a ser un d'aquests dies on coneixerem una mica més, literàriament parlant, la Maria Pérez. I després hi ha participació i trucades. Canals habituals i amb ganes de xerrar i conversar i compartir tota l'estona final, això amb peticions musicals, dedicatòries o el que us vingui de gust i el que vulgueu. Doncs va, seguim, continuem. Tercera i última part, som-hi.
0: La Calaixera, un programa unicat de tots.

0: Secció habitual que ja ve prou que coneixeu i, de fet, és que arriba cada setmana l'oportunitat de poder conèixer aquells que formen part i que fan possible com a Ruga Literària, que són, com és evident, els escriptors i les escriptores, els autors i les autores, i del qual en aquest espai els podem conèixer una mica més. Avui és el cas de la Maria Pérez, que ja ens ha acompanyat telefònicament. Maria, molt bon dia.
1: Hola, bon dia. Què tal?
0: Molt bé, i tu?
1: Molt bé, també. Al treball estic.
0: Fantàstic. Doncs gràcies per atendre'ns, eh? Gràcies per atendre'ns.
1: Gràcies a tu per l'oportunitat.
0: Maria Pérez, en pseudònim literari, Maria Pesa.
1: Maria Pesa Giner, sí.
0: Maria Pesa Giner. És curiós sempre, eh? El tema dels pseudònims en escriptures. Bueno, és com una tradició, no? Penso, no? És una cosa ja, no? És... té més de romàntic que una altra cosa, no? Què, Maria?
1: En el meu cas també té una part pràctica, perquè jo sóc professora, i llavors així és com que tinc dues facetes professionals i dos noms també, per ajustar a cada faceta.
0: Clar, això també és veritat, és veritat, és veritat, està bé, per no barrejar els dos conceptes, no?
1: Això.
0: Clar, tot i que va molt lligat, perquè clar, tu ets professora de llengua, no?, segons tinc entès.
1: Profe de llengua i literatura de secundària.
0: Ostres, imagina't. Sí. No, és a dir, les dues vessants estan estretament lligades, no?, en certa manera.
1: Clar, les dues vocacions que sempre he tingut.
0: Clar.
1: I sempre he estat escrivint i ara estic més dedicant-me també a la part de publicar, difondre l'obra, etc.
0: Fantàstic.
1: M'he combinant les
0: molt
1: dues
0: bé
1: coses.
0: Escolta'm, si estàs treballant és que formes part de l'equip directiu.
1: Exacte, estem preparant el curs que ve.
0: Per això, jo sé que l'equip directiu doncs sempre allargueu una mica més la feina, no?
1: Sí, el mes de juliol també.
0: Correcte, veus? Molt bé.
1: Sí.
0: Doncs va, Maria, anem cap a aquesta vessant literària, com sempre dic, ens agrada conèixer-vos una mica més, què feu, com ho feu. En el teu cas també, d'una forma molt oberta, perquè també he vist en la biografia que m'han passat teva que toques qualsevol pal literari. Teatre, narrativa, poesia, novel·la... Oi, da, no?
1: Sí, perquè com que els conceptes teòrics els tinc...
0: Clar.
1: De com es forma cada gènere, i no és com un joc, no?
0: Val.
1: Llavors vas canviant una mica el registre i pots escriure, si tens les idees per fer-ho, agafant l'estructura de cada gènere, és fàcil per mi adaptar-te i escriure.
0: Molt bé.
1: El del teatre em va venir una mica per la feina de l'institut, perquè va ser escriure dues obres per alumnes. Uh-huh. Això, aquesta vessant del teatre sí que va més enfocada i més lligada a la part d'ensenyament.
0: Val.
1: Però bueno, em va agradar tant que vaig pensar, vale, ara també sé que puc escriure teatre. Va ser una mica per l'institut.
0: Clar, que bé.
1: Però les altres parts sí que són més a nivell personal, iniciativa meva.
0: Sí, que bé, que bé. Clar, sí. Moltes vegades n'hem parlat, eh? La literatura, l'escriptura, com... a vegades qualsevol tècnica artística, deixem-ho dir. Hi ha una part que és, clar, és tècnica, no? Per escriure hi ha una manera d'escriure, una manera de fer-ho, hi ha una tècnica, que s'estudia i es treballa, i després l'altra part que és aquesta part creativa, la que tenim potser més innata i a la que sorgeix quan ha de sorgir, no? Clar, si tu domines la part més tècnica, que ja tens més que assumida perquè és la teva feina, potser et queda aquesta més vessant creativa, que no sé si en el teu cas costa una mica més o no.
1: No, saps què passa? Que jo la part creativa sempre l'he tingut.
0: Val.
1: Com que sempre he sigut molt, molt lectora, uh-huh, de petita era una àvida lectora, llavors la creativitat, clar, quan tu fomentes molt la fantasia, la imaginació, ja l'altra part d'inspiració et surt sola. És com el resultat normal d'això.
0: Ja, clar.
1: Llavors, clar, crear mons, tenir idees, construir històries, sempre m'ha agradat.
0: Molt
1: jo tinc
0: bé
1: una germana petita i cada nit li explicava un conte que jo m'inventava,
0: ja
1: de ben petita.
0: Fantàstic.
1: Llavors aquesta vessant d'escriure sempre m'ha agradat i d'explicar històries.
0: Que bé. Clar, és que la part tècnica la pots aprendre, no? La pots treballar, la pots estudiar, la pots aplicar i la pots acabar dominant. Clar, potser la part aquesta més creativa és que a vegades costa més, no?
1: Clar,
0: no és el teu cas, no és el teu cas, però...
1: Sí.
0: No, aquesta part més... No, és clar, és que a mi m'atreu molt, aquesta part creativa i aquesta inventiva que teniu els escriptors,
1: Penso que tothom pot aprendre a escriure, però clar, si ja tens una vocació,
0: clar,
1: o una miqueta de talent, una miqueta encara que sigui, ja és fàcil treure obres.
0: Ja.
1: Jo, per mi, l'únic problema és una mica el temps, no? Uh-huh. El trobar temps per escriure. que sí, sí que és cert que si cada dia et guardes una estoneta per escriure, cada dia vas fent i al final acumules molta obra.
0: Clar.
1: I aquest és una mica el secret, la disciplina també, en
0: molt
1: aquest
0: bé,
1: sentit.
0: Molt bé. Intueixo que també és el que t'ha passat amb tu, no? Que devies tenir molta cosa guardada en un calaix fins que decideixes publicar-ho.
1: Bueno, sempre he anat publicant en antologies, o sigui, al llarg de diferents dècades, però sí que és cert que la idea de publicar un llibre com a tal va ser en complir 50 anys. Uh-huh. Vaig pensar, jo ara tinc 52 i vaig pensar, la part de profe ja l'he consolidat, com si diguéssim, en aquest costat de la meva vocació ja està tot, uh-huh. Doncs ara em queda perfeccionar una mica la part d'escriptura i si puc escriptura professional.
0: Val.
1: I llavors aquí és quan em vaig decidir a aprendre a autoeditar, perquè jo tinc un llibre autoeditat, autopublicat, uh-huh. I ara començo també a parlar amb editorials. De fet, ahir vaig estar a València parlant amb una editorial, uh-huh. Per intentar que l'altra obra que estic construint que es pugui difondre a nivell també d'editorials tradicionals.
0: Val. Val.
1: És a dir, és un camí, és un aprenentatge gran.
0: Sí, sí, sí.
1: I la idea és una mica difondre la teva obra, no?
0: Val,
1: anar construint
0: clar.
1: obra i anant fent perquè aquesta obra arribi al públic, que clar. No sempre és fàcil.
0: Clar, és això, no? La part important també de qualsevol llibre o l'objectiu de qualsevol escriptor-escriptora és arribar als seus lectors, clar, és que pugui clar. Ser llegida per als seus lectors.
1: Clar, i això és un camí que també s'aprèn i està en constant construcció.
0: Molt bé. Parlem una mica més, doncs, d'aquest llibre que tens publicat. Explica'ns el títol, en què consisteix, què és, de què parla.
1: Doncs mira, es diu El puzzle de l'universo, uh-huh. El tinc a Amazon, i es tracta de... Són relats que són diferents i semblen individuals, o sigui, separats, però sí que és cert que quan els llegeixes tots i acabes, et queda una sensació que potser hi ha un fil conductor.
0: Val.
1: Que és el propi univers que connecta moltes coses que aparentment estan separades.
0: Uh-huh.
1: És com que l'univers té el propi llenguatge, el seu propi llenguatge de lleis, de vincles,
0: sí.
1: d'emocions, aquest sentit.
0: Uh-huh.
1: Llavors, jo penso que són històries que aporten al lector perquè et fa obrir possibilitats que potser ni ens hem detingut a pensar-les. Perquè la literatura sempre és i si passés això, no? O i si no sabem veure què? I tot aquest bano de possibilitats sempre està interessant obrir-lo.
0: Val, sí, sí, sí, un tema xulo, sí, és un tema molt universal, correcte, sí, sí, sí. I a més el relat, no? Que el relat també té com... No? Té com un punt especial, no crec jo, el relat.
1: Té una màgia especial
0: sí,
1: perquè...
0: Sí.
1: Clar, té un altre... La novel·la té el seu propi llenguatge i el relat té unes altres claus. Els silencis són importants, el que dius ha d'estar molt ben escollit, hi ha d'haver una intenció... Sí, i a mi el relat m'agrada molt.
0: Clar, és...
1: Jo, de fet, vaig començar escrivint relats.
0: Relats, d'acord, molt bé. Sí, sí. És una bona porta d'entrada, justament.
1: Jo crec que sí.
0: Sí, sí, sí. Bé, això, en aquest cas aquests relats, aquest recull de relats, El punt de l'universo, Relatos de luz, i també deies que properament tens alguns projectes allò a punt de publicar, ja amb editorials, contes infantils, sí. No? He vist sobretot, i una
1: sí,
0: novel·la
1: sí. I una novel·la que la tinc, bueno, al mes d'agost l'he d'acabar, l'he de finalitzar, tinc uh-huh. tota la trama, tinc els personatges, llavors he d'acabar de acabar uns quants capítols i donar-li el toc final i les correccions.
0: Val.
1: Tinc diferents projectes. La veritat és que tinc com a 20 o 30 projectes començats. Sí.
0: Uau.
1: Sí, sí.
0: Uau.
1: I ja et dic, a l'estiu intentaré acabar 4 o 5 i aniré fent així.
0: Ostres,
1: en
0: fantàstic.
1: Períodes de vacances i amb temps que em quedi de
0: sí,
1: la
0: sí,
1: feina.
0: Sí. Quina productivitat, no, Maria?
1: Bueno,
0: espectacular.
1: Sí, perquè quan... Com, saps què em passa també? Que jo, pel treball també conec molta gent.
0: Ja.
1: Pel carrer que tinc, parlo tot el dia amb persones, em trobo situacions. És com que la feina també em dona molta font d'informació, que després jo la puc ficar en una coctelera, amb la meva imaginació,
0: sí, sí, sí.
1: Notícies, qualsevol cosa, i llavors poden sortir fàcilment històries.
0: Sí, sí, sí.
1: I també estic molt atenta a observar, a fixar-me, a agafar idees... sí, sí. No, jo crec que és fàcil, si estàs atent, a no, no, poder tant, construir després.
0: Sí, sí, és allò de la realitat sempre supera la ficció,
1: sí,
0: no?
1: Sí, és cert, eh? A més, és cert.
0: I per això que una gran font d'inspiració, o això, aquesta creativitat o aquesta imaginació d'històries que a vegades poden venir, com tu bé dius, inspirades a la vida real i d'històries personals, perquè, de fet, un escriptor sempre escriu d'allò que veu o que coneix, no?
1: Clar, sempre després ho transforma, perquè no escrius igual que vius, però sí que és cert que hi ha un bon substrat, diríem.
0: Sí, sí, sí. Ara també comentaves el que és, no?, l'edició d'un llibre. Una cosa és escriure'l i l'altra és publicar-ho de la manera que es pot fer avui en dia, que sigui en autopublicació o a través d'editorials, que ara abans, com dèiem, ho estàvem explicant. Això, aquests primers projectes en principi han de ser amb editorials, amb diferents editorials, i això suposo que també deu ser un punt, no? És un altre camí a recórrer amb una publicació, que és una mica arribar a una entesa o arribar o a parlar o a comunicar-se inclús amb l'editorial de com ha de ser o com s'ha d'acabar aquell llibre.
1: Sí, el que passa és que les editorials jo crec que també han fet un llarg camí en el sentit de adaptar-se als temps. És a dir, abans, fa anys, l'editorial manava i l'escriptor ho veia una mica el que deia l'editorial, les directrius que marcava. Sí. Avui en dia jo crec que les editorials, ja et dic, vaig estar ahir parlant amb una en concret, i t'expliquen la seva forma de treballar, però et diuen que sempre estan oberts a escoltar-te i a les teves idees.
0: Val.
1: I jo crec que això és una molt bona entesa, perquè tothom acaba més content i més satisfet.
0: Sí, sí, sí, està clar, és una cosa dues
1: tothom
0: bandes,
1: pot dir,
0: no?,
1: la seva.
0: Clar. Sí, sí.
1: És treballar en equip, al final.
0: No, està clar. També les editorials s'han hagut una mica d'emmullar els temps actuals, no?, que de fet jo crec que és bo, que també des de fa ja, per sort, uns quants anys, ha arribat una mica la democratització de les publicacions de llibres, i de fet de l'autopublicació és una molt bona eina per a aquells escriptors o escriptores que potser no poden accedir a una editorial o una gran editorial, i això ha fet que qui vulgui, qui tingui ganes, pugui publicar, ni més ni menys, i jo crec que això ha de ser positiu. Clar, i això ha fet que les editorials s'ho hagin d'entomar d'una altra manera, no?
1: Clar, jo crec que també per la gent que comença, no?, una mica de, si no ets conegut al començament del camí, doncs donar-te a conèixer, mostrar, sempre està bé. I ara hi ha escriptors que fins i tot consolidats combinen el que és autopublicació amb editorial tradicional.
0: Clar.
1: I jo crec que està bé, perquè tens com a diferents camins i diferents formes de fer, i totes tenen els seus avantatges. Llavors està bé.
0: Sí, per suposat. Sí, és allò, l'adaptació.
1: També hi ha dues vies també que hi ha, que la gent sempre no cau, són els concursos literaris, que és un altre camí molt interessant, o les antologies de diferents autors.
0: Val.
1: Participar en antologies també està bé, jo també ho he fet, i ho estic fent.
0: Val. Clar, tu això també has participat en diferents premis literaris, i
1: sí, també
0: hi participes en

0: escriure, de publicar, sinó estar una mica ben a l'aguait de tot, no? Com a lector, això, en associacions, en món literari, revistes, publicacions, fires, clar, és que... Per sort és, un món molt ampli. Digues, perdona.
1: Jo crec que està molt bé que s'hagi obert també, perquè tenim també la idea una mica romàntica de l'escriptor que estava a casa seva escrivint sí. i no sortia al món, no?
0: Sí.
1: I avui en dia això no és així. No. Tu has de sortir al món, parlar amb els lectors, donar-te a conèixer,
0: clar.
1: i està molt bé perquè tens les dues facetes i les dues són molt saludables.
0: Sí.
1: Perquè una persona tancada sempre escrivint es tornaria boja al final.
0: No, clar. El que dèiem, sí. les històries a vegades s'han d'anar a buscar, no?
1: També.
0: S'han d'anar a conèixer, vaja, s'han d'anar a conèixer, en certa manera. Que bé, sé que també ets força present a les xarxes, oi, Maria?
1: Clar, jo a nivell personal abans de publicar aquest llibre, jo no tenia xarxes perquè jo pensava no calen, per mi no era important, però quan vaig començar a veure tot aquest camí d'escriptor professional vaig entendre que s'havien de fer i vaig començar de zero, vaig anar aprenent i ara la veritat és que fins i tot m'agrada, no? Dic, si he fet un pas, ho publico, ho dono a conèixer i també vas fent una mica comunitat de lectors.
0: Va.
1: I tens altres escriptors que et segueixen i tu també dones suport a altres escriptors.
0: Clar.
1: Està bé perquè fas el món més gran, en part positiva.
0: Sí. A més també fas recomanacions, altres llibres, no? És a dir, clar, és moure
1: Exacte.
0: Tot aquest gènere literari en majúscules, no?
1: Sí, és moure com la maquinària de la literatura a tots els nivells
0: Clar.
1: I de diferents formes.
0: Va, fantàstic, molt bé. Doncs, digue'ns, on podem trobar xarxes? Amb quin perfil et podem trobar?
1: Doncs és Maria P. Saginer, tot junt, escrit, @ Maria P. Saginer.
0: Molt bé.
1: I llavors tinc Facebook, TikTok i Instagram, sobretot.
0: Val. Sempre sota aquest pseudònim, eh?
1: Sí, sempre sota la... Sí, potser quan em jubili ja em torno a ficar el meu nom i vaig combinant les dues, potser sí.
0: Va.
1: I ara tinc projecte de fer-me una pàgina web d'escriptora i també de publicar, ja et dic, contes infantils perquè crec que és una vessant molt interessant el conte infantil perquè els lectors infantils són els més exigents.
0: Sí, sens dubte.
1: Aquests l'has d'encertar sí o sí.
0: Correcte. Si no, sí. no estan per tonteries, eh? Si agrada, agrada, i si no agrada, fora, hi ha un altre, eh? És veritat.
1: I l'últim projecte que tinc ara és escriure per gent jove, perquè com que també estic amb ells tot el dia a l'institut i els hi costa una mica llegir, perquè és com que de petits llegien, i a l'adolescència perden una miqueta aquest fil de lectura, alguns.
0: Ja. Sí.
1: Llavors penso que és un desafiament bastant important escriure per ells.
0: Molt bé.
1: No?
0: Bé,
1: no? I conquistar-los una
0: mica. I tant que sí. Que bé, doncs, molt bona feina, de veritat, Maria. Gràcies per explicar-la. Estarem pendents d'aquestes noves publicacions que tens allò a punt, home, amb aquesta vintena llarga de projectes que tens, així que segurament en tornarem a parlar quan calgui quan ens diguin des de Comarua Literària. De veritat, espero moltíssimes
1: sí.
0: gràcies per acompanyar-nos.
1: Gràcies a tu per l'oportunitat.
0: Que vagi bé.
1: Que tingueu bon dia.
0: Igualment,
1: adéu. Adéu.
2: Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, al magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia. Estàs escoltant Ràdio El Vendrell. La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08.
3: Siente cómo tiembla el suelo. Prepárate para la descarga de adrenalina definitiva. El Motoshow Extreme aterriza en el karting Comarruga. Del 19 de junio al 26 de julio, vive el riesgo, la velocidad y las acrobacias más brutales que jamás hayas visto. Cita obligada cada viernes, sábado y domingo a las 9 de la noche. Que no te lo cuenten. Entra ahora y reserva tus entradas con un 20% de descuento usando el código promocional MOTORVERANO2026. Motoshow Extreme, solo para valientes. www.motoshowextreme.com.
4: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
2: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.

0: Tota l'actualitat música a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Els millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge.
1: Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
0: Radio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada. La Calaixera, un programa unicap de tot.

0: Poc més de 4 minuts i arribarem a 12:15. Seguim en directe, com no, eh? De ple en aquesta tercera i última part de programa avui, que és dimecres, i una tercera i última part a partir d'aquí reservada a la participació, a les trucades, a la bona combinació musical, a les peticions, a les dedicatòries, a les salutacions, allò que us vingui de gust, per tots els canals habituals. De fet, des de que estem en directe, des de les 9 del matí fins les 12, podeu participar a través del WhatsApp, és a dir, podeu enviar-nos pel que sigui qualsevol missatge de WhatsApp, ara sí ja adreçat cap a aquesta estona de participació, al 686-101-101, així de fàcil, 686-101-101. O també ja a partir d'aquí ens podeu trucar al 977-15-70-69, del qual també és molt fàcil, 977-15-70-69. Bé, també en darrera instància ens podeu enviar un correu electrònic a calaixera@rtv-elventrell.cat. Doncs va, que tenim ja primera trucada avui. Bon dia.
1: Hola, estimat, bon
0: Hola,
1: dia.
0: Hola, Maria Dolors.
1: He arribat a temps,
0: que sí, diu. Sí, veus que bé?
1: Sí,
0: avui que ens ha vingut a veure la Maria Dolors.
1: He fet els recados i tot.
0: Molt bé, que bé.
1: Hasta pel camí m'he trobat Jan Papalets a la ràdio i ja l'he saludat i la seva senyora.
0: Molt bé, que bé.
1: O sigui, hem fet el recorrido de la Mar de Vi.
0: Fantàstic. Sí.
1: Però amb aquesta calor tampoc pot
0: ser. El que anava a dir, i molta calor, no? Perquè ja de bona hora del matí em fa, de calor.
1: Sí, estàvem allà una mica a la sombra, ens vam saludar només, i després ja cap a casa, perquè si no fa massa calor.
0: Per això, sí, sí, a les hores més, al migdia, millor no corre massa pel carrer.
1: Ja, això va dir. Aquesta festa major venen oques grasses, oi?
0: Sí. Ostres, sí. Saps que ara m'he quedat en blanc? Tinc al cap la Ludwig van, però sí, segurament, sí, segurament.
1: No, anava a dir, te busquen una que sigui xuga, que t'agradi tu també.
0: Vinga.
1: Que ma cunyada, ara, que com que li sap tenir una cunyada, li diré que ha posat una que li agrades molt amb ella, també.
0: Molt bé,
1: dic, doncs. Bé, oi, oques
0: grasses, sí, i tant,
1: sí,
0: i tant.
1: Sí, sí. Pues posen una.
0: Vinga, alguna.
1: I a la festa major, a veure si els podem veure, a veure, si no és molt tard, si no és massa tard, a vegades és massa tard.
0: Bueno, depèn, ara miraré a veure.
1: Casa, segons la colla que som, o hem d'agafar taxi, o a vegades ens venen a buscar, però bueno.
0: Yeah.
1: És que els concerts són una miqueta tard, però bueno.
0: Bueno, clar.
1: Ja, el Miqui sí que el diré veure.
0: Val. Molt bé. Que bé.
1: Però bueno, aviam.
0: Sí.
1: Bueno,
0: mira,
1: estimat,
0: de fet, doncs crec que és avui, avui és, sembla que és avui, es presenta ja oficialment la festa major,
1: la festa.
0: O sigui, tot el programa d'actes ja tot tancat i tot fet ja.
1: Avui anirem a la festa de barris, però vols dir que ho diuen tot tancat, però per fer-ho amb un catàleg d'aquells, vull dir, amb un... O perquè ho diu el balcó, no?
0: No, perquè... Bueno, arriba un punt que ja, diguem, queda tot el programa de la festa
1: ja
0: major,
1: tot,
0: queda tancat, aleshores es presenta tot el merchandising, i es presenta una mica tot.
1: Ja han contactat els concerts i tot, molt bé, molt bé.
0: Sí. Això mateix.
1: Vale, pues molt bé, carinyo. Vale, pues posa'm la cançoneta que t'agradi tu també.
0: Val.
1: I a veure si per festa major els veiem.
0: No, que anava a dir, no toquen, per festa major, que és gràcies, ja van tocar fa uns quants anys. No, aquest any no.
1: M'ho havia dit una amiga.
0: El que sí que participaran, tocaran el festiuet que es fa a Salou.
1: Ah,
0: és un festival molt gran que fa la Costa Daurada.
1: Ai, a veure si se va confondre mirar Costa Daurada, clar. Mm. Ella deia Miqui Núñez i els Oques Grasses. I anda, que bé. Bueno, és igual, carinyo. Els que vinguin, dius que ve Big Bang?
0: Venen uns quants, que no tinc de memòria, no me'n recordo, Maria Dolors. Ho intentaré buscar el cartell musical de la Festa Major, que en el seu dia en vam parlar, perquè ja vam presentar-lo fa uns mesos, i ara mateix no el tinc al cap, però el buscaré, que és la meva feina.
1: No cal que... Bueno, vull dir, per mi no et preocupis, perquè clar, ja ho veuré tot, la Festa Major ja ho veurem tot, ja ho llegirem tot, no preocupis, espera. Ara t'hi has anat una mica.
0: No pateixis.
1: Doncs mira... de tota manera me la poses igualment.
0: Vale, perfecte.
1: Poses una cançoneta que sigui xula, fresqueta, i au.
0: Molt bé.
1: Bueno, estimat,
0: doncs vinga,
1: demà.
0: Busquem una ben xula, i tant que sí. Gràcies.
1: Molt petó,
0: que vagi bé. Igualment, adeu. Igualment. Adéu, Maria Dolors.
1: Adéu.
0: És que això, jo que tinc memòria de peix, sempre em passa i no recordo el cartell de la festa major, però bé, ho buscarem de seguida i els anirem anomenant, eh? Tenim més trucades? Bon dia.
2: Bon dia, Pere.
0: Hola, què diu, Jan?
2: Mira, jo quan era més petit que ara,
0: sí,
2: amb ell, que havia de menjar cues de pansa, si no me'n recordava les coses.
0: Doncs mira, potser sí que n'hauré de menjar unes quantes més. Jo sempre he sigut bastant... segons, ja no he tingut massa mai bona memòria, i ara encara menys, em sembla.
2: Ah, no.
0: Potser sí que hauré de prendre això, cues de pansa, sí que és cert, sí.
2: Espera, ahir et van demanar el No te vayas de Navarra.
0: Sí? M'ho vas demanar?
2: No, sí que m'ho van demanar. Doncs llavors, encara que sigui un dia de retras, has de posar avui aquesta.
0: Vinga.
2: Exacte,
0: No te vayas de Navarra, fantàstic.
2: Sí.
0: Molt bé.
2: Te la tens cantada pel nostre Jan Potis.
0: Crec que sí, la buscaré. Crec que sí, que ens la van enviar en el seu dia. Crec que sí, doncs la buscaré, la buscaré.
2: Si la tens, t'agrairia que posessis la seva.
0: Molt bé,
2: genial. Molt bé.
0: Sí, que bé. Doncs la buscaré de seguida, i tant que sí.
2: Molt bé.
0: Fantàstic.
2: Aquesta delicada, pues, dedicada per la meva dona, pel bolet i la seva senyora, i pel servei i la seva senyora.
0: Molt bé. De part teva, així ho farem.
2: Molt bé, gràcies, Pere.
0: Gràcies amb tu, que vagi bé.
2: Visca tot està la gent, que la Xina hagi vist a la cuina, Pere.
0: Visca.
2: Bon dia.
0: Adéu, bon dia. Més connexions, bon dia.
3: Pere, bon dia.
0: Hola, Maria Carme.
3: Escolta, el Paperet i jo tenim el mateix pensament.
0: Sí?
3: Sí, perquè jo te volia dir lo mateix.
0: Molt bé.
3: Que llavors volia aquesta cançó, i mira, me la dedicada.
0: Doncs vinga, el No te vayas de Navarra.
3: Vale.
0: Mira, o si no, mira, saps què? Podem buscar també una altra d'aquestes cançons típiques de Sant Fermín, no?
3: Ah, sí.
0: Què et sembla, sí?
3: I tant.
0: I així farem una mica així d'ambient.
3: A més, el dia 6, però va passar el que va passar.
0: Ja.
3: I llavors, sí, ja el dia 6 era el meu cumpleaños.
0: És veritat.
3: Ah, és veritat.
0: És veritat que va ser aquest dilluns, veritat, clar, amb el tema del Pep Bargalló i això, és veritat que vam estar una mica despistats aquest dia.
3: No passa res.
0: Vaja. Per molts anys.
3: I tant.
0: Per molts anys. Com va anar, per això? Va anar bé?
3: Va anar bé.
0: Sí?
3: Bueno, tens de pensar que el Joan me va preparar anar a un restaurant, cap aquí, cap allà,
0: sí,
3: estaven tots dos sols,
0: sí,
3: la Tatiana s'anava a la platja, l'altra s'anava no sé què, l'altra s'anava no sé quantos, i bueno, no volien venir.
0: Sí.
3: I la meva filla, la que està a l'Empordà, me diu, escolta, mare, estarà a quina hora d'entires al restaurant? Dic, a la una, a dos quarts de dues, vale. Però estaràs a la una, no? Dic, home, sí que estaré a la una, que és aquí vendré. Vale. I llavors ens vaig agafar, me truquen, que eren dos quarts d'una, el timbre.
0: Uh-huh.
3: I me porten un ram de flors per
0: oh,
3: un ram de flors,
0: sí,
3: que
0: okay,
3: me el meu net.
0: Ah, mira, que bé.
3: Va morir-me.
0: Que bé.
3: De veritat, vaig plorar. I me van fer dues cartes,
0: uh-huh,
3: dues cartes d'aquelles cartes de tela marinera.
0: Que bé.
3: De plorar.
0: Oi, que bé.
3: I me va portar tot el menjar ella, tot ella, per fer-lo aquí a casa.
0: Ah, que bé, val.
3: I llavors, clar, entre una cosa i l'altra ja no vaig...
0: No, sí.
3: Ja no vaig poder sortir ni veure el pamener ni res.
0: Que bé.
3: Perquè vaig pensar, clar, ara si marxo també em sap greu.
0: Sí, no, i tant.
3: Doncs, bueno,
0: que bé, mira, doncs un bon dia, doncs vos tenim
3: un
0: molt
3: bon
0: dia. Que bé.
3: Sí, senyor.
0: Fantàstic. Molt bé. Doncs buscarem alguna cançó d'aquestes de Sant Fermín i te la dedicarem.
3: Pues molt bé.
0: Què et sembla?
3: Pere, gràcies. Moltíssimes gràcies per tot.
0: De res, amb tu.
3: I gràcies al Jan.
0: Vinga, sí.
3: Vale?
0: Molt bé.
3: Adéu.
0: Que vagi bé.
3: Adéu.
0: Adéu.

Doncs he anat buscant, Ara sí que ja tinc al davant la programació musical que es va presentar ara fa ja farà uns mesos. Mira, segons tinc aquí la nota de premsa, aquesta part musical es va presentar el 27 d'abril. És el dia que es va donar a conèixer, diguem, la imatge, la imatge gràfica de la festa major d'aquest any, i també es va donar a conèixer una mica el cartell musical d'aquests dies de festa. Per exemple, el dissabte 25 de juliol, el dia de Sant Jaume, hi haurà vermut a la plaça Vella al migdia, amenitzat per en Miquel Roig, amb el repic de campanes d'inici, i a la tarda hi haurà espectacle infantil itinerant amb la Sidral Brass Band, i a la nit, això, ara anem cap aquí, la música es repartirà en tres escenaris. El Botafoc hi actuarà en Miqui Núñez. Aquest sí que està bé, aquest sí que estàvem en l'ocert, i també els amics de Manel, a més de diferents DJs, l'orquestra principal de la Bisbal, o un tribut a Queen. El diumenge 26, el dia de Santa Anna, hi haurà concert infantil amb en Bauca, a la Rambla, a la nit hi haurà tres escenaris d'altra vegada, el Botafoc hi trobareu el Boicot, i Indica, DJ Lemons, i a la Rambla, el tribut Hola Rafaela, i el Tivoli, el duet Alma. El dilluns 27, el dia de Santa Aneta, a banda de vermut i ball de gralles a la plaça Nova al migdia, també el Tivoli acollirà activitats infantils. A la nit, el Botafoc hi actuarà Doctor Prats, que és un dels grups destacats, i també hi actuarà també un altre dels grups importants, que és la Ludwig Band, i DJ Seba. I a la Rambla hi haurà l'orquestra Rosaleda. I el dimarts, dia 28, el dia del gos, que és un dia on es, sobretot es dona una mica de força a la música i als grups locals, a la tarda hi haurà concert amb el grup Som Mainada per als més petits, hi haurà veneres al vespre amb peix fregit, i a les quatre fonts hi haurà la banda de Quilòmetre Zero, formada per músics vendrellencs, i diferents actuacions de grups locals com La Banda, Kamehame, Els Suats, Firvan o El Tempo Xaman i la Bola 8, entre d'altres. Així que sí, ja sabia jo, oques grasses no venen pas per festa major, sinó que en aquest cas participaran al festiuet que es farà un any més a Salou. Bé, però tot i així és igual, li posarem alguna cançó d'oques grasses. A la Maria Dolors, a més en dedicatòria inclosa. I bé, anem a buscar una de les cançons, jo crec que coneguda, una de les cançons xules d'Oques Grasses. És molt xula i que porta per títol La gent que estimo. I és la que hem triat. Aquí està, Maria Dolors.

0: Sí que moltes gràcies per suposat, eh? Té cançons més animades, però aquesta és realment molt xula, és molt especial, eh? La gent que m'estimo, amb un gran missatge, més aquesta cançó, també compta amb la veu de Rita Pallés, que encara ho fa molt més especial. La cançó que ens demanava la Maria Dolors.
1: Viu l'estiu amb Ràdio El Vendrell.
0: Doncs vinga, no te balles de Navarra, que ens demanava en aquest cas en Jan Papalet amb un munt de dedicatòries i de salutacions a gent que ens escolta de forma habitual. Ara que ja han començat dos Sanfermines, no te balles de Navarra, i en versió, per suposat, del nostre Jan Potis.

0: escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.
1: I encara amb aquest ambient navarrès, amb les festes de Pamplona, i aquesta cançó dedicada molt especial per a Maria Carme, que aquest passat dilluns va ser el seu aniversari. Tornem a dir moltíssimes felicitats des d'aquí. A més, amb una cançó ben especial, que és la cançó que sona just després, crec, a plaça, després del Chupinazo. I sona amb dolçaines, amb gralles, que diem nosaltres, o no sé com li diuen ells també, li diuen d'alguna manera, gaites li diuen a les gralles també allà, per allà a Navarra. Doncs sona aquesta cançó, a mi m'agrada moltíssim, que dona inici també a les festes, tot just després del Chupinazo, com dic, que és l'Ànima Pues. Doncs va per tu, Maria Carme.

0: Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.
1: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
0: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Calaixera, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic.
2: Poques grasses no hi seran, com ara dèiem, per festa major, però sí que hi seran els Doctor Prats. Doctor Prats i Miqui Núñez, i justament tenen una cançó conjunta, que és aquesta que sona, és Efecte Papalló.

0: Escoltes Ràdio El Vendrell.
1: I seguim parlant, mira, va així, mira, m'ha vingut de gust fer-ho així. Altres grups que també vindran per Festa Major, com és el cas de la Ludwig Band, amb aquesta cançó que ja vam posar ahir, però és que ho està petant, eh? Javier, el tècnic de so.

Javier, ho està matant, ja dic, eh? És una de les cançons destacades ara d'aquestes setmanes i d'aquest estiu, segurament. La Ludwig Band, que estarà per Festa Major. Amb això acabem. Gràcies per fer-ho possible, gràcies per ser-hi, i demà hi tornarem puntuals a partir de les 9 amb 3 hores més de ràdio, 3 hores més de Calaixera. No hi falteu, que passarem llista. Adéu-siau!

al matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia. Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta el millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Els millors sons llatins, escolta'ls cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM. Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.

0: Notícies en xarxa. Bon dia, són les 12, us parla Pili García. Els bombers centren els esforços a evitar que l'incendi de Sant Menat generi nous conats i arribi a afectar el Farell i Sant Sebastià de Montmajor, a Caldes de Montbui, on encara hi ha unes 300 persones confinades. Des de Ràdio Caldes, Òscar Guijarro, quina és la darrera hora? Com està evolucionant l'incendi? Bon dia.
1: Hola, bon dia. Doncs continuem al punt de control de Sant Menat i a hores d'ara no es veu cap columna de fum per la Serra Llisa i el Pic del Vent, que és la zona més afectada. Sí que podem veure algunes clapes del que va ser l'incendi ahir, que va ser més actiu, i un comboi de premsa ara mateix s'ha dirigit a zones afectades per poder firmar i alguns bombers voluntaris romanen a l'espera per la intervenció que pugui haver-hi, el que ens pot transmetre més tranquil·litat per la possible estabilització de l'incendi. Ara, a la una del migdia, hi ha convocada una roda de premsa per continuar informant i encara continuen els 240 efectius i els 7 mitjans aeris a la zona de l'incendi. Llavors es continua treballant i en breus continuarem informant sobre aquests canvis.
0: Doncs moltes gràcies, Òscar Guijarro, des de Ràdio Caldes, on anirem seguint. Bon dia.
1: Gràcies. Bon dia.
0: Respecte a la tasca dels bombers, els ADF i els pagesos que estan ajudant en l'extinció dels incendis a Catalunya, el president de la Cambra, Josep Rull, ha obert la sessió de control al govern del ple del Parlament amb aquestes paraules ovacionades per tothom.
2: També voldria traslladar en nom de la institució la gratitud immensa, infinita, als servidors públics i voluntaris que han treballat i continuen fent-ho en les feines d'extinció d'aquests focs, en les tasques de seguretat i d'emergències per protegir les persones i el territori. La seva dedicació mereix el reconeixement de tota la nació.
0: Per la seva banda, el president Salvador Illa ha assegurat que el govern no va cometre cap negligència amb l'empresa subcontractada Les Gavarres, de la qual un treballador va utilitzar una radial que va produir l'incendi. En el mateix ple, Salvador Illa diu que confia que el nou model de finançament de Catalunya sigui una realitat aquest mateix 2026. El president de la Generalitat ha defensat al Parlament el pacte amb Esquerra i ha situat com a clau la reunió del Consell de Política Fiscal i Financera, que ja té data el dia 29 de juliol. Illa ha demanat als partits que estiguin a l'alçada i aprovin el model quan arribi al Congrés. I gairebé 100 persones han mort a Catalunya per causes atribuïbles a la calor només durant la primera setmana de juliol, segons el sistema MOMO de l'Institut de Salut Carles III. 97 defuncions en 7 dies, una xifra que supera el balanç de tot el mes de juliol de la majoria d'anys abans de 2015. I fins aquí les notícies en xarxa.
3: Notícies en xarxa.
4: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.

0: La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08.
1: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
0: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 a 2 del migdia i a les 8 del vespre.

I dubte d'en Clint Eastwood, mirant el gran canyón del Colorado. Nígols allargassats i vermellosos, i al cel se penja una estrella i se fa de nit, i en Clint, només il·luminat per sa follanya, s'encén espuret i guarda un secret, i llisa un coniat a la llauna.

i no té son. I pensa, ballarà de western, té brons, ja veureu quan s'inventin el cinema. Escura, adesa, i tira per la carretera, ja podem veure.

tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, és la una, us parla Pili García. Els bombers centren els esforços a evitar que l'incendi de Sentmenat generi nous conats i arribi a afectar el Farell i Sant Sebastià de Montmajor, a Caldes de Montbui, on encara hi ha unes 300 persones confinades. El foc ha cremat unes 200 hectàrees i els bombers no preveuen poder-lo estabilitzar, com a mínim, fins aquesta tarda. Tot plegat amb el pla Alfa activat al nivell més alt, a més de 200 municipis, i amb l'onada de calor que arriba aquest dimecres al seu punt màxim, amb temperatures que poden enfilar-se fins als 43 o 44 graus a Ponent, les Terres de l'Ebre o la Conca de Tremp. Imma Soler, subdirectora de Coordinació i Gestió d'Emergències de Protecció Civil, n'ha parlat aquest matí a la xarxa.
4: Estem ara justament en el pic d'aquesta segona onada de calor de l'estiu. Avui farà molta calor arreu del territori, les zones de Ponent, el litoral, prelitoral, també fins i tot el Pirineu pujarà de temperatura, temperatures que no són les habituals en aquesta zona, temperatures molt per sobre de la mitjana, i per tant arreu del territori hem de tenir molta cura amb aquestes temperatures avui.
3: La calor també serà intensa a la nit, amb mínimes tropicals i fins i tot roents al litoral. L'onada de calor es pot allargar almenys 10 dies. Gairebé 100 persones han mort a Catalunya per causes atribuïbles a la calor només durant la primera setmana de juliol, segons el sistema MOMO de l'Institut de Salut Carles III. Són 97 defuncions en 7 dies, una xifra que ja supera el balanç de tot el mes de juliol de la majoria d'anys des de 2015. Al juny ja se n'havien registrat 126. De fet, avui el Parlament Europeu ha defensat reforçar la prevenció per fer front a les onades de calor i als incendis forestals. En un debat a Estrasburg, els grups polítics i la Comissió Europea han coincidit que cal actuar al marge de les disputes ideològiques. La Comissió Europea de Gestió de Crisi ha advertit que Europa és el continent que s'escalfa més ràpid, mentre que l'eurodiputada d'Esquerra Republicana, Diana Riba, ha alertat que el negacionisme climàtic pot convertir Europa en un cendrer gegant. I Donald Trump ha ordenat tallar les relacions comercials amb el govern espanyol. El president dels Estats Units acusa Espanya de no complir amb les seves obligacions dins l'OTAN i l'ha qualificat de soci terrible. També ha assegurat que no vol fer cap negoci amb l'Estat. I els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana han desarticulat a Barcelona un grup violent juvenil vinculat a agressions amb armes blanques, robatoris violents i temptatives d'homicidi i tràfic de drogues. La investigació ha acabat al maig amb 18 detinguts, 6 dels quals menors. Segons la policia, el grup, conegut com els 300, actuava de manera organitzada i feia servir la violència extrema per controlar el territori. I fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.
1: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.

La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08.

0: serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.
2: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
3: Bona tarda, sigueu molt benvinguts a les notícies de la ràdio, de la vostra ràdio, Ràdio El Vendrell. Uns informatius que avui ens serviran per fer un repàs per l'actualitat canviant cada dia de la capital del Baix Penedès i de la comarca, amb tres arguments principals. La primera són les queixes dels veïns del Romaní que demanen solucions per l'acumulació de residus a la via pública. Aquest és el primer dels nostres temes. I després parlarem de dos sortejos. El sorteig per ser al balcó de l'Ajuntament el dia de Santa Anna i el dia de Santa Aneta i poder viure els principals actes de la Festa Major. I després el sorteig de la campanya Compra i Descobreix Catalunya, un sorteig que es fa en base de les compres fetes a comerços del Vendrell al llarg del mes de juny i que ha de servir per als guanyadors gaudir de diverses experiències en municipis catalans. El sorteig, com sempre, s'ha fet en aquest mateix estudi de la ràdio dins del programa La Calaixera del mític Pere Sallent. A més d'això, moltes notícies breus. Risc alt d'incendis, un accident a la plaça de la Sardana, prèvies importants, com la de la reunió que s'ha de fer per informar de l'ordenança i civisme. També tenim esports, avui parlarem de l'Open de Darts, i al final, la previsió meteorològica. Què els he de dir d'aquestes temperatures? Si els sembla, queden convidats. Comencem. El Romaní és una de les primeres urbanitzacions del Vendrell que va implantar la nova recollida de residus porta a porta. Va ser a finals del 2025. És en un nucli amb un elevat nombre de veïns de segona residència. Els mesos d'estiu, o sigui ara, és quan hi ha una pressió poblacional més gran. Aquest fet està provocant acumulació de deixalles en diferents punts de la via pública. Per això, els veïns reclamen solucions a l'Ajuntament. Nosaltres hi hem anat i hem pogut parlar amb una veïna del Romànic que fa de portaveu dels seus veïns, que es diu Susana García, tot plegat en una informació elaborada per Marc Guitart.
4: Punts com aquest del carrer de Doctor Reventós, al nucli del Romaní, són un exemple de l'acumulació de residus que hi ha en diferents punts de la via pública. Es tracta d'espais on anteriorment hi havia contenidors oberts, que es van treure fa més de mig any quan es va implantar el sistema de recollida porta a porta en aquest nucli. Algunes persones, però, segueixen deixant les bosses al mateix lloc, per a desesperació dels altres veïns.
5: I ara ja arriba l'estiu, fa molta calor, i la pudor, i a mi aquest matí ja m'han mossegat tots els mosquits que hi havien i les rates, perquè també n'hi ha rates ja. O sigui que quan arribi el mes que ve, que ja estarem tothom aquí, això serà insuportable.
4: A més dels actes d'incivisme, els veïns creuen que el sistema de recollida no està ben dimensionat per aquests mesos en què hi ha més població. En aquest sentit, lamenten que només hi hagi una àrea d'emergència en tot el nucli, que aquest dimarts ja estava plena. Asseguren que una altra àrea que es va posar al començament es va acabar retirant.
5: Quan ens van donar les galledes i ens van dir tot com aniria, com el funcionament de com aniria totes les coses, van dir que posarien aquests contenidors d'emergència. Ho van posar un dia, però el dia següent, perquè jo ho he vist, eh? O sigui, avui passo i digo, mira, digo, han posat les escombraries. I el dia següent ja no hi eren.
4: Durant les últimes setmanes, els residents han fet arribar diferents instàncies al consistori, tot i que continuen esperant que es compleixin les mesures que els han dit.
5: A mi, personalment, m'han dit que per al mes de les vacances de juliol i agost posaran un contenidor perquè no passi tot això. Perquè tothom no recicla, això és el primer, també, que no n'hi ha reciclatge, tothom no recicla, tothom ho posa a una bossa i quan se'n va a la platja, allà ho llencen allà al costat de la paella.
4: Des del govern local han explicat a Ràdio Televisió El Vendrell que el que cal fer en urbanitzacions com el Romaní és complir amb les indicacions de la recollida porta a porta, recordant que els últims mesos s'han posat desenes de sancions davant els actes d'incivisme. Pel que fa a l'àrea d'emergència, des del consistori afirmen que es passa a recollir per fraccions els diumenges.
0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
3: Quan acabi aquest exercici i fem el resum de l'any, segurament haurem de parlar molt i molt de la temàtica dels residus al Vendrell amb els canvis implantats aquest any. Ara mirem cap a una cosa que és que cada dia és una mica més notícia, i és que l'Ajuntament del Vendrell ha obert el termini per participar en el sorteig per viure la festa major des del balcó consistorial. Les inscripcions per ser al balcó per festa major s'han obert el dilluns d'aquesta setmana, el passat 6 de juliol, i estaran disponibles per a persones de totes les edats. El sorteig tindrà lloc el 21 de juliol a la sala La Fusteria. En aquesta informació, que és obra de l'Almudena Menor, que ens ha estat acompanyant al llarg de l'últim mes, tindrem l'oportunitat d'escoltar Mariona Figueres, regidora de Participació Ciutadana, i Anna Casas, juntament amb Lluís Duran, que ens expliquen els detalls d'aquesta convocatòria, que ens recorda que Santana cada cop és més a prop.
6: Una vegada més, la Festa Major es podrà viure des d'una perspectiva única gràcies a la proposta impulsada per l'Ajuntament del Vendrell i els administradors. Mitjançant un sorteig que ha obert el seu termini aquest dilluns, quatre persones del Vendrell, amb un acompanyant cadascuna, podran guanyar l'experiència de viure la Festa Major des de la Casa de la Vila.
7: Bé, doncs arriba Festa Major i amb ella doncs també arriba aquesta iniciativa que a més enguany fa 10 anys que es fa, que és aquest sorteig de pujar al balcó, no? És aquest obrir el balcó de l'Ajuntament als veïns i les veïnes doncs que vulguin participar en aquests sortejos.
6: D'una banda, per al 26 de juliol, Diada de Santana, el premi consistirà en dues places dobles per seguir l'arribada de la Cercavila de Cultura Popular, la ballada d'honor a Santana i l'actuació castellera des del balcó de l'Ajuntament. D'altra banda, per al 27 de juliol, Santaneta, també se sortejaran dues places dobles per gaudir de l'arribada de la Cercavila de Cultura Popular Infantil i la ballada d'honor als grups infantils.
8: Per poder participar en aquest sorteig, sobre el procés participatiu s'obre des d'avui fins al dia 20 de juliol i les urnes per dipositar les butlletes estaran aquí a l'Ajuntament, també estaran a la botigueta de la Festa Major, a l'oficina del CIT i al Centre Cívic de Coma-ruga. I a més també es podrà participar de manera en línia amb el link d'Eàgora que podreu trobar a la web de l'Ajuntament.
6: Cada aspirant podrà presentar una sola sol·licitud, ja que si es detecta que una persona ha demanat més d'una, les peticions seran anul·lades. De la mateixa manera, ningú no podrà guanyar el premi per en dos dies. El 21 de juliol a les 11 del matí es farà un acte públic a la sala d'exposicions La Fusteria per formalitzar el sorteig. S'escolliran els guanyadors i les reserves per al 26 i el 27 de juliol durant aquesta sessió.
9: Amb aquesta iniciativa volem que pugui participar algú del poble, per això posem en marxa aquest sorteig, ja fa 10 anys que funciona, i doncs animem a tot el poble a que hi participi doncs, ja, i pugui gaudir d'aquesta vista privilegiada de la Festa Major.
6: Una oportunitat única, doncs, per gaudir al màxim de la Festa del Vendrell.
3: No és l'únic sorteig de les últimes hores. Hem d'explicar que ja es coneixen els guanyadors de la campanya Compra i descobreix Catalunya al Vendrell. En total, són 22 persones que durant el mes de juliol, durant les últimes setmanes, han comprat a establiments comercials de la vila adherits a aquesta campanya. Els premis es lliuraran divendres vinent, que és quan es faran públics els noms dels guardonats, els que a aquestes alçades segur que estan trucant per dir que han estat afortunats amb els premis, que són experiències a diferents indrets de Catalunya. La campanya és un clàssic, hi han participat 200 establiments del Vendrell, són molts els que al llarg dels últims anys han obtingut premis i dels d'aquesta edició ens en parla en aquesta informació a Lolo García i aquí tornarem a sentir Mariona Figueres, regidora de Participació Ciutadana.
10: El programa La Calaixera de Ràdio El Vendrell ha acollit un cop més el sorteig públic dels guanyadors de la campanya Compri i Descobreix Catalunya. El Vendrell és un dels municipis promotors d'aquesta iniciativa comercial i cultural que permet als premiats visitar altres poblacions catalanes que, com la capital del Baix Penedès, participen de la iniciativa. En total es podien obtenir butlletes a uns 200 establiments del Vendrell, en col·laboració amb les regidories de Participació Ciutadana i de Comerç i enguany amb el suport fins i tot de diversos influencers.
11: Hem pogut disposar de quatre persones, quatre instagramers, que ens han anat fent vídeos a xarxes socials, no?, que han anat fent publicitat d'aquestes campanyes i que, bé, esperem que puguin compartir amb nosaltres també el dia del premi i puguin fer difusió d'aquests premis, d'aquestes poblacions també, i així doncs fer aquesta empenta.
10: Els guardons han quedat repartits entre compradors locals i alguns d'altres punts de la comarca que ara hauran de confirmar l'acceptació del premi. Els noms definitius dels guanyadors i guanyadores se sabrà el pròxim divendres 10 de juliol, tot i que de seguida es podran consultar a l'aparador de la botiga Wisconsin del carrer del Doctor Robert.
3: Entrem en un apartat d'informacions breus, però moltes informacions breus. D'entrada, un accident en surt important el que hi ha hagut aquest dimarts a la tarda a tocar de la plaça de la Sardana del Vendrell, quan un vehicle que circulava pel carrer Ramon de Badal ha perdut el control i ha acabat bolcat al mig de la via. Segons han explicat des de l'Ajuntament, l'accident ha estat fruit d'una distracció. El vehicle ha topat contra un altre cotxe que estava aparcat abans de bolcar al mig del carrer. A la zona s'hi han hagut de desplaçar bombers, el Servei d'Emergències Mèdiques de Catalunya i també agents de la policia local, que han hagut de tallar la via mentre feien tasques d'atenció a la conductora i també retiraven el vehicle. La dona ha estat traslladada en estat menys greu a l'Hospital del Vendrell. La calor té les seves conseqüències i Albinyana, el Momell, l'Arbós, la Bisbal, Masllorenç i Sant Jaume dels Domenys presenten un risc molt alt de perill d'incendis. Així ho ha determinat el cos d'agents rurals aquest dimarts en el mapa derivat del Pla Alfa, que és un mapa que s'actualitza a diari. La resta de municipis de la comarca, inclòs el Vendrell, s'engloben dins el nivell 2, que és qualificat de perill alt i que ens obliga a tenir exactament les mateixes precaucions. El nivell 3 s'acompanya d'un seguit de mesures, com per exemple la suspensió de totes les activitats amb risc d'incendi, encara que haguessin estat autoritzades prèviament. Segons la llista del Pla Alfa, els agents rurals també prohibeixen encendre foc a tota mena d'espais oberts i també a les àrees de descans de les xarxes de carretera, així com a zones recreatives i d'acampada com el Montmell o en zones habilitades per fer-ho. Està prohibit utilitzar maquinària i equips a les muntanyes, també a les àrees rurals situades en una franja de 500 metres de la zona de bosc que puguin provocar una deflagració, que deixin escapar espurnes o descàrregues elèctriques, llevat que es tingui autorització o siguin necessàries precisament per a l'extinció d'incendis. No es poden utilitzar bufadors, serres radials i aparells similars a menys de 400 metres del terreny forestal. No es pot introduir ni usar material pirotècnic. No es poden llançar o abandonar objectes en combustió o qualsevol mena de material susceptible d'originar un incendi, així com no es poden cremar rostolls de pastures permanents, de restes de poda ni de restes silvícoles. El mapa del Pla Alfa distingeix entre el nivell 0, corresponent a un risc baix d'incendi, i el nivell 4, que és quan el perill és extrem. Ara mateix, tot el Baix Penedès es mou entre els nivells 2 i 3. hem començat de, parlant de Salles a la zona del Romaní i hem de parlar d'una cosa que n'està vinculada, perquè l'Ajuntament del Vendrell ha convocat una reunió informativa sobre la nova ordenança de convivència i civisme que ha d'entrar en vigor dimarts de la setmana que ve, que és el dia 14 del mes de juliol. Aquesta sessió és oberta a la ciutadania i es farà dos dies després que l'ordenança sigui efectiva, és a dir, dijous de la setmana que ve, 16 de juliol, a les 7 de la tarda, a la sala Tobies, que és aquella sala que hi ha a la planta baixa, a l'entrada de l'edifici de l'Ajuntament del Vendrell. Durant la trobada, les persones assistents podran resoldre dubtes sobre la nova normativa. El regidor de Seguretat Ciutadana, Cristian Soriano, ha explicat recentment que en el que portem d'any s'han interposat un total de 486 sancions i ha afegit que la nova ordenança ha de servir per reforçar l'acció contra les conductes que atempten contra la convivència o contra aquelles persones que cometen actes d'incivisme.
0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
3: Parlem ara d'obres i d'unes obres bastant esperades. I és que al Vendrell han començat aquesta setmana les obres de millora del Parc de la Miguelina, el parc que inclou aquella escultura de Josep Canyes que representa Ramona Macipe, la que va ser la seva dona. És un parc situat a la carretera de Santa Oliva, darrere de la plaça de la Palla, a tocar també amb la carretera de Valls, i són unes obres que han de servir per adequar l'entorn, per millorar la seva accessibilitat i per substituir l'àrea de jocs infantils que estava realment atrotinada. L'objectiu és oferir un espai que sigui més modern, més segur i més agradable per tot el veïnat, que inclou també el veïnat de la zona de Cal Escori. Les obres tenen un cost de gairebé 40.000 euros. Inclouen l'adequació del parc, la substitució de la zona de jocs infantils i també tasques diverses, perquè s'ha de millorar l'accessibilitat, atès que en algun indret del parc s'hi pot accedir per escales. Durant aquest mes de juliol es farà el gruix dels treballs que ara es poden veure, hi ha la maquinària pesada treballant, i específicament els d'adequació i accessibilitat, mentre que la nova zona de jocs infantils no es col·locarà fins que no arribi al mes de setembre. La plaça ja va tenir una primera actuació de millora fa 5 anys, quan es va repintar el pavelló noucentista de l'any 1920, que està ubicat en un lateral, aquell petit edifici que és declarat bé cultural d'interès local. A la plaça se li diu de Ramona Macipe, per l'escultura, insistim, de Josep Canyes, objecte d'un acte d'incivisme bastant notable, al seu peu, perquè Ramona Macipe va ser la dona de Josep Canyes, tot i que també se'l coneix al parc com a Parc de la Miguelina. Coses importants, perquè si no pica. L'Ajuntament del Vendrell fa un avís a veïns i veïnes sobre el tractament fitosanitari que es durà a terme per al control del mosquit tigre als plàtans de la galerucada als oms. Són uns insectes que deterioren la vida d'aquests arbres. Aquests animals causen danys i el procés s'ha de realitzar la nit del 15 al 16 de juliol entre les 10 de la nit i les 6 del matí. Mentre s'apliqui el tractament, es podran fer restriccions de pas. Els espais afectats seran la plaça del centre, on hi ha aquests plàtans, la plaça de les Garrofes, que també inclouen aquest arbre, la plaça Nova, la plaça del Mercat, la Rambla, la plaça de Tobies, la plaça de Catalunya. I, a més, els nuclis marítims es fa aquest tractament a la carretera de Sant Salvador, on també hi ha plàtans, i també a l'ermita. I aquí, tanmateix, hi haurà restriccions. Insistim, és la plaga del tigre als plataners. Això no vol dir que no hagin de vigilar també el mosquit tigre evitant deixar aigua entollada en algun indret de casa seva, perquè aquells piquen els arbres i aquests els piquen a vostès. Dues notícies musicals abans de seguir endavant amb l'informatiu. Les ballades de sardanes a la Rambla a les 7 de la tarda del diumenge han tornat aquesta setmana. Diumenge es va fer la primera. I aquest diumenge, que és 12 de juliol, a les 7 de la tarda, la Cobla Juvenívola de Sabadell serà la protagonista de l'acte. En aquesta ballada es podran sentir peces com la Colla de Dansaires, del Penedès, de Manel Saderra, o el Vendrell, capital de la sardana, guanyadora del Premi Capital de la Sardana de Composició escrita per Anna Abad. Aquesta jornada sardanista, com totes les que es fan enguany al Vendrell, forma part de la programació d'actes del Vendrell, capital de la Sardana, d'aquest 2026, l'agenda del qual està organitzada per Dansaires del Penedès, Foment Sardanista, i també té el suport de l'Ajuntament del Vendrell i de la Diputació de Tarragona. Insistim, totes les ballades cada diumenge a les 7 de la tarda fins a 11 de setembre, i quan arribi el moment, enmig, hi ha algunes ballades especials, alguns aplecs, la ballada de Sant Salvador, per exemple, la ballada de Festa Major del Vendrell, que els anunciarem oportunament en aquests serveis informatius. I una cosa més. El Vendrell té grups musicals que destaquen per la seva promoció fora d'aquí. El passat cap de setmana va tenir lloc a la localitat extremenya de Villagarcía de la Torre, d'on provenen tants vendrellencs, el Festival de Música Villa Embrujada. Durant els 3 dies de durada, el certamen va comptar amb representació vendrellenca, gràcies als Guardafuegos, que van tocar divendres, i a FIER, que van tocar dissabte. A més, un dels caps de cartell del festival, els barcelonins Arpa Viejas, compten amb dos músics del Vendrell a les seves files. La presència de tots ells va servir per enfortir el lligam entre Villagarcía i el Vendrell, que són municipis agermanats oficialment des del 2005 i realment des de fa molts anys per l'important nombre de veïns d'aquest municipi extremeny que resideixen, que han sigut pares i són avis, a la capital del Baix Penedès. En el cas de Guardafuegos, la seva visita a Extremadura del cap de setmana es va completar el dia següent amb un concert a la capital extremenya de Càceres. I tot això que els expliquem està passant enmig de les festes de barri del Vendrell. Quan dic al mig, dic a l'Equador, perquè ahir, dimarts, va ser el dia de la festa del barri de la Carretera, que, fidel als seus costums, va celebrar les seves festes. Les activitats festives es van concentrar, com és habitual, a la plaça Tobies, i la benedicció de coques, a diferència d'altres barris, s'ha fet, com sempre, a les Carmelites. Matinades, activitats infantils han omplert les primeres hores de la jornada de dimarts. Les parelles del Cercabarri es concentraven, com sempre, al doctor Robert a les 6 de la tarda per fer el recorregut pels carrers fins a arribar a l'escola Carmelites, on es va fer la benedicció de coques abans de tornar a la plaça Vella. Els més menuts van ser protagonistes de jocs i tallers des de les 7 de la tarda a la Rambla, on abans de l'encesa de la falla es va fer el sorteig de la panera de la Carretera. La falla del barri ha estat enguany una sàtira de la Fira de Santa Teresa, que cada any, també en el nou format, en el més recent, se celebra a Rambla i els seus voltants. I deixem constància que el barri de la Carretera ha volgut retre homenatge a la seva falla al malaurat Pep Bargalló, que no era del barri, era del barri de França, que va morir diumenge, però que va ser enterrat ahir, dimarts, al Vendrell. I una cosa més, el que ens toca de festa de barri aquest dijous, dia 9 de juliol, barri de la plaça Vella, plantada de la falla des de quarts de 9 del matí, concentració de parelles a les 6 de la tarda a la Rambla, cerca barri del Pavaneit, amb les gralles del Baix Penedès i els tocats de canya des de 2:15, amb benedicció en aquest cas a l'església parroquial. A la tarda, taller infantil d'escalèxtric, a les 9 de la nit, la morterada, l'encesa de la traca a la plaça Francesc Macià i la cremada de la falla des de 9:45 de la nit, i a continuació, llevat de taula, amb música de mariachi i música fins a entrada a la matinada, a veure què aguanta. I ara, a l'hora dels esports, el Dani Sancho ens parla de l'Open de Darts.
12: L'Open de Darts ha tornat a repetir el Vendrell per tercer any consecutiu. El torneig Àngel Tobias, organitzat per Club Darts Full Equip, la penúltima del Vendrell, ha reunit a la vila a grans jugadors de diferents ciutats del territori. L'Open s'ha dut a terme durant aquest cap de setmana, reservant dissabte pel torneig en parelles i diumenge per la modalitat individual, una competició que enguany ha superat el seu nombre de participants.
13: Aquest any hem superat les inscripcions de parelles, van ser ahir, i avui individual també hem superat, i la veritat que molt contents de poder fer-lo cada any, i cada any vingui més gent. Per parelles vam tindre unes 64 parelles i tenim uns 110-115 participants.
12: El torneig ha estat més accessible que en edicions anteriors gràcies a la incorporació de nous nivells per cada modalitat.
13: Les novetats són els nivells, que l'any passat en parelles va ser solament un nivell, i a l'individual pues, també és un nivell més. L'any passat van ser 3 i aquí fem 4.
12: L'Open Àngel Tobias s'ha convertit ja en un punt de trobada referent en quant a competicions d'adults del municipi, una iniciativa que cada any reuneix més jugadors i jugadores del territori i que sembla haver fet dia en el Vendrell.
3: Doncs és el temps de conèixer la previsió meteorològica, una previsió meteorològica que té un gran titular. Fa moltíssima calor. Avui dimecres, les temperatures al Vendrell, ara ens ho explica el Marc, s'han d'enfilar i probablement demà encara una mica més. Marc, bona i càlida tarda.
14: Molt bona tarda, Llorenç. Bona tarda a tothom. Sí, avui hem tingut una primera inflada notable en les temperatures. Hem arribat a 38 graus al Vendrell, 41 a l'Observatori del Montmell, i entre avui i demà arriba el pic més alt d'aquesta onada de calor. Creiem que avui ja haurem tocat sostre, difícilment demà la temperatura pujaria tant com avui, tot i que, evidentment, no ho podem descartar. Per tant, estem literalment torrats. La temperatura és anormalment elevada, no només a casa nostra, que també, ja veurem si no hem marcat algun rècord, sobretot per l'estació meteorològica del Vendrell, potser no tant per la del Montmell, i hem de seguir parlant d'aquesta situació d'estabilitat, de sol i de temperatures desfermades. Tenim aquesta boina càlida en superfície, també en altura, que emmagatzema tot aquest aire càlid, i així s'ha de continuar o s'ha de mantenir també de cara a la jornada de demà. Per tant, demà seguirem parlant d'aquesta calor desmesurada, totalment fora de lloc, i que tindrà continuïtat possiblement la setmana vinent. Ho dèiem aquest matí amb el Pere. Ho haurem d'anar seguint, baixant una miqueta entre divendres i dissabte, però si els models acaben tenint raó, hi haurà un petit embussament d'aire una miqueta més fred, situat cap a la zona de Portugal, la zona occidental de la península Ibèrica, que farà que torni a entrar un passadís de vent de component sud, una bombolla càlida, que aquesta encara sembla que pot ser més intensa. Per tant, caldrà seguir-ho, caldrà estar alerta, caldrà estar molt pendents, perquè de cara a dilluns, dimarts de la setmana vinent, la cosa encara podria ser pitjor.
3: Tant de bo t'equivoquis.
14: Oh, tant de bo.
3: Gràcies, Marc.
14: Adéu-siau, fins demà.
3: Ho deixem aquí. Quina calor.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Els bombers concentren els esforços en estabilitzar l'incendi que crema des de dilluns a Setmanat al Vallès Occidental i que ja ha afectat unes 200 hectàrees de terreny. El foc afronta hores clau ara mateix pel pic de temperatura i la marinada que bufa a la zona. Els prop de 400 efectius que hi treballen confien estabilitzar-lo aquest vespre si no hi ha represes durant la tarda. El cap d'intervenció, Jordi Martín, explica els nuclis que encara estan en risc.
2: El primer dia tenim evacuat el nucli de Guanta, que correspon al municipi de Setmanat, i després tenim dos territoris doncs, que estan confinats, un que seria doncs, Sant Sebastià, que és el que seria el cap flanc esquerre, i la banda alta del flanc dret, cap, doncs, també el barri del Farell, que correspon a Caldes.
0: En total es manté el confinament d'unes 300 persones, tot plegat mentre l'onada de calor arriba avui al punt àlgid, però encara no se'n veu al final. El Procicat està en fase d'alerta per calor intensa i ja hi ha 214 municipis en risc extrem d'incendi. El temps amb Luismi Pérez. Bon dia, Luismi.
3: Bon dia. Continua aquesta onada de calor que, de fet, ja en aquests moments porta molts valors al voltant dels 40 graus. Això després d'una nit que ha estat increïblement càlida en alguns indrets de Girona, sobretot al voltant del Cap de Creus. A Portbou no s'ha baixat dels 33 graus de temperatura mínima i a hores d'ara, allà a l'Empordà, també a la Catalunya Central, prelitoral de Barcelona, la Vall de l'Ebre, comarques de Ponent, Conca de Tremp, Baix del Pirineu, es mouen entre els 36 i 41 graus. Aquesta tarda tornarem a fregar els 42 43 graus a l'ombra en alguns racons del Segrià, també de la Ribera d'Ebre, però és que arran de mar també arribarem als 35 graus de màxima, per tant una calorada de cal ample. Aquesta mateixa calor tornarà a fer rebentar els núvols en forma d'alguna tempesta, sobretot entre la Vall de Ribes, també al Berguedà, la banda de la Cerdanya, totes les comarques del nord de Lleida i gran part d'aquestes tempestes acompanyades de molt de vent. Demà, en canvi, despertarem amb molt de sol, però déu-n'hi-do la calorada. Estem pendents a la xarxa.
0: És dimecres, 8 de juliol de 2026, i tenim més titulars. Els veïns de les 8 finques de Barcelona, desallotjades per un esvoranc que les obres de la línia 9 del metro, no podran tornar a casa fins dissabte com a mínim. Sònia Kerr.
4: Els tècnics necessiten 3 dies consecutius sense moviments per garantir la seguretat a la zona. Ho explica el director general d'Infraestructures de Mobilitat, Ramon Ramírez.
5: Durant els propers 3 dies estarem controlant la situació i el dissabte avaluarem si pot iniciar-se un retorn esglaonat dels veïns en funció de que això estigui perfectament controlat.
0: Els Mossos d'Esquadra alerten de l'increment de bandes juvenils violentes amb menors implicats i que utilitzen armes de foc.
4: Bandes com la que va matar un jove al parc de la Pegaso de Barcelona la setmana passada. Una tendència que, a més, adverteixen que creixerà en els propers anys.
0: Les borses europees tornen a marcar números vermells i el preu del barril de Brent s'acosta als 80 euros per la represa dels atacs nord-americans sobre l'Iran.
4: Aquesta matinada s'ha trencat un alto al foc que poc després ha confirmat Donald Trump des de la cimera de l'OTAN de Turquia. Trump qualifica de mentider el règim iranià.
0: El Tribunal Suprem rebutja portar a Europa la regularització de migrants del govern espanyol.
4: Els jutges també han rebutjat la suspensió cautelar d'aquesta regularització, tal com havia sol·licitat la Comunitat Valenciana i l'Aragó.
0: En cultura, el Museu d'Art Contemporani de Barcelona s'endinsa en el seu fons audiovisual, amb el gest de filmar el vídeo a la col·lecció Magba.
4: La mostra reuneix 3 exposicions, una dedicada a la transició, una altra que recupera films del cineasta Pere Portabella i la tercera presenta obres audiovisuals d'artistes contemporanis.
0: Als esports, Jordi Cervantes, el Barça ja coneix els rivals de la Champions League de futbol sala.
6: Els blaugranes que tornen a la màxima competició europea després de 2 anys se les veuran amb el Club Semell, el Club Lucenech i el Minerva. Aquesta primera fase es disputarà del 27 d'octubre a l'1 de novembre a Eslovàquia.
0: Al control de Ivan López, a la redacció i coordinació Sònia Kerr, passant 4 minuts de les 2.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Prop de 400 efectius dels bombers continuen lluitant a hores d'ara contra l'incendi declarat dilluns a Setmanat al Vallès Occidental i que afronta hores clau. Malgrat la marinada que bufa la zona i les altíssimes temperatures que s'hi registren, els bombers esperen poder estabilitzar-lo les properes hores, aquest vespre, si no hi ha represes al llarg de la tarda. De moment ha cremat 200 hectàrees de terreny. Última hora, des del centre de control, amb bona codinenca Gemma Permanyer, bon dia.
7: Bon dia, doncs mira, ens hem allunyat una mica del centre de control. Som a l'urbanització Boscos de Guanta, una de les urbanitzacions afectades per aquest incendi. De fet, les persones que viuen aquí ara mateix estan evacuades i es manté el confinament tant del Farell com del barri de Sant Sebastià. La resta de zones que estaven confinades, barris de Castellà del Vallès i de Sentmenat, doncs ja s'han pogut desconfinar. Com deia, hi treballen 384 efectius, són 92 dotacions de bombers terrestres, 9 aeris i 2 hidroavions del Ministeri que s'han unit fa molt poca estona a l'extinció d'aquest foc. Com deies, hores clau pel que fa a la temperatura i també a l'entrada del vent de marinada, i així ens ho explicava Jordi Martín, cap d'intervenció d'aquest incendi.
2: Sí, les temperatures han pujat en picat des d'aquest matí. Ara podríem dir que ja estem al sostre d'aquestes temperatures i a partir d'ara doncs, començarà doncs, a augmentar aquesta marinada, que el punt més alt doncs, serà doncs, a les properes hores i, per tant, serà el punt més delicat que haurem d'estar tots centrats i intentant doncs, minimitzar, com dèiem, aquestes possibles represes que ahir vam veure que ens donaven problemes.
7: Al llarg d'aquest matí també hi han estat treballant membres del GREC, del grup d'estructures col·lapsades de bombers, que han estat analitzant quin impacte ha tingut l'incendi amb dues construccions afectades en aquests boscos de Gualba.
0: Gràcies, Gemma Permanyer, des d'Ona Codinenca. I els alcaldes i alcaldesses de l'Anoia, afectats per l'incendi que ha cremat més de 500 hectàrees des de dilluns en aquesta comarca, s'han reunit aquest matí amb el conseller d'Empresa i de Treball, en Miquel Samper. Volem saber com ha anat aquesta trobada. Laia Cerarols, Canal Taronja, Anoia.
8: La Generalitat garantirà l'acompanyament a les empreses afectades per l'incendi de l'Anoia perquè puguin reprendre l'activitat el més aviat possible. El conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper, ha explicat que el govern farà seguiment de l'evolució dels danys i que confia que les companyies asseguradores indemnitzin amb rapidesa les empreses pels desperfectes i pel lucre cessat, és a dir, els beneficis que han deixat d'obtenir a causa del foc. Si aquest procés no avança com és previst, ha assegurat que la Generalitat estudiarà possibles línies d'ajut per facilitar la reactivació de l'activitat econòmica.
9: No és un incendi provocat per cap negligència de la pròpia empresa i, per tant, estem doncs, que aquí s'hauria de solucionar el tema amb un peritatge dels danys patits per les empreses, dels lucros cessantes que hagin pogut acreditar, és a dir, allò que no podran guanyar com a conseqüència de l'aturada de l'activitat.
8: En total, 8 empreses han resultat afectades per l'incendi de la comarca de l'Anoia i totes tenen les assegurances en regla.
0: El que ja està controlat és el foc de les Gavarres, que ha cremat unes 2.300 hectàrees de terreny, la major part de superfície forestal. Ara sorgeixen els interrogants sobre si l'incendi era evitable o no i què caldrà fer a partir d'ara per recuperar el massís.
4: En aquest sentit, el gerent del Consorci del Massís, Quim Gubau, admet que toca fer una anàlisi per saber si hi havia punts a millorar, però defensa la feina feta en la gestió i prevenció de l'incendi. Són declaracions a la xarxa.
10: El massís disposa d'un pla de prevenció d'incendis des del 2005 i revisat el 2021 i avalat pels bombers i per tothom qui l'ha d'avalar. Si ha funcionat o no, això és el que deia que s'haurà d'analitzar. Vull dir, va haver moments del foc en què parlàvem d'un perímetre potencial de 8.000 hectàrees. Al final han sigut 2.000. Haurem de veure quin paper han jugat les infraestructures de prevenció d'incendis i el bosc gestionat que hi havia, que va trobar el foc durant el seu recorregut, amb que aquest perímetre doncs, no fos la totalitat.
4: Avaluar el perill de possibles caigudes d'arbres sobre el vial i tornar a condicionar els camins que han fet servir els vehicles pesants aquests dies són les dues principals accions que es proposa al Consorci per tornar a la normalitat.
0: En relació amb aquest foc, el president Salvador Illa nega que el govern hagi comès cap negligència amb l'empresa subcontractada que presumptament va originar l'incendi. Junts demanarà responsabilitats polítiques i els comuns han qüestionat que ampliar l'aeroport del Prat redueixi l'emergència climàtica, tot plegat avui a la sessió de control al Parlament. Mont Carvajal, bon dia.
11: Bon dia. Els incendis, la calor extrema i el canvi climàtic han protagonitzat la sessió de control al Parlament. La portaveu de Junts, Mònica Sales, ha donat per fet que el govern no va ordenar a l'empresa de les Gavarres evitar fer feines perilloses i ha avançat que en demanaran responsabilitats polítiques. El president Illa ha negat negligències.
12: Les empreses hauran de respondre per la seva actuació. El govern també ho haurà de fer pel control que no va fer. La justícia, com vostè diu, determinarà les responsabilitats administratives o penals i, òbviament, aquest Parlament determinarà les responsabilitats polítiques. Perquè des de Junts, president, les hi demanarem i volem saber si les assumirà.
13: El govern ha actuat amb transparència i des del primer moment vam informar de la causa de l'incendi i hem posat a disposició judicial de la persona i jo he dit que s'arribarà fins al final. Però el govern, en aquest cas, ho sento, no comés cap negligència.
11: Jessica Albiach dels Comuns ha reclamat aturar l'ampliació de l'aeroport del Prat per reduir emissions i l'impacte en el canvi climàtic, però ella ho ha rebutjat.
14: Amb les dades econòmiques que li he donat, amb les temperatures que estem patint, jo li pregunto. Encara pensen que és una bona idea ampliar l'aeroport del Prat?
13: Sí, perquè com vostè sap, o hauria de saber, i si no, i farem arribar la documentació, el compromís d'ampliació comporta també un compromís mediambiental.
11: La sessió ha començat amb un llarg aplaudiment en senyal d'agraïment als bombers.
0: I tot plegat mentre l'onada de calor arriba avui al punt àlgid, però encara no se'n veu al final. El Procicat està en fase d'alerta per calor intensa i ja hi ha 214 municipis amb risc extrem d'incendi. En aquestes localitats s'ha prohibit la sega de les cunetes, les activitats culturals falleres o activitats amb foc i material pirotècnic.
4: El Servei Meteorològic avisa que les temperatures estaran per sobre de la mitjana fins a finals de la setmana vinent, amb nits tòrrides al litoral i prelitoral i temperatures per sobre dels 40 graus a l'interior. De fet, Port Bou ha registrat aquesta nit una mínima de 31,9 graus. És la temperatura nocturna més alta mai registrada per cap estació del Meteocat. Per tot plegat, des de Protecció Civil fan una crida a la prudència. Imma Solen és la subdirectora.
15: De cara al cap de setmana ens comentaven els meteoròlegs que podia baixar algun grau, però que es mantindria encara per sobre de la mitjana. I de cara a la setmana que ve ens deien que s'incrementaria una altra vegada més. Continuem amb aquesta onada de calor, llarga, molt llarga, i cal que la gent vigili molt perquè aquesta persistència en el temps és el que ens fa desgastar el cos.
4: Arran d'aquesta situació, s'han ampliat les restriccions d'accés a l'espai natural de Sant Llorenç de Munt i l'Obac, fet que eleva a 7 els espais naturals amb accés restringit. Catalunya ha patit 97 morts atribuïbles a la calor durant la primera setmana de juliol, segons el sistema de monitoratge de la mortalitat diària.
0: Les crides a la prudència es redoblen en el cas del bany. Des de l'inici de la temporada, 12 persones han mort ofegades a Catalunya a platges i piscines. La darrera és una nena de només 6 anys, ofegada en una piscina de Balaguer, a la Noguera. L'Ajuntament ha decretat avui jornada de dol. Balaguer Televisió, Gerard Díaz.
16: La Paeria de Balaguer ha decretat un dia de dol oficial per la mort ahir al vespre d'una menor a les piscines del barri del Secà. Arran d'aquests fets, des del consistori expliquen que les banderes dels edificis municipals onejaran a mig pal i que s'ha decidit suspendre les activitats organitzades per les diferents àrees de l'ens municipal. Per tant, s'anul·la l'activitat esportiva prevista per avui dimecres a la piscina del poliesportiu i també el cicle de monòlegs a la plaça del teatre. Pel que fa a les piscines municipals del Seca, la Paeria ha decidit mantenir-ne l'obertura tenint en compte la situació d'altes temperatures i l'episodi d'onada de calor que afecta el territori. En aquest context, es considera que aquestes instal·lacions continuen prestant un servei essencial com a refugi climàtic per a la ciutadania. Ana Profitós és la paera d'Educació de Balaguer.
17: Volem donar des de la Paeria el nostre condol a tota la família, a totes les persones que coneixien a la petita, i sobretot també a tota la comunitat educativa de Balaguer, que també és una part afectada, i també donar el nostre agraïment a totes les persones que van col·laborar en les tasques d'assistència a la menor.
16: Avui a les 6 de la tarda es realitzarà un minut de silenci en respecte a la menor en les dues piscines municipals de la ciutat.
1: Notícies en xarxa.
0: Com a mínim, fins dissabte no podran tornar a casa els veïns desallotjats al barri del Putxet de Barcelona per l'esvoranc que s'hi va obrir ahir en les obres de construcció de la línia 9 del metro. Els tècnics necessiten 3 dies consecutius sense moviments per garantir-hi la seguretat i l'Ajuntament ofereix allotjament d'emergència a qui no tingui a on anar. Són 93 els pisos evacuats. Maite Polo, bon dia.
18: Bon dia. Els tècnics faran una supervisió continuada del terreny afectat per l'esvoranc durant 3 dies i 3 nits i dissabte al matí diran si les persones desallotjades poden tornar a casa seva i si els negocis poden tornar a obrir. Ramon Ramírez és director general d'Infraestructures de Mobilitat de la Generalitat.
19: Comencem un monitoratge que anem seguint, repeteixo, hora a hora, però que fem comprovacions de situació a la matinada per avaluar les mateixes condicions o avaluar sota les mateixes condicions i, per tant, durant els propers 3 dies estarem controlant la situació i el dissabte avaluarem si pot iniciar-se un retorn esglaonat dels veïns en funció de que això estigui perfectament controlat.
18: La setmana passada, alguns veïns van fer arribar queixes a la Direcció General d'Infraestructures de l'aparició d'esquerdes. Tot i això, la directora de projectes, Begoña Castiblanque, n'ha relativitzat el nombre en una atenció avui als mitjans, al lloc dels fets.
20: No en teníem gaires, d'aquesta zona estem parlant, no en teníem gaires, no tinc el número exacte, però no ha sigut una cosa massiva, ni molt menys, en absolut.
18: El forat de 8 metres de diàmetre i 4 de profunditat l'han emplenat de formigó.
0: Els Mossos d'Esquadra alerten de l'increment de bandes juvenils violentes amb menors implicats i armes de foc. Bandes com la que va matar un jove al bar de la Pegaso de Barcelona la setmana passada. La tendència més adverteixen que pot créixer en els propers anys. Només a la capital catalana n'hi ha detectades fins a una desena d'aquestes bandes. La policia n'ha desmantellat una, que s'autoanomenava els 300. Carina Bellbé, bon dia.
21: Bon dia. Els Mossos han detectat que ara mateix hi ha més bandes juvenils violentes que fa 20 anys, quan hi va haver un boom d'aquesta mena de grups criminals, i alerten que la tendència és alcista. Escoltem l'inspector José Ángel Merino.
3: Les fluxes naturals, a lo millor, de migració dels països de centre Sud-amèrica cap aquí, doncs fan preveure que puguem tenir un escenari que es mantingui o que fins i tot tingui una tendència alcista. Aquí el que cal, més enllà, evidentment, de posar focus a Barcelona, que passa molts incidents, però també de posar focus a nivell global, i és per això que estem fent aquesta diagnosi general.
21: Una d'aquestes bandes juvenils que la policia ha desmantellat, anomenada Els 300, operava a Sant Andreu, Sant Martí i Nou Barris i feia servir la violència extrema com a mecanisme de control territorial i de cohesió interna. Cometia agressions grupals molt violentes, sobretot a joves, es finançava a través del tràfic de drogues i utilitzava les xarxes socials per captar nous integrants. S'han detingut 18 joves, 6 de menors.
0: És un quart de tres. Prop de 5.000 organitzacions reclamen a la Generalitat que garanteixi el lleure educatiu durant l'estiu. Demanen que faci efectiva la moció aprovada ara fa un any al Parlament per assegurar un mínim de 15 dies de casals, campus, colònies o campaments. Esther Minguell, bon dia.
5: Bon dia. La pobresa infantil ha crescut més d'un punt el darrer any. Un de cada tres menors pertany a famílies que no es poden permetre una setmana de vacances. Tot i la moció aprovada fa un any per preveure una partida econòmica que garanteixi l'accés universal a les activitats de lleure durant l'estiu, una àmplia representació social denuncia que no s'ha fet efectiva. Maria Trunyó és directora de l'Aliança Educació 360.
22: No en tenim prou amb ajudes puntuals, amb ajudes només a algun sector del lleure. Cal que no depengui de les famílies, que no depengui de l'oferta territorial, sinó que els ajuntaments tinguin el suport clar de la Generalitat de Catalunya. Sí que ens alerta que els pressupostos que es van aprovar la setmana passada no hi ha la partida específica que demanava el Parlament fa un any pel lleure educatiu.
5: La reclamació té el suport d'associacions de famílies d'alumnes, col·legis professionals, entitats socials, culturals, esportives i de salut. Calculen que garantir dues setmanes d'activitats costaria 47 milions d'euros.
0: Encara en relació al lleure educatiu, els responsables de cases de colònies i albergs encaren una tardor sense reserves i desastrosa, fruit del conflicte entre el Departament d'Educació i els docents. El sector alerta que moltes cases de colònies no podran subsistir. Olot FM, Gerard Puigdemont.
23: Des de l'Associació Catalana de Cases de Colònies i Albergs de Catalunya qualifiquen de desastrosa la situació que encaren a partir del mes de setembre, amb l'inici d'un nou curs escolar sense gairebé reserves als seus allotjaments, a conseqüència del conflicte entre el Departament d'Educació i els docents. Asseguren que no s'esperaven que les dues bandes no arribessin a un acord satisfactori i concret. Werner Estellés, vicepresident de l'associació.
24: Segurament no, segur. Hem perdut una època de tardor en la qual la davallada ha sigut absoluta. Hem passat, per exemple, estem parlant de que de 15 grups d'estades escolars hem passat a dos grups ara mateix en les reserves. No serà el moment de reservar, ara ja ha passat. Estem parlant amb el departament, fins i tot empresa s'ha posat en contacte per poder-nos facilitar línies d'ajut i possibles ERTOs.
23: Una situació que les cases de colònies de la Garrotxa patiran encara més, donat que els mesos de tardor solen ser dels més forts de l'any, amb l'augment de visites a la Fageda.
0: I encara en clau educativa, la intersindical denuncia els Mossos d'Esquadra per les infiltracions en una assemblea de docents.
4: Consideren que s'ha vulnerat els drets de reunió i protesta i reclamen la dimissió de la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el director de la policia, Josep Lluís Trapero. El sindicat vol que la justícia reconegui que l'actuació no va ser correcta i evitar noves infiltracions.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: En el capítol internacional, les borses europees tornen a marcar números vermells avui i el preu del barril de Brent s'acosta als $80 després que el president dels Estats Units, Donald Trump, hagi anunciat la fi de l'alto el foc a l'Iran.
4: L'IBEX 35 cau més del 2% després dels atacs dels Estats Units a l'Iran aquesta matinada. Les paraules de Trump també han impactat en el preu del petroli i el barril de Brent, que puja un 4% i frega ja als $78.
0: Un anunci que Trump ha fet des de la cimera de l'OTAN a Turquia, des d'on també ha tornat a carregar contra Espanya per la inversió en defensa.
4: Trump ha dit que Espanya és una causa perduda, un soci terrible de l'Aliança, i ha ordenat aturar tot el comerç entre els dos països. El govern espanyol afirma haver rebut l'amenaça amb tranquil·litat i normalitat i apunta que els Estats Units surten més beneficiats que Espanya en les relacions comercials bilaterals.
0: En política catalana, la llei contra la compra especulativa d'habitatge ha passat a un primer filtre al Parlament. Ha aprovat que es tramiti per lectura única amb els vots del PSC, Esquerra, els Comuns i la CUP.
4: Ara bé, com que Junts i el PP han demanat al al Consell de Garanties Estatutàries que s'hi pronunciï, la votació s'endarrerirà fins a la tardor.
0: I us ho dèiem en titulars, el Tribunal Suprem ha rebutjat plantejar qüestions prejudicials sobre la regularització de migrants del govern espanyol al Tribunal de Justícia de la Unió Europea.
4: En un escrit enviat avui, el Tribunal descarta preguntar a Luxemburg si la regularització contradiu el dret comunitari, una possibilitat que van plantejar fa unes setmanes. Els jutges també han rebutjat la suspensió cautelar d'aquesta regularització tal com havia sol·licitat

0: punts de vista al marge de la història oficial. Un bon exemple és Contrainformació, vídeo nou, servei de vídeo comunitari, que plega 30 vídeos i prop de 300 documents per explicar una iniciativa que, segons la cocomissària Maria Berríos, va donar a les lluites socials de la transició l'oportunitat de disputar el monopoli de la informació.
1: Vemos aquí un colectivo que se tomó muy en serio la posibilidad de generar contrainformación, no solo como un relato que erosiona el relato hegemónico, sino entregando herramientas para que todo el mundo pudiese ser su propio vocero.
0: La mostra també compta amb l'exposició Pere Portavella, La mirada compromesa, que recupera 5 films del cineasta conservats a la col·lecció del museu. I amb Ecus, vídeos de la donació de la Fundació Han Nefkens, 7 obres audiovisuals d'artistes internacionals que exploren el potencial del vídeo com a espai de memòria i pensament crític.
2: I aquest matí les adoberies de Vic han estat l'escenari de la presentació de la 17a temporada de Música, Arts i Escena de l'Atlàntida. L'emplaçament no ha estat casual, ha servit per contextualitzar un dels plats forts de la programació, el musical Tots els colors del riu. El 9FM, Xènia Danés.
3: Aquesta primera part de la temporada inclourà 43 espectacles repartits en 55 funcions, una xifra poc habitual en equipaments d'aquestes característiques que respon a la voluntat d'ampliar les representacions dels espectacles amb més demanda. Ho explica Montse Catllà, directora general de la Fundació L'Atlàntida.
4: Demanda són tots els colors del riu, els Pastorets de Vic, no cal dir-ho, que ja fem les 3 funcions tradicionals, el Hamlet de l'Albert Pla i en Peyu, o la Sarsuela, de cançó d'amor i de guerra.
3: Alguns dels espectacles, de fet, ja han exhaurit les entrades. Paral·lelament, aquest any a Vic neix el Festival Canalla, una proposta centrada en el món del llibre i estretament vinculada a la tradició literària de la ciutat.
2: I el Col·legi de Periodistes de Catalunya ha acordat concedir el Premi Ofici de Periodista 2026 a Anna Bosch. Ho fa en reconeixement d'una trajectòria professional excepcional que ha esdevingut, apunten, un referent del periodisme català.
5: La Junta de Govern de l'ENS destaca que Bosch ha dedicat més de 4 dècades al periodisme, exercint-lo sempre amb rigor, independència, honestedat i una vocació inequívoca de servei públic.
2: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Jordi Cervantes. Molt bon dia, Jordi. El Barça ja coneix els rivals a qui s'enfrontarà en la ronda principal de la Champions League de futbol sala, oi?
6: Sí, bon dia, Marta. Els blaugranes que tornen a la màxima competició europea després de 2 anys se les veurà amb el Club Semei, el Club Luceneig i el Minerva. Aquesta primera fase es disputarà del 27 d'octubre a l'1 de novembre a Eslovàquia. Aquest curs, la Champions ha patit alguns canvis i l'equip dirigit per Javi Rodríguez tindrà com a objectiu arribar a la final a 4 que es disputarà a principis de maig. I aquest migdia també s'han sortejat 2 competicions europees més. A la Champions League femenina, que hi tornarà a competir la penya, el Joventut ha quedat enquadrat en el grup H i se les veurà amb el Telecom Basketsbon, el Ney Penlik Herzlia i el Porto, segon curs consecutiu que competirà en conjunt verd i que verd i negre i que començarà la competició el 6 i 7 d'octubre. I també el bàsquet Manresa doncs sap els seus rivals de l'Eurocup, el grup D amb el Mònaco, el Beşiktaş turc, el Ulm alemany, la Roma italiana, el Lietuvos de Lituània, el PAOK grec i el Botvegard de Bulgària. En futbol, avui s'ha presentat ja oficialment Kolinchi Harman, el defensa central que ha fitxat l'Espanyol per aquesta temporada. I a la primera divisió femenina, l'Espanyol també ha presentat o ha fet oficial aquest migdia el fitxatge de Carla Morera, que arriba amb ganes de vestir la blanquiblava.
7: Amb moltes ganes de venir a un club com l'Espanyol amb tantíssima història, molt il·lusionada per tota la temporada que tenim per davant i amb moltes ganes de començar, la veritat. Bueno, la lliga japonesa és totalment diferent a l'espanyola. Ha sigut una experiència increïble que m'ha permès créixer no només personalment, sinó també futbolísticament, veient altres tipus de joc, formes de jugar, i ara tinc moltes ganes de tornar aquí amb tot el que he après fora.
6: I és que Carla Morera va jugar al Kobe japonès i arriba procedent del Racing Power de Portugal. A la divisió de plata masculina, el Sabadell ha fitxat Yanis Rahmani, procedent del Cartagena, equip en qui es va enfrontar el Sabadell aquest any. Adrià Arroyo, Ràdio Sabadell.
8: Allà ha estat durant l'última mitja temporada anotant un gol cada 86 minuts, un total de 6 en 17 partits. Va compartir vestidor amb el sabadellenc Marc Jurado, que a Ràdio Sabadell ha avalat així el fitxatge del francès.
9: Tiene un muy buen uno contra uno cuando juega de extremo, pero cuando juega tanto de

0: y es como de 9, pues es un jugador con muchísimo gol. Giannis también aporta muchísimo defensivamente, es un trabajador y un currante, y la verdad que és un jugador, un fitxatge molt, molt bueno per a la segona divisió.
1: Amb 31 anys, enguany encetarà ja la seva 7a temporada a segona divisió. Ja ha militat a la categoria de plata amb equips com l'Almeria, el Lugo, el Màlaga, l'Eibar, el Tenerife i ara també el Sabadell, amb el qual ha signat per una temporada.
2: I el Lleida 1939 continua perfilant el seu projecte. Bona sintonia entre la paeria i el conjunt del Segrià. En la primera trobada, l'entitat blava va presentar el projecte a Quarta Catalana, al Paer en Cap, Fèlix La Rosa, i al regidor d'Esports, Jackson Quiñones. Juanjo Lecumberri és el vicepresident de l'entitat lleidatana.
3: Superbona predisposició escoltant. Nosaltres hem fet la sol·licitud. Aleshores, és un tràmit com, bueno, com podria fer qualsevol altra entitat, i esperant resposta després de que s'estudi aquesta proposta.
4: Gràcies, Jordi Cervantes, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:15. Fem una petita pausa, però tornem de seguida. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
2: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: L'univers infinit. Albert Morral, Agrupació Astronòmica de Sabadell.
4: Com s'aguanten els habitants de l'altra banda de la Terra? La Terra té forma esfèrica i vista des de l'espai podria semblar que els habitants de l'hemisferi sud, els australians, per exemple, podrien caure cap avall, cap a l'espai. Aquesta és una pregunta que ens fan sovint els nens més petits i, de fet, és una pregunta ben lògica. La veritat és que tot i tothom cau cap avall. La qüestió és, què vol dir cap avall per cada un de nosaltres? Caiem perquè la força de gravetat ens empeny, però la força de gravetat és deguda a la massa de la Terra i sempre apunta cap al seu centre. Així doncs, des de qualsevol punt de la superfície terrestre, la força va cap al terra, mai cap al cel. És impossible que els habitants de l'altra banda de la Terra surtin disparats cap amunt. És molt difícil sortir de la Terra. Cal fer molta força cap enfora per vèncer la gravetat terrestre. Fins que no es van fabricar coets prou potents, no es va aconseguir. Si ens fixem en la forma dels coets, són verticals i molt allargats. Doncs penseu que el 90% dels coets estan plens de combustible i quan s'engeguen tenen una potència descomunal. Són les màquines més potents que hem fabricat els humans. Una vegada han sortit de la Terra, moure's per l'espai ja és molt més fàcil. Allí, amb una petita potència, ja es poden moure perfectament.
0: La xarxa de comunicació local.

0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Els bombers concentren els esforços en estabilitzar l'incendi que crema des de dilluns a Sentmenat al Vallès Occidental i que ja ha afectat unes 200 hectàrees. El foc afronta hores clau ara mateix pel pic de temperatura i la marinada que bufa a la zona. Els prop de 400 efectius que hi treballen confien estabilitzar-lo aquest mateix vespre si no hi ha represes al llarg de la tarda. El cap d'intervenció, Jordi Martín, explica els nuclis que encara estan en risc.
2: El primer dia tenim evacuat el nucli de Guanta, que correspon al municipi de Sentmenat, i després tenim dos territoris doncs, que estan confinats, un que seria doncs, Sant Sebastià, que és el que seria el cap flanc esquerre, i la banda alta del flanc dret, cap, doncs, també el barri del Farell, que correspon a Caldes.
0: En total es manté el confinament d'unes 300 persones mentre l'onada de calor arriba avui al punt àlgid, però encara no se'n veu al final. El Procicat està en fase d'alerta per calor intensa i ja hi ha 214 municipis en risc extrem d'incendi. Última hora del temps amb Luismi Pérez. Bon dia, Luismi.
3: Bon dia. Continua aquesta onada de calor que, de fet, ja en aquests moments porta molts valors al voltant dels 40 graus. Això després d'una nit que ha estat increïblement càlida en alguns indrets de Girona, sobretot al voltant del Cap de Creus. A Portbou no s'ha baixat dels 33 graus de temperatura mínima i a hores d'ara, allà a l'Empordà, també a la Catalunya Central, prelitoral de Barcelona, la Vall de l'Ebre, comarques de Ponent, Conca de Tremp, Valls del Pirineu, es mouen entre els 36 i 41 graus. Aquesta tarda tornarem a fregar els 42 43 graus a l'ombra en alguns racons del Sàgria, també de la Ribera d'Ebre, però és que arran de mar també arribarem als 35 graus de màxima, per tant una calorada de cal ample. Aquesta mateixa calor tornarà a fer rebentar els núvols en forma d'alguna tempesta, sobretot entre la Vall de Ribes, també al Berguedà, la banda de la Cerdanya, totes les comarques del nord de Lleida i gran part d'aquestes tempestes acompanyades de molt de vent. Demà, en canvi, despertarem amb molt de sol, però déu-n'hi-do la calorada. N'estem pendents a la xarxa.
0: És dimecres 8 de juliol de 2026 i tenim més titulars. Els veïns de les 8 finques de Barcelona desallotjades per un esvoranc a les obres de la línia 9 del metro no podran tornar a casa fins dissabte com a mínim. Sònia Kerr.
4: Els tècnics necessiten 3 dies consecutius sense moviments per garantir la seguretat a la zona. Ho explica el director general d'Infraestructures de Mobilitat, Ramon Ramírez.
5: Durant els propers 3 dies estarem controlant la situació i el dissabte avaluarem si pot iniciar-se un retorn esglaonat dels veïns en funció de que això estigui perfectament controlat.
0: Els Mossos d'Esquadra alerten de l'increment de bandes juvenils violentes amb menors implicats i que utilitzen armes de foc.
4: Bandes com la que va matar un jove al Parc de la Pegaso de Barcelona la setmana passada. Una tendència que, a més, adverteixen que creixerà en els propers anys.
0: Les borses europees tornen a marcar números vermells i el preu del barril de Brent s'acosta als $80 per la represa dels atacs nord-americans sobre l'Iran.
4: Aquesta matinada s'ha trencat un alto el foc que poc després ha confirmat Donald Trump des de la cimera de l'OTAN de Turquia. Trump qualifica de mentida al règim iranià.
0: El Tribunal Suprem rebutja portar a Europa la regularització de migrants del govern espanyol.
4: Els jutges també han rebutjat la suspensió cautelar d'aquesta regularització, tal com havia sol·licitat la Comunitat Valenciana i l'Aragó.
0: En cultura, el Museu d'Art Contemporani de Barcelona s'endinsa en el seu fons audiovisual amb el gest de filmar el vídeo a la col·lecció Magda.
4: La mostra reuneix 3 exposicions, una dedicada a la transició, una altra que recupera films del cineasta Pere Portabella i la tercera que presenta obres audiovisuals d'artistes contemporanis.
0: Els esports, Jordi Cervantes. El Barça ja coneix els rivals de la Champions League de futbol sala.
6: Els blaugranes, que tornen a la màxima competició europea després de 2 anys, se les veuran amb el Club Semell, el Club Luceneig i el Minerva. Aquesta primera fase es disputarà del 27 d'octubre a l'1 de novembre a Eslovàquia.
0: El control de Soivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 4 minuts a 2:45.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Prop de 400 efectius dels bombers continuen lluitant a hores d'ara contra l'incendi declarat dilluns a Sentmenat, al Vallès Occidental, que afronta hores clau. Malgrat la marinada que bufa la zona i les altíssimes temperatures que s'hi registren, els bombers esperen poder estabilitzar-lo les pròximes hores si no hi ha represes al llarg de la tarda. De moment ha cremat 200 hectàrees. Última hora amb bona codinenca, Gemma Permanyer, bon dia.
7: Bon dia, doncs, bé, com deia, són gairebé 400 efectius, entre ells 92 dotacions terrestres dels bombers, 9 mitjans aeris i més dos hidroavions del Ministeri, dels anomenats FOCA. Confien, com dius, avui poder, com a mínim, estabilitzar aquest incendi que crema des de dimarts al voltant de les 2 del migdia. Es va iniciar aquí a Sant Manat, però ja afecta el terme de Sant Manat i de Caldes de Montbui. La urbanització Boscos de Gualba continua desallotjada i es manté el confinament també tant a Sant Sebastià de Montmajor com al barri del Parell de Caldes de Montbui. Com deies, també aquestes hores seran claus. Ara el termòmetre marca 40 graus, és el punt màxim de calor del dia i l'entrada del vent de marinada també pot condicionar l'extinció d'aquest incendi. Ens ho explicava Jordi Martín, cap d'intervenció dels bombers.
2: Sí, les temperatures han pujat en picat des d'aquest matí. Ara podríem dir que ja estem al sostre d'aquestes temperatures i a partir d'ara doncs, començarà doncs, a augmentar aquesta marinada, que el punt més alt doncs, serà doncs, a les properes hores i, per tant, serà el punt més delicat que haurem d'estar tots centrats i intentant doncs, minimitzar, com dèiem, aquestes possibles represes que ahir vam veure que ens donaven problemes.
7: Un incendi que ja ha afectat 200 hectàrees segons les darreres dades dels agents rurals i que té un potencial de 2.000 hectàrees atrás.
0: Gràcies, Gemma Permanya. Des d'Ona Codinenca, el que s'ha estabilitzat és el foc declarat també dilluns a la comarca de l'Anoia. Els alcaldes i alcaldesses afectats per aquest incendi, que ha cremat més de 500 hectàrees, recordem, s'han reunit aquest matí amb el conseller d'Empresa i Treball, en Miquel Samper. Canal Taronja, Anoia, Laia Sararols.
8: La Generalitat garantirà l'acompanyament a les empreses afectades per l'incendi de l'Anoia perquè puguin reprendre l'activitat el més aviat possible. El conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper, ha explicat que el govern farà seguiment de l'evolució dels danys i que confia que les companyies asseguradores indemnitzin amb rapidesa les empreses pels desperfectes i pel lucre cessat, és a dir, els beneficis que han deixat d'obtenir a causa del foc. Si aquest procés no avança com és previst, ha assegurat que la Generalitat estudiarà possibles línies d'ajut per facilitar la reactivació de l'activitat econòmica.
9: No és un incendi provocat per cap negligència de la pròpia empresa i, per tant, estem doncs, que aquí s'hauria de solucionar el tema amb un peritatge dels danys patits per les empreses, dels lucros cessantes que hagin pogut acreditar, és a dir, allò que no podran guanyar com a conseqüència de l'aturada de l'activitat.
8: En total, 8 empreses han resultat afectades per l'incendi de la comarca de l'Anoia i totes tenen les assegurances en regla.
0: El que ja està controlat és el foc de les Gavarres, sobre el qual el president Salvador Illa nega que el govern hagi comès cap negligència amb l'empresa subcontractada que, presumptament, va originar l'incendi. Junts demanarà responsabilitats polítiques i els comuns han qüestionat que ampliar l'aeroport del Prat redueixi l'emergència climàtica, tot plegat avui al Parlament. Mont Carvajal, bon dia.
10: Bon dia. Els incendis, la calor extrema i el canvi climàtic han protagonitzat la sessió de control al Parlament. La portaveu de Junts, Mònica Sales, ha donat per fet que el govern no va ordenar a l'empresa de les Gavarres evitar fer feines perilloses i ha avançat que en demanaran responsabilitats polítiques. El president Illa ha negat negligències.
11: Les empreses hauran de respondre per la seva actuació. El govern també ho haurà de fer pel control que no va fer. La justícia, com vostè diu, determinarà les responsabilitats administratives o penals i, òbviament, aquest Parlament determinarà les responsabilitats polítiques. Perquè des de Junts, president, les hi demanarem i volem saber si les assumirà.
12: El govern ha actuat amb transparència i des del primer moment vam informar de la causa de l'incendi i hem posat a disposició judicial a la persona i jo he dit que s'arribarà fins al final. Però el govern, en aquest cas, ho sento, no comés cap negligència.
10: Jessica Albiach dels Comuns ha reclamat aturar l'ampliació de l'aeroport del Prat per reduir emissions i l'impacte en el canvi climàtic, però ella ho ha rebutjat.
13: Amb les dades econòmiques que li he donat, amb les temperatures que estem patint, jo li pregunto. Encara pensen que és una bona idea ampliar l'aeroport del Prat?
12: Sí, perquè com vostè sap, o hauria de saber, i si no hi farem arribar la documentació, el compromís d'ampliació comporta també un compromís mediambiental.
10: La sessió ha començat amb un llarg aplaudiment en senyal d'agraïment als bombers.
0: I tot plegat mentre l'onada de calor arriba al punt àlgid, però encara no se'n veu al final. Trigarà uns dies encara. El Procicat està en fase d'alerta per calor intensa i ja hi ha 214 municipis amb risc extrem d'incendi. En aquestes localitats s'ha prohibit la sega de les cunetes, les activitats culturals falleres o activitats amb foc i material pirotècnic.
4: El Servei Meteorològic avisa que les temperatures estaran per sobre de la mitjana fins a finals de la setmana vinent, amb nits tòrrides al litoral i prelitoral i temperatures per sobre dels 40 graus a l'interior. interior. Portbou ha registrat aquesta nit una mínima de 31,9 graus, la temperatura nocturna més alta mai registrada per cap estació del Meteocat. Per tot plegat, des de Protecció Civil fan una crida a la prudència. Imma Solen és la seva subdirectora.
14: De cara al cap de setmana ens comentaven els meteoròlegs que podia baixar algun grau, però que es mantindria encara per sobre de la mitjana, i de cara a la setmana que ve ens deien que s'incrementaria una altra vegada més. Continuem amb aquesta onada de calor, llarga, molt llarga, i cal que la gent vigili molt perquè aquesta persistència en el temps és el que ens fa desgastar el cos.
4: Arran d'aquesta situació, s'han ampliat les restriccions d'accés a l'espai natural de Sant Llorenç de Munt i l'Obac, fet que eleva a 7 els espais naturals amb l'accés restringit. Catalunya ha patit 97 morts atribuïbles a la calor durant la primera setmana de juliol, segons el sistema de monitoratge de la mortalitat diària.
0: Doncs justament l'emergència climàtica ha fet fer un pas endavant a l'Ajuntament de la Ràpita, al Montsià, per protegir els treballadors que fan la seva activitat al carrer. L'Ajuntament ha adquirit 21 pulseres intel·ligents per al personal de la brigada municipal. Es tracta d'una eina tecnològica clau per prevenir els cops de calor durant les jornades de treball a l'exterior. Ràdio Ràpita, Hernán Subirats.
15: Estos dispositius controlen constantment tant la temperatura corporal com l'ambiental i, en cas de risc, emeten una triple alerta: sonora, lluminosa i per vibració. Quan la pulsera avisa, el protocol és clar: el treballador s'ha d'aturar, buscar una ombra i hidratar-se immediatament. Però esta no és l'única mesura. La Ràpita també ha adaptat els horaris i les tasques de la brigada, evitant les hores de sol directe, com les 12 del migdia, per les feines més pesades a primera hora del matí. A peu de carrer, els treballadors ja noten els beneficis d'esta tecnologia. Joan Joaní Safont, membre de la brigada municipal, destaca la seguretat que els aporta, especialment quan treballen en equip.
16: Si, per exemple, me pita a mi, a mi no li pita, pues, estem treballant junts, pues, com es considera més feia, ara som els dos a la sombra, si som els dos.
15: Amb aquesta iniciativa, el consistori rapitenc reforça la prevenció de riscos laborals en un context on els episodis d'altes temperatures són cada vegada més freqüents i intensos.
1: Notícies en xarxa.
0: Fins dissabte, com a mínim, no podran tornar a casa els veïns desallotjats al barri del Putxet de Barcelona per l'esvoranc que s'hi va obrir ahir en les obres de construcció de la línia 9 del metro. Els tècnics necessiten 3 dies consecutius sense moviments per garantir-hi la seguretat, i l'Ajuntament ofereix allotjament d'emergència a qui no tingui a on anar. Són 93 els pisos evacuats. Maite Polo, bon dia.
17: Bon dia. Els tècnics faran una supervisió continuada del terreny afectat per l'esvoranc durant 3 dies i 3 nits. I dissabte al matí diran si les persones desallotjades poden tornar a casa seva i si els negocis poden tornar a obrir. Ramon Ramírez és director general d'Infraestructures de Mobilitat de la Generalitat.
5: Comencem un monitoratge que anem seguint, repeteixo, hora a hora, però que fem comprovacions de situació a la matinada per avaluar les mateixes condicions o avaluar sota les mateixes condicions, i per tant durant els propers 3 dies estarem controlant la situació i el dissabte avaluarem si pot iniciar-se un retorn esglaonat dels veïns en funció de que això estigui perfectament controlat.
17: La setmana passada, alguns veïns van fer arribar queixes a la Direcció General d'Infraestructures de l'aparició d'esquerdes. Tot i això, la directora de projectes, Begoña Castiblanque, n'ha relativitzat el nombre en una atenció avui als mitjans, al lloc dels fets.
18: No en teníem gaires, d'aquesta zona estem parlant, no en teníem gaires, no tinc el número exacte, però no ha sigut una cosa massiva, ni molt menys, en absolut.
17: El forat de 8 metres de diàmetre i 4 de profunditat l'han emplenat de formigó.
0: Els Mossos d'Esquadra alerten de l'increment de bandes juvenils violentes amb menors implicats i armes de foc. Bandes com la que va matar un jove al Parc de la Pegaso de Barcelona la setmana passada. És una tendència que, a més, adverteixen que pot créixer en els propers anys. De fet, només a la capital catalana n'hi ha detectades fins a una desena d'aquestes bandes. La policia catalana n'ha desmantellat una, que s'autoanomenava els 300. Carina Bellver, bon dia.
19: Bon dia. Els Mossos han detectat que ara mateix hi ha més bandes juvenils violentes que fa 20 anys, quan hi va haver un boom d'aquesta mena de grups criminals, i alerten que la tendència és alcista. Escoltem l'inspector José Ángel Merino.
20: Les fluxes naturals, a lo millor, de migració dels països de centre a Sud-amèrica cap aquí, doncs fan preveure que puguem tenir un escenari que es mantingui o que fins i tot tingui una tendència alcista. Aquí el que cal més enllà, evidentment, de posar focus a Barcelona, que passa molts incidents, però també de posar focus a nivell global, i és per això que estem fent aquesta diagnosi general.
19: Una d'aquestes bandes juvenils que la policia ha desmantellat, anomenada Els 300, operava Sant Andreu, Sant Martí i Nou Barris, i feia servir la violència extrema com a mecanisme de control territorial i de cohesió interna. Cometia agressions grupals molt violentes, sobretot a joves, es finançava a través del tràfic de drogues i utilitzava les xarxes socials per captar nous integrants. S'han detingut 18 joves, 6 de menors.
0: Pràcticament 3/4 de 3, prop de 5.000 organitzacions reclamen a la Generalitat que garanteixi el lleure educatiu durant l'estiu. Demanen que faci efectiva la moció aprovada ara fa un any per al Parlament per assegurar un mínim de 15 dies de casals, campus, colònies o campaments per als més joves. Esther Minguell, bon dia.
3: Bon dia. La pobresa infantil ha crescut més d'un punt el darrer any. Un de cada tres menors pertany a famílies que no es poden permetre una setmana de vacances. Tot i la moció aprovada fa un any per preveure una partida econòmica que garanteixi l'accés universal a les activitats de lleure durant l'estiu, una àmplia representació social denuncia que no s'ha fet efectiva. Maria Trunyó és directora de l'Aliança Educació 360.
21: No en tenim prou amb ajudes puntuals, amb ajudes només a algun sector del lleure. Cal que no depengui de les famílies, que no depengui de l'oferta territorial, sinó que els ajuntaments tinguin el suport clar de la Generalitat de Catalunya. Sí que ens alerta que els pressupostos que es van aprovar la setmana passada no hi ha la partida específica que demanava el Parlament fa un any pel lleure educatiu.
3: La reclamació té el suport d'associacions de famílies d'alumnes, col·legis, professionals, entitats socials, culturals, esportives i de salut. Calculen que garantir dues setmanes d'activitats costaria 47 milions d'euros.
0: I de moment el que tenim són novetats de cara al curs que ve. Les escoles incorporaran infermeres per atendre alumnat amb necessitats de cures sanitàries. Després d'una prova pilot que s'ha fet a 57 centres, la previsió és estendre-ho arreu a partir d'aquest curs vinent. Ràdio Granollers, Elisenda Coquet.
22: Els departaments d'Educació i de Salut han fet un pilotatge per poder brindar cures als alumnes durant l'horari lectiu perquè l'escola sigui realment inclusiva. Així, a més de fer prevenció a cada centre, una infermera i una tècnica en cures atendran infants que poden tenir des de necessitat de cures puntuals fins a suport sanitari diari perquè tenen una situació de salut complexa. La directora de Planificació del Departament de Salut, Aina Plaza, explica com funcionarà.
23: Un equip de pediatria territorial de referència per tots els centres educatius. Estem parlant d'uns 22.000 alumnes i 57 centres educatius. A més, hem assignat infermeres estables en aquests centres educatius i també hem introduït una nova figura, que és la figura del tècnic de cures en auxiliar en infermeria.
22: Educació i Salut han presentat els resultats del pilotatge a la Regió Metropolitana Nord, a Granollers.
0: Moment per a la informació internacional. Les borses europees tornen a marcar números vermells i el preu del barril de Brent s'acosta als $80 després que el president dels Estats Units, Donald Trump, hagi anunciat la fi de l'alto al foc a l'Iran.
24: L'IBEX 35 cau més del 2% després dels atacs dels Estats Units a l'Iran aquesta matinada. Les paraules de Trump també han impactat en el preu del petroli i el barril de Brent puja un 4% i frega els $78.
0: Un anunci que Trump ha fet des de la cimera de l'OTAN a Turquia, des d'on també ha tornat a carregar contra Espanya per la manca d'inversió defensa.
24: Trump ha dit que Espanya és una causa perduda, un soci terrible de l'Aliança, i ha ordenat aturar tot el comerç entre els dos països. El govern espanyol afirma haver rebut l'amenaça amb tranquil·litat i normalitat, i de fet apunta que els Estats Units surten més beneficiats que Espanya en les relacions comercials bilaterals.
0: En política catalana, la llei contra la compra especulativa d'habitatge ha passat al primer filtre al Parlament, que ha aprovat que es tramiti per lectura única. Ho ha fet amb els vots del PSC, Esquerra, els Comuns i la CUP.
24: Ara bé, com que Junts i el PP han demanat al Consell de Garanties Estatutàries que s'hi pronunciï, la votació s'endarrera fins a la tardor.
0: I el Tribunal Suprem ha rebutjat plantejar qüestions prejudicials sobre la regularització de migrants del govern espanyol al Tribunal de Justícia de la Unió Europea.
24: En un escrit enviat avui, el Tribunal descarta preguntar a Luxemburg si la regularització contradiu el dret comunitari, una possibilitat que van plantejar fa unes setmanes. Els jutges també han rebutjat la suspensió cautelar d'aquesta regularització, tal com havia sol·licitat la Comunitat Valenciana i l'Aragó.
0: I us hem d'informar ara mateix d'una última hora, perquè fa pocs minuts que s'ha declarat un altre incendi, en aquest cas a Gavà, al Baix Llobregat. Hi ha fins a 25 dotacions als bombers, tant terrestres com aèries, treballant en aquest foc, que ha començat afectant uns vehicles i s'ha acabat propagant a vegetació forestal. Tenim possibilitat de connectar en directe amb Gavà Televisió. Marc Ferrer, bon dia. Quina és la situació?
2: Hola, bon dia. Doncs mira, el foc sembla que ha començat enmig d'un parc urbà, en una zona enjardinada, però ha corregut molt ràpid i de seguida ha saltat al barri de les Ferreres i ha anat cap a la zona forestal. Allà el foc ha començat a córrer i preocupava sobretot que no anés cap al barri de Can Tries, que estava en la línia de que avançava el foc. Molts bombers han vingut de diferents parcs del voltant. També hi ha mitjans aeris, hi ha, per exemple, els dos Canadair de l'Exèrcit de l'Aire. I bé, de moment tampoc se sap l'abast del foc, quantes hectàrees ha cremat fins ara, ni quin és l'estat, pel que jo sé, de tenir-lo controlat ràpidament.
0: Gràcies, Marc Ferrer, per aquesta última hora. Evidentment, és encara molt aviat per tenir molts detalls d'aquest incendi, que, com us dèiem, afecta a Gavà, al Baix Llobregat, inicialment a uns vehicles, però després s'ha propagat a vegetació forestal. Recordem que hi treballen 25 dotacions dels bombers. I en la jornada d'actualitat d'avui també ens toca passar per les Terres de Lleida, perquè el sector porcí català ha entrat en números vermells. Unió de Pagesos alerta que durant el primer semestre d'aquest any els ramaders han perdut més de 19 euros per cada porc viu. El primer marge econòmic negatiu dels últims 4 anys.
24: Estem parlant d'uns 100 milions d'euros. El sindicat atribueix aquesta situació principalment als efectes de la pesta porcina africana i també a la caiguda dels preus.
0: Ho avui Lleida Ràdio, Quim Gassó.
6: Segons les dades presentades pel sindicat, el marge econòmic del sector ha entrat en negatiu per primera vegada en 4 anys, amb unes pèrdues de 16 cèntims per quilo de porc viu, equivalents a gairebé uns 20 euros per animal. En aquest sentit, s'ha pronunciat aquest dimecres a Lleida el responsable nacional del sector porcí d'Unió de Pagesos, Rossend Saltiveri.
7: Maig, juny, juliol són els mesos més alts, per tant, la previsió és que hem tocat sostre de preu i per tant, d'aquí anirem a la baixa i, per tant, continuarem sumant pèrdues durant el que queda d'any. O sigui, la previsió de l'any 2026 serà un any amb pèrdues.
6: El responsable sindical ha explicat que la declaració del focus de pesta porcina africana va provocar la pèrdua d'una part dels mercats d'exportació fora de la Unió Europea i va obligar les empreses a redirigir les vendes cap a altres països europeus. A banda de les pèrdues directes dels productors, Unió de Pagesos calcula que l'efecte específic de la PPA sobre el mercat ha tingut un impacte de 265 milions d'euros a Catalunya des del desembre passat.
0: I és moment per a la cultura. El Museu d'Art Contemporani de Barcelona s'endinsa en el fons audiovisual amb el gest de filmar el vídeo a la col·lecció MACBA. La mostra reuneix tres exposicions, una dedicada a la tasca de l'entitat Servei de Vídeo Comunitari durant la transició, una altra que recupera films del cineasta Pere Portabella i una tercera que presenta obres audiovisuals d'artistes contemporanis. David Navarro, bon dia.
8: Bon dia. Amb el gest de filmar el vídeo a la col·lecció MACBA, el museu treu la pols al seu fons per repensar el vídeo, no només com a element per registrar la realitat, sinó també per proposar punts de vista al marge de la història oficial. Un bon exemple és Contrainformació, vídeo nou, servei de vídeo comunitari, que plega 30 vídeos i prop de 300 documents per explicar una iniciativa que, segons la cocomissària Maria Berríos, va donar a les lluites socials de la transició l'oportunitat de disputar el monopoli de la informació.
9: Vemos aquí un col·lectiu que se tomó muy en serio la posibilidad de generar contrainformación, no solo como un relato que erosiona el relato hegemónico, sino entregando herramientas para que todo el mundo pudiese ser su propio vocero.
8: La mostra també compta amb l'exposició Pere Portabella, la mirada compromesa, que recupera 5 films del cineasta conservats a la col·lecció del museu. I amb ECUS, vídeos de la donació de la Fundació Han Nefkens, 7 obres audiovisuals d'artistes internacionals que exploren el potencial del vídeo com a espai de memòria i pensament crític.
0: I arriben els esports. Que ens porta Jordi Cervantes. Molt bon dia, Jordi. El Barça ja coneix els rivals a qui s'enfrontaran en la ronda principal de la Champions League de futbol sala.
25: Bon dia, Marta. Els blaugranes que tornen a la màxima competició europea després de 2 anys se les veuran amb el Club Semei, el Club Lucenets i el Minerva. Aquesta primera fase es disputarà del 27 d'octubre a l'1 de novembre a Eslovàquia. També aquest migdia s'han sortejat 2 fases de grup més europees, però en aquest cas de bàsquet, a la Champions League FIBA, la Penya ha quedat enquadrada en el grup H i jugarà contra el Telecom Basquetes Bonn, el Bnei Penlik Herzliya i el Porto, segon curs consecutiu que hi competirà el conjunt verdinegre, que començarà la competició del 6 o el 7 d'octubre. I també a l'Eurocup de bàsquet, el Bàsquet Manresa, han quedat enquadrats en el grup B i jugaran contra el Mónaco francès, el Beşiktaş turc, l'Ulm d'Alemanya, la Roma d'Itàlia, el Liechtenstein de Lituània, el PAOK grec i també el conjunt búlgar del Botevgrad. A l'Espanyol s'ha presentat aquest migdia Quilinci Harman, el defensa central que anunciaven ahir dels Països Baixos, que arriba cedit del Barlein anglès. I a l'equip femení s'ha anunciat aquest migdia la contractació de Carla Morera, que es mostra amb ganes de jugar ja amb la samarreta blanquiblava.
4: Amb moltes ganes de venir a un club com l'Espanyol amb tantíssima història. Molt il·lusionada per tota la temporada que tenim per davant i amb moltes ganes de començar, la veritat. Bueno, la lliga japonesa és totalment diferent de l'espanyola. Ha sigut una experiència increïble que m'ha permès créixer no només personalment, sinó també futbolísticament, veient altres tipus de joc, formes de jugar, i ara tinc moltes ganes de tornar aquí amb tot el que he après fora.
25: I el Lleida 1939 continua perfilant el seu projecte. Bona sintonia entre la Paeria i el Lleida en la primera trobada. Sergi Gueu, UAU Lleida Ràdio.
10: Per part de la Paeria va ser l'alcalde Fèlix La Rosa i el regidor d'Esports Jackson Quiñones els qui es van reunir amb Andreu Ratés, president del Lleida Club de Futbol, acompanyat del vicepresident Juan Jolé Cumberri i dels vocals Oriol Jové i Joan Ramon Puig Solsona. Sobre la possibilitat de jugar o no al camp d'esports i què els hi van traslladar des de la Paeria, el vicepresident Juan Jolé Cumberri a UAU Lleida Ràdio ens va respondre a això.
11: Super bona predisposició escoltant. Nosaltres hem fet la sol·licitud, aleshores és un tràmit com, bueno, com podria fer qualsevol altra entitat, i esperant resposta després de que s'estudi aquesta proposta que hem fet. Si la pregunta és, o el que, ja no dic tu, sinó el que la gent pugui estar esperant, si tenim un sí o no, no tenim cap resposta oficial.
10: Aquest dijous a les 7 de la tarda es presentarà el nou projecte de Lleida Club de Futbol davant els seus aficionats.
25: I tres apunts més. En handbol, el jugador balonmano granollers Marcos Fis ha estat escollit MVP de la Lliga Sobal d'aquest curs acabat 2025-2026. El lateral dret de 19 anys es converteix en el jugador més jove de la història en aconseguir aquest premi. Fis ha acabat la temporada anotant 164 gols amb una mitjana de 6 per partit. I en hoquei patins continua en moviment el mercat de fitxatges. L'Igualada, l'actual campió, s'ha fet amb Gerard Oviedo, que arriba procedent del Xum Massanet. Abans es va formar el Blanes, el Tordera i l'Arenys Amunt. I el Barça també ha retornat al porter Arnau Martínez, procedent de l'Igualada.
0: Gràcies, Jordi Cervantes, per l'última hora dels esports, amb molts moviments de fitxatges en aquesta època de l'any. Gairebé són les 3 de la tarda, ens toca acabar. Tornarem a posar-nos demà a partir de les 2. Bona tarda.
12: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. Hem de començar parlant d'un nou incendi, en aquest cas a Gavà. S'han activat diverses dotacions terrestres dels bombers, un incendi que ha afectat uns vehicles i que s'ha propagat per vegetació forestal. Sembla que ara hi ha també un alert de confinament. Ens ho confirma el nostre company de Gavà Televisió, Marc Ferrer. Bona tarda.
2: Bona tarda, doncs sí, fa pocs minuts ha arribat una alerta de confinament als barris de Bruguers, de Can Tries, de Gavà, a Sant Climent, a la població de Sant Climent, i també en un barri concret de Viladecans, el barri de Miramar. Per tant, doncs aquesta és l'última hora que podem informar des d'aquí. Continuen treballant tant mitjans aeris com terrestres per intentar controlar ràpidament o, si més no, estabilitzar aquest incendi que ha començat, doncs, farà qüestió d'una hora i escaig.
1: Molt bé, moltíssimes gràcies, Marc. Estarem molt atents a veure com evoluciona. I mentre els bombers concentren els esforços en estabilitzar l'incendi que crema, recordem, des de dilluns a Sentmenat, al Vallès Occidental, i que ja ha afectat unes 200 hectàrees. El foc afronta hores clau ara mateix amb aquest pic de temperatura i la marinada. Prop de 400 efectius hi treballen. Escoltem Jordi Martín, que és el cap d'intervenció.
3: Sí, les temperatures han pujat en picat des d'aquest matí. Ara podríem dir que ja estem al sostre d'aquestes temperatures i a partir d'ara doncs, començarà doncs, a augmentar aquesta marinada, que el punt més alt doncs, serà doncs, de les properes hores i, per tant, serà el punt més delicat que haurem d'estar tots centrats i intentant doncs, minimitzar, com dèiem, aquestes possibles represes que ahir vam veure que ens donaven problemes.
1: I també som atents a la situació al Putxet. Els veïns de les 8 finques de Barcelona desallotjades per un esvoranc de les obres de la línia 9 del metro que no podran tornar a casa com a mínim fins dissabte. Els tècnics necessiten 3 dies consecutius sense moviments per garantir la seguretat a la zona. I el Tribunal Suprem ha rebutjat plantejar qüestions prejudicials sobre la regularització de migrants al govern espanyol al Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Avui el Tribunal ha dit que descarta preguntar a Luxemburg si la regularització contradiu el dret comunitari, una possibilitat que van plantejar fa unes setmanes. Els jutges també han rebutjat la suspensió cautelar d'aquesta regularització, tal com havia sol·licitat la Comunitat Valenciana i Aragó. I els Mossos d'Esquadra alerten de l'increment de bandes juvenils violentes a menors implicats i que utilitzen armes de foc. Bandes com la que va matar, recordem, fa uns dies el jove al Parc de la Pegaso de Barcelona. Avui, justament, hi ha hagut detencions en aquest sentit.

sigui al Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio al Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

0: serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 a 2 del migdia i a les 8 del vespre.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Viu l'estiu amb Ràdio El Vendrell.

La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08. Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.

els millors sons llatins, escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.

0: serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.

La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08. Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta el millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.

0: Aquí.
1: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
2: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.

La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.

Els millors sons llatins, escolta'ls cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge.

Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

Ràdio El Vendrell. La proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

0: La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08.
1: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
0: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 a 2 del migdia i a les 8 del vespre.

els millors sons llatins, escolta'ls cada diumenge a Ritmes Llatins. I no m'importa nada. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Ràdio El Vendrell, el 107.1 de la freqüència modulada.

0: serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.

Els millors sons llatins, escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. I no importa nada. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Escoltes Ràdio El Vendrell.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.

Ràdio El Vendrell. La proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

0: serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: Bona tarda, sigueu molt benvinguts a les notícies de la ràdio, de la vostra ràdio, Ràdio El Vendrell. Uns informatius que avui ens serviran per fer un repàs per l'actualitat canviant cada dia de la capital del Baix Penedès i de la comarca, amb tres arguments principals. La primera són les queixes dels veïns del Romaní que demanen solucions per l'acumulació de residus a la via pública. Aquest és el primer dels nostres temes. I després parlarem de dos sortejos. El sorteig per ser al balcó de l'Ajuntament el dia de Santa Anna i el dia de Santa Aneta i poder viure els principals actes de la Festa Major. I després el sorteig de la campanya Compra i Descobreix Catalunya, un sorteig que es fa en base de les compres fetes a comerços del Vendrell al llarg del mes de juny i que ha de servir per als guanyadors gaudir de diverses experiències en municipis catalans. El sorteig, com sempre, s'ha fet en aquest mateix estudi de la ràdio dins del programa La Calaixera del mític Pere Sallent. A més d'això, moltes notícies breus. Risc alt d'incendis, un accident a la plaça de la Sardana, prèvies importants com la de la reunió que s'ha de fer per informar de l'ordenança i civisme. També tenim esports, avui parlarem de l'Open de Darts i al final la previsió meteorològica. Què els he de dir d'aquestes temperatures? Si els sembla, queden convidats. Comencem. El Romaní és una de les primeres urbanitzacions del Vendrell que va implantar la nova recollida de residus porta a porta. Va ser a finals del 2025. És en un nucli amb un elevat nombre de veïns de segona residència. Els mesos d'estiu, o sigui ara, és quan hi ha una pressió poblacional més gran. Aquest fet està provocant acumulació de deixalles en diferents punts de la via pública. Per això, els veïns reclamen solucions a l'Ajuntament. Nosaltres hi hem anat i hem pogut parlar amb una veïna del Romànic que fa de portaveu dels seus veïns, que es diu Susana García, tot plegat en una informació elaborada per Mel Guitart.
2: Punts com aquest del carrer de Doctor Reventós, al nucli del Romaní, són un exemple de l'acumulació de residus que hi ha en diferents punts de la via pública. Es tracta d'espais on anteriorment hi havia contenidors oberts, que es van treure fa més de mig any quan es va implantar el sistema de recollida porta a porta en aquest nucli. Algunes persones, però, segueixen deixant les bosses al mateix lloc, per a desesperació dels altres veïns.
3: I ara ja arriba l'estiu, fa molta calor, i la pudor, i a mi aquest matí ja m'han mossegat tots els mosquits que hi havia i les rates, perquè també n'hi ha rates ja. O sigui que quan arribi el mes que ve, que ja estarem tothom aquí, això serà insuportable.
2: A més dels actes d'incivisme, els veïns creuen que el sistema de recollida no està ben dimensionat per aquests mesos en què hi ha més població. En aquest sentit, lamenten que només hi hagi una àrea d'emergència en tot el nucli, que aquest dimarts ja estava plena. Asseguren que una altra àrea que es va posar al començament es va acabar retirant.
3: Quan ens van donar les galledes i ens van dir tot com aniria, com el funcionament de com aniria totes les coses, van dir que posarien aquests contenidors d'emergència. Ho van posar un dia, però el dia següent, perquè jo ho he vist, eh? O sigui, avui passo i digo, mira, digo, han posat les escombraries. I el dia següent ja no hi eren.
2: Durant les últimes setmanes, els residents han fet arribar diferents instàncies al consistori, tot i que continuen esperant que es compleixin les mesures que els han dit.
3: A mi, personalment, m'han dit que per al mes de les vacances de juliol i agost posaran un contenidor perquè no passi tot això. Perquè tothom no recicla, això és el primer, també, que no n'hi ha reciclatge, tothom no recicla, tothom ho posa a una bossa i quan se'n va a la platja allà, ho llencen allà al costat de la paella.
2: Des del govern local han explicat a Ràdio Televisió El Vendrell que el que cal fer en urbanitzacions com el Romaní és complir amb les indicacions de la recollida porta a porta, recordant que els últims mesos s'han posat desenes de sancions davant els actes d'incivisme. Pel que fa a l'àrea d'emergència, des del consistori afirmen que es passa a recollir per fraccions els diumenges.
4: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: quan acabi aquest exercici fem el resum de l'any, segurament haurem de parlar molt i molt de la temàtica dels residus al Vendrell amb els canvis implantats aquest any. Ara mirem cap una cosa que és que cada dia és una mica més notícia, i és que l'Ajuntament del Vendrell ha obert el termini per participar en el sorteig per viure la festa major des del balcó consistorial. Les inscripcions per ser al balcó per festa major s'han obert el dilluns d'aquesta setmana, el passat 6 de juliol, i estaran disponibles per a persones de totes les edats. El sorteig tindrà lloc el 21 de juliol a la sala La Fusteria. En aquesta informació, que és obra de l'Almudena Menor, que ens ha estat acompanyant al llarg de l'últim mes, tindrem l'oportunitat d'escoltar Mariona Figueres, regidora de Participació Ciutadana, i Anna Casas, juntament amb Lluís Duran, que ens expliquen els detalls d'aquesta convocatòria, que ens recorda que Santana cada cop és més a prop.
5: Una vegada més, la Festa Major es podrà viure des d'una perspectiva única gràcies a la proposta impulsada per l'Ajuntament del Vendrell i els administradors. Mitjançant un sorteig que ha obert el seu termini aquest dilluns, quatre persones del Vendrell, amb un acompanyant cadascuna, podran guanyar l'experiència de viure la Festa Major des de la Casa de la Vila.
6: Bé, doncs arriba Festa Major i amb ella doncs també arriba aquesta iniciativa que a més enguany fa 10 anys que es fa, que és aquest sorteig de pujar al balcó, no? És aquest obrir el balcó de l'Ajuntament als veïns i les veïnes doncs, que vulguin participar en aquests sortejos.
5: D'una banda, per al 26 de juliol, Diada de Santana, el premi consistirà en dues places dobles per seguir l'arribada de la cercavila de cultura popular, la ballada d'honor a Santana i l'actuació castellera des del balcó de l'Ajuntament. D'altra banda, per al 27 de juliol, Santaneta, també se sortejaran dues places dobles per gaudir de l'arribada de la cercavila de cultura popular infantil i la ballada d'honor als grups infantils.
7: Per poder participar en aquest sorteig, sobre el procés participatiu s'obre des d'avui fins al dia 20 de juliol i les urnes per dipositar les butlletes estaran aquí a l'Ajuntament, també estaran a la botigueta de la Festa Major, a l'oficina del CIT i al Centre Cívic de Coma-ruga. I a més també es podrà participar de manera en línia amb el link d'Eàgora que podreu trobar a la web de l'Ajuntament.
5: Cada aspirant podrà presentar una sola sol·licitud, ja que si es detecta que una persona ha demanat més d'una, les peticions seran anul·lades. De la mateixa manera, ningú no podrà guanyar el premi per en dos dies. El 21 de juliol a les 11 del matí es farà un acte públic a la sala d'exposicions La Fusteria per formalitzar el sorteig. S'escolliran els guanyadors i les reserves per al 26 i el 27 de juliol durant aquesta sessió.
8: Amb aquesta iniciativa volem que pugui participar algú del poble, per això posem en marxa aquest sorteig, ja fa 10 anys que funciona, i doncs animem a tot el poble a que hi participi doncs, ja, i pugui gaudir d'aquesta vista privilegiada de la Festa Major.
5: Una oportunitat única, doncs, per gaudir al màxim de la Festa del Vendrell.
1: No és l'únic sorteig de les últimes hores. Hem d'explicar que ja es coneixen els guanyadors de la campanya Compra i descobreix Catalunya al Vendrell. En total, són 22 persones que durant el mes de juliol, durant les últimes setmanes, han comprat a establiments comercials de la vila adherits a aquesta campanya. Els premis es lliuraran divendres vinent, que és quan es faran públics els noms dels guardonats, els que a aquestes alçades segur que estan trucant per dir que han estat afortunats amb els premis, que són experiències a diferents indrets de Catalunya. La campanya és un clàssic, hi han participat 200 establiments del Vendrell, són molts els que al llarg dels últims anys han obtingut premis i dels d'aquesta edició ens en parla en aquesta informació el Lolo García i aquí tornarem a sentir Mariona Figueres, regidora de Participació Ciutadana.
9: El programa La Calaixera de Ràdio El Vendrell ha acollit un cop més el sorteig públic dels guanyadors de la campanya Compra i Descobreix Catalunya. El Vendrell és un dels municipis promotors d'aquesta iniciativa comercial i cultural que permet als premiats visitar altres poblacions catalanes que, com la capital del Baix Penedès, participen de la iniciativa. En total es podien obtenir butlletes a uns 200 establiments del Vendrell, en col·laboració amb les regidories de Participació Ciutadana i de Comerç i enguany amb el suport fins i tot de diversos influencers.
10: Hem pogut disposar de quatre persones, quatre instagramers, que ens han anat fent vídeos a xarxes socials, no?, que han anat fent publicitat d'aquestes campanyes i que, bé, esperem que puguin compartir amb nosaltres també el dia del premi i puguin fer difusió d'aquests premis, d'aquestes poblacions també, i així doncs fer aquesta empenta.
9: Els guardons han quedat repartits entre compradors locals i alguns d'altres punts de la comarca que ara hauran de confirmar l'acceptació del premi. Els noms definitius dels guanyadors i guanyadores se sabrà el pròxim divendres 10 de juliol, tot i que de seguida es podran consultar a l'aparador de la botiga Wisconsin del carrer del Doctor Robert.
1: Entrem en un apartat d'informacions breus, però moltes informacions breus. D'entrada, un accident en surt important el que hi ha hagut aquest dimarts a la tarda a tocar de la plaça de la Sardana del Vendrell, quan un vehicle que circulava pel carrer Ramon de Badal ha perdut el control i ha acabat bolcat al mig de la via. Segons han explicat des de l'Ajuntament, l'accident ha estat fruit d'una distracció. El vehicle ha topat contra un altre cotxe que estava aparcat abans de bolcar al mig del carrer. A la zona s'hi han hagut de desplaçar bombers, el Servei d'Emergències Mèdiques de Catalunya i també agents de la policia local, que han hagut de tallar la via mentre feien tasques d'atenció a la conductora i també retiraven el vehicle. La dona ha estat traslladada en estat menys greu a l'Hospital del Vendrell. La calor té les seves conseqüències i Albinyana, el Momell, l'Arbós, la Bisbal, Masllorenç i Sant Jaume dels Domenys presenten un risc molt alt de perill d'incendis. Així ho ha determinat el cos d'agents rurals aquest dimarts en el mapa derivat del Pla Alfa, que és un mapa que s'actualitza a diari. La resta de municipis de la comarca, inclús el Vendrell, s'engloben dins el nivell 2, que és qualificat de perill alt i que ens obliga a tenir exactament les mateixes precaucions. El nivell 3 s'acompanya d'un seguit de mesures, com per exemple la suspensió de totes les activitats amb risc d'incendi, encara que haguessin estat autoritzades prèviament. Segons la llista del Pla Alfa, els agents rurals també prohibeixen encendre foc a tota mena d'espais oberts i també a les àrees de descans de les xarxes de carretera, així com a zones recreatives i d'acampada com el Montmell o en zones habilitades per fer-ho. Està prohibit utilitzar maquinària i equips a les muntanyes, també a les àrees rurals situades en una franja de 500 metres de la zona de bosc que puguin provocar una deflagració, que deixin escapar espurnes o descàrregues elèctriques, llevat que es tingui autorització o siguin necessàries precisament per a l'extinció d'incendis. No es poden utilitzar bufadors, serres radials i aparells similars a menys de 400 metres del terreny forestal. No es pot introduir ni usar material pirotècnic. No es poden llançar o abandonar objectes en combustió o qualsevol mena de material susceptible d'originar un incendi, així com no es poden cremar rostolls de pastures permanents, de restes de poda ni de restes silvícoles. El mapa del Pla Alfa distingeix entre el nivell 0, corresponent a un risc baix d'incendi, i el nivell 4, que és quan el perill és extrem. Ara mateix, tot el Baix Penedès es mou entre els nivells 2 i 3. Hem començat parlant de Salles a la zona del Romaní i hem de parlar d'una cosa que n'està vinculada, perquè L'Ajuntament del Vendrell ha convocat una reunió informativa sobre la nova ordenança de convivència i civisme que ha d'entrar en vigor dimarts de la setmana que ve, que és el dia 14 del mes de juliol. Aquesta sessió és oberta a la ciutadania i es farà dos dies després que l'ordenança sigui efectiva, és a dir, dijous de la setmana que ve, 16 de juliol, a les 7 de la tarda, a la Sala Tobies, que és aquella sala que hi ha a la planta baixa, a l'entrada de l'edifici de l'Ajuntament del Vendrell. Durant la trobada, les persones assistents podran resoldre dubtes sobre la nova normativa. El regidor de Seguretat Ciutadana, Cristian Soriano, ha explicat recentment que en el que portem d'any s'han interposat un total de 486 sancions i ha afegit que la nova ordenança ha de servir per reforçar l'acció contra les conductes que atempten contra la convivència o contra aquelles persones que cometen actes d'incivisme.
4: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: Parlem ara d'obres i d'unes obres bastant esperades. I és que al Vendrell han començat aquesta setmana les obres de millora del Parc de la Miguelina, el parc que inclou aquella escultura de Josep Canyes que representa Ramon Amacipela, que va ser la seva dona. És un parc situat a la carretera de Santa Oliva, darrere de la plaça de la Palla, a tocar també amb la carretera de Valls, i són unes obres que han de servir per adequar l'entorn, per millorar la seva accessibilitat i per substituir l'àrea de jocs infantils que estava realment atrotinada. L'objectiu és oferir un espai que sigui més modern, més segur i més agradable per tot el veïnat, que inclou també el veïnat de la zona de Cal Escori. Les obres tenen un cost de gairebé 40.000 euros. Inclouen l'adequació del parc, la substitució de la zona de jocs infantils i també tasques diverses, perquè s'ha de millorar l'accessibilitat, atès que en algun indret del parc s'hi pot accedir per escales. Durant aquest mes de juliol es farà el gruix dels treballs que ara es poden veure, hi ha la maquinària pesada treballant, i específicament els d'adequació i accessibilitat, mentre que la nova zona de jocs infantils no es col·locarà fins que no arribi al mes de setembre. La plaça ja va tenir una primera actuació de millora fa 5 anys, quan es va repintar el pavelló noucentista de l'any 1920, que està ubicat en un lateral, aquell petit edifici que és declarat bé cultural d'interès local. A la plaça se li diu de Ramon Amacipe, per l'escultura, insistim, de Josep Canyes, objecte d'un acte d'incivisme bastant notable, al seu peu, perquè Ramon Amacipé va ser la dona de Josep Canyes, tot i que també se'l coneix al parc com a Parc de la Miguelina. Coses importants, perquè si no pica. L'Ajuntament del Vendrell fa un avís a veïns i veïnes sobre el tractament fitosanitari que es durà a terme per al control del mosquit tigre als plàtans de la galerucada als oms. Són uns insectes que deterioren la vida d'aquests arbres. Aquests animals causen danys i el procés s'ha de realitzar la nit del 15 al 16 de juliol entre les 10 de la nit i les 6 del matí. Mentre s'apliqui el tractament, es podran fer restriccions de pas. Els espais afectats seran la plaça del centre, on hi ha aquests plàtans, la plaça de les Garrofes, que també inclouen aquest arbre, la plaça Nova, la plaça del Mercat, la Rambla, la plaça de Tobies, la plaça de Catalunya. I, a més, als nuclis marítims es fa aquest tractament, a la carretera de Sant Salvador, on també hi ha plàtans, i també a l'Ermita. I aquí, tanmateix, hi haurà restriccions. Insistim, és la plaga del tigre als plataners. Això no vol dir que no hagin de vigilar també el mosquit tigre evitant deixar aigua entollada en algun indret de casa seva, perquè aquells piquen els arbres i aquests els piquen a vostès. Dues notícies musicals abans de seguir endavant amb l'informatiu. Les ballades de sardanes a la Rambla a les 7 de la tarda del diumenge han tornat aquesta setmana. Diumenge es va fer la primera. I aquest diumenge, que és 12 de juliol, a les 7 de la tarda, la Cobla Juvenívola de Sabadell serà la protagonista de l'acte. En aquesta ballada es podran sentir peces com la Colla de Dansaires, del Penedès, de Manel Saderra, o el Vendrell, capital de la sardana, guanyadora del Premi Capital de la Sardana de Composició escrita per Anna Abad. Aquesta jornada sardanista, com totes les que es fan en guany al Vendrell, forma part de la programació d'actes del Vendrell, capital de la Sardana, d'aquest 2026, l'agenda del qual està organitzada per Dansaires del Penedès, Foment Sardanista, i també té el suport de l'Ajuntament del Vendrell i de la Diputació de Tarragona. Insistim, totes les ballades cada diumenge a les 7 de la tarda fins a 11 de setembre, i quan arribi el moment, enmig, hi ha algunes ballades especials, alguns aplecs, la ballada de Sant Salvador, per exemple, la ballada de Festa Major del Vendrell, que els anunciarem oportunament en aquests serveis informatius. I una cosa més. El Vendrell té grups musicals que destaquen per la seva promoció fora d'aquí. El passat cap de setmana va tenir lloc a la localitat extremenya de Villagarcía de la Torre, d'on provenen tants vendrellencs, el Festival de Música Villa Embrujada. Durant els 3 dies de durada, el certamen va comptar amb representació vendrellenca, gràcies als Guardafuegos, que van tocar divendres, i a FIAR, que van tocar dissabte. A més, un dels caps de cartell del festival, els barcelonins Arpa Viejas, compten amb dos músics del Vendrell a les seves files. La presència de tots ells va servir per enfortir el lligam entre Villagarcía i el Vendrell, que són municipis agermanats oficialment des del 2005 i realment des de fa molts anys per l'important nombre de veïns d'aquest municipi extremeny que resideixen, que han sigut pares i són avis, a la capital del Baix Penedès. En el cas de Guardafuegos, la seva visita a Extremadura del cap de setmana es va completar el dia següent amb un concert a la capital extremenya de Càceres. I tot això que els expliquem està passant enmig de les festes de barri del Vendrell. Quan dic al mig, dic a l'Equador, perquè ahir, dimarts, va ser el dia de la festa del barri de la carretera, que, fidel als seus costums, va ser

0: plaça Vella. Els més menuts van ser protagonistes de jocs i tallers des de les 7 de la tarda a la Rambla, on abans de l'encesa de la falla es va fer el sorteig de la panera de la carretera. La falla del barri ha estat enguany una sàtira de la Fira de Santa Teresa, que cada any, també en el nou format, en el més recent, se celebra a Rambla i els seus voltants. I de ser constància que el barri de la carretera ha volgut retrohomenatge a la seva falla al malaurat Pep Bargalló, que no era del barri, era del barri de França, que va morir diumenge, però que va ser enterrat ahir dimarts al Vendrell. I una cosa més, el que ens toca de festa de barri aquest dijous, dia 9 de juliol, barri de la plaça Vella, plantada de falla des de quarts de 9 del matí, concentració de parelles a les 6 de la tarda a la Rambla, cerca barri del Pavaneit, amb les gralles del Baix Penedès i els tocats de canya des de 2:15, amb benedicció en aquest cas a l'església parroquial. A la tarda, taller infantil d'escalèxtric. A les 9 de la nit, la morterada. L'encesa de la traca a la plaça Francesc Macià i la cremada de la falla des de 9:45 de la nit. I a continuació, llevat de taula, amb música de mariachi i música fins a entrada a la matinada. A veure què aguanta. I ara, a l'hora dels esports, el Dani Sancho ens parla de l'Open de Darts.
1: L'Open de Darts ha tornat a repetir el Vendrell per tercer any consecutiu. El torneig Àngel Tobias, organitzat per Club Darts Full Equip, la penúltima del Vendrell, ha reunit a la vila a grans jugadors de diferents ciutats del territori. L'Open s'ha dut a terme durant aquest cap de setmana, reservant dissabte pel torneig en parelles i diumenge per la modalitat individual, una competició que enguany ha superat el seu nombre de participants.
2: Aquest any hem superat les inscripcions de parelles, van ser ahir, i avui individual també hem superat, i la veritat que molt contents de poder fer-lo cada any i que cada any vingui més gent. Per parelles vam tindre unes 64 parelles i tenim uns 110-115 participants.
1: El torneig ha estat més accessible que en edicions anteriors gràcies a la incorporació de nous nivells per cada modalitat.
2: Les novetats són els nivells, que l'any passat en parelles va ser solament un nivell, i a l'individual pues, també és un nivell més. L'any passat van ser 3 i aquest any fem 4.
1: L'Open Àngel Tobias s'ha convertit ja en un punt de trobada referent en quant a competicions de darts del municipi, una iniciativa que cada any reuneix més jugadors i jugadores del territori i que sembla haver fet dia en el Vendrell.
0: Doncs és el temps de conèixer la previsió meteorològica, una previsió meteorològica que té un gran titular. Fa moltíssima calor. Avui dimecres les temperatures al Vendrell, ara ens ho explica el Marc, s'han d'enfilar i probablement demà encara una mica més. Marc, bona i càlida tarda.
3: Molt bona tarda, Llorenç. Bona tarda a tothom. Sí, avui hem tingut una primera inflada notable en les temperatures. Hem arribat a 38 graus al Vendrell, 41 a l'Observatori del Montmell, i entre avui i demà arriba el pic més alt d'aquesta onada de calor. Creiem que avui ja haurem tocat sostre, difícilment demà la temperatura pujaria tant com avui, tot i que, evidentment, no ho podem descartar. Per tant, estem literalment torrats, la temperatura és anormalment elevada, no només a casa nostra, que també, ja veurem si no hem marcat algun rècord, sobretot per l'estació meteorològica del Vendrell, potser no tant per la del Montmell, i hem de seguir parlant d'aquesta situació d'estabilitat, de sol i de temperatures desfermades. Tenim aquesta boina càlida en superfície, també en altura, que emmagatzema tot aquest aire càlid, i així s'ha de continuar o s'ha de mantenir també de cara a la jornada de demà. Per tant, demà seguirem parlant d'aquesta calor desmesurada, totalment fora de lloc, i que tindrà continuïtat possiblement la setmana vinent. Ho dèiem aquest matí amb el Pere. Ho haurem d'anar seguint, baixant una miqueta entre divendres i dissabte, però si els models acaben tenint raó, hi haurà un petit embussament d'aire una miqueta més fred, situat cap a la zona de Portugal, la zona occidental de la península Ibèrica, que farà que torni

0: torni a entrar un passadís de vent de component sud, una bombolla càlida, que aquesta encara sembla que pot ser més intensa. Per tant, caldrà seguir-ho, caldrà estar alerta, caldrà estar molt pendents, perquè de cara a dilluns, dimarts, la setmana vinent, la cosa encara podria ser pitjor.
1: Tant de bo t'equivoquis.
0: Oh, tant de bo.
1: Gràcies, Marc.
0: Adéu-siau, fins demà.
1: Ho deixem aquí. Quina calor.

Ràdio El Vendrell. La proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

0: Vale, ja.
1: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
2: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta el millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Escoltes Ràdio El Vendrell.

l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.

Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

al Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107 Tambú de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio al Vendrell, la teva ràdio local, al 107 Tambú de la FM.

0: serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.

Ràdio El Vendrell. La proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

els millors sons llatins, escolta'ls cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge.

Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

0: Ràdio El Vendrell. La proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.
1: A continuació, comença la repetició de la Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.
2: Calaixera, moble proveït d'un cos de diversos calaixos superposats, destinat tradicionalment a desar roba blanca o vestits, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic. Comença La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos... Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 del migdia amb Pere Sallent.
3: Què tal, família? Què tal? Com esteu? Gràcies per ser-hi. Molt bon dia i bona hora. Encetem i comencem ja a partir d'aquí una nova edició d'aquest espai matinal. Això ja és La Calaixera, queda prou clar, sempre amb la capçalera d'aquest propi començament. I això, jornada avui dimecres, 8 de juliol, programa número 4005. Gràcies per fer-ho possible, de veritat. Ràdio senzilla, propera, sense pretensions, però sempre amb el màxim rigor possible, la màxima professionalitat que faci falta i la màxima feina que podem fer, el màxim esforç. 3 hores per davant, o gairebé 3 hores per davant, ara que passem 3 minuts a les 9 i fins les 12, això cada dia, de dilluns a divendres. I buscant aquesta bona estona que passa ara per començar a nivell informatiu per al temps, per la previsió, amb el Mar Rodero. També hem preparat una primera cançó per posar ritme. Això ens portarà cap a l'actualitat i les notícies destacades de la jornada, també algun apunt esportiu, la repassada que sempre fem a les principals portades als diaris i altres aspectes d'interès. Arribarem a les 10, actualitzarem les notícies amb la xarxa de comunicació local, que també ja són això, butlletins previstos en principi a cada hora en punt, i després del butlletí de les 10 ja anirem a la segona part del programa i més coses. I avui és aquell dia que una mica fem de notaris i ens encarreguem de fer públicament el sorteig de tota la campanya comercial Compra i Descobreix Catalunya. Ja és un clàssic. La setmana passada vam parlar de com havia anat la campanya, vam parlar amb alguns testimonis afortunats dels premis en edicions anteriors i justament avui toca ja fer el sorteig i conèixer això, els nous i noves afortunades. Ho farem aquí en directe, a banda d'acabar de parlar i valorar una mica més com ha anat tota aquesta campanya del 2026. Compra a prop, arriba lluny. A banda d'altres aspectes culturals, també destacarem punts d'agenda. A les 11 actualitzarem les notícies altra vegada, cada hora en punt toca, de fet, com sabeu i com ja hem dit. I després d'això, tercera i última hora. Secció habitual cada setmana, secció literària amb coma-ruga literària, justament, per conèixer els escriptors i les escriptores que en formen part. I després hi ha una bona estona per la participació i les trucades, que tampoc no hi pot faltar. Sempre a través de tots aquests punts. De fet, ara que ja estem en directe, ara ja podeu enviar un missatge de WhatsApp, si voleu, al 686-101-101 o en qualsevol moment del dia un correu electrònic a laixera@rtb-elventrell.cat. I en la part de participació, doncs justament també el telèfon, el 977-15-70-69. I bàsicament això, arribarem al migdia, ens plantarem a les 12 i ja ho tindrem. Gràcies, altra vegada, per l'atenció, per la confiança i per la paciència. Sempre, sempre recordant que això és casa vostra. Ben trobats.
2: La Calaixera, un programa unicat de tot.
0: Ràdio El Vendrell t'acompanya. T'informa, et diverteix, t'escolta. Segueix-nos cada dia al 107.1 de la FM i també a la nostra web rtbelvendrell.cat.

0: Pendents del temps, la previsió sempre per començar i sobretot aquests dies pendents de la calor. Marc Rodero, molt bon dia.
1: Molt bon dia, Pere, bon dia a tothom.
0: Que en principi entre avui i demà ha d'arribar el pic d'aquesta onada, no em sembla, Marc?
1: Això mateix, el pic de l'onada d'aquesta setmana, però és que estem mirant una miqueta a mig termini i atenció perquè a partir de dilluns de la setmana vinent tindrem dos dies que encara podríem pujar una miqueta més les temperatures. Sí, sí, ens espanta una miqueta, perquè hi ha una petita borrasca que quedarà situada a la zona occidental de la península Ibèrica, bàsicament cap a l'Atlàntic, a l'àrea de Portugal, que impulsarà uns vents de component sud, és a dir, que vindran arrossegant de nou una massa d'aire molt càlida. Ho acabem de veure fa una estona, I déu-n'hi-do, déu-n'hi-do, perquè encara podríem pujar més que no les que tindrem entre avui i també demà. Sí que és cert que seria ràpid, després arribaria una altra borrasca que faria canviar de forma notable i consistent les masses d'aire i davallarien força les temperatures, però atenció, atenció, perquè ens ha sorprès, ho hem vist avui a primeríssima hora, i per tant, Pere, caldrà seguir-ho hora a hora i dia a dia, perquè podríem pujar encara més respecte al pic que tindrem entre avui i també de cara a demà. Per tant, precaució, perquè ho haurem d'anar seguint. De moment, avui, més del mateix. Un dia calcat al d'ahir. Seguirem parlant de sol durant tot el dia arreu de la comarca, sense excepció. Algun nuvolet que pot aparèixer testimonial cap a l'interior. Alguns ruixats també lluny de casa nostra, però que poden aparèixer també per la mateixa ràbia. Temperatures avui sense gaires canvis. I vam arribar als 40 al Montmell. Avui, segur que hi tornarem a arribar. I entre avui i demà podríem superar entre 1 i 2 graus. Per tant, no descartem que entre avui i demà el Montmell ens pugui marcar aquests 42 graus a la costa, entre els 30 i els 33. Per tant, avui calor rigorosa, de primera categoria, i amb una situació marítima també molt tranquil·la per a tots els quatre costaners de la comarca.
0: Perfecte, doncs seguirem ben pendents, com sempre, Marc. I actualitzem les temperatures, si et sembla.
1: Ara tenim cap a la zona de costa entre els 26 i els 28 graus. A la plana interior de la comarca algunes temperatures ja ens arriben als 27 i cap al Montmell superem ja els 31 graus de temperatura a hores d'ara.
0: Vaja. Bé, seguirem això pendents, com ja hem dit. Marc, gràcies per la informació i fins demà.
1: Fins demà, bon dia.
0: Bon dia. Sempre aquesta primera actualització, aquest primer punt d'informació meteorològica aquí a la Calaixera, però també ho podeu acabar d'actualitzar en els diferents punts informatius de la casa, sigui en ràdio o també en televisió.
2: Ràdio El Vendrell. Ens trobaràs aquí, al 107.1.
0: Ens agrada, sí, no podem evitar-ho. Aquest estil ens agrada molt. És el Canca. Pensando en ti.

0: El canca, és que ens agrada el canca. No podem evitar-ho, aquest estil habitual que ja coneixem, aquesta cançó que ja té unes setmanes, però que és molt xula. Pensando en ti, cançó per començar i per posar ritme a programa i a contingut ja, en directe i en proximitat al 107 en bo de l'FM.
1: Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
0: Les 9 i 12 minuts. Notícies. La secció local del PSC, el Vendrell, valora molt positivament l'augment de la inversió directa planificada a la comarca amb l'aprovació dels nous pressupostos de la Generalitat. Suposa un salt de 16 posicions en només 3 anys, o el que és el mateix, passar de 12 milions d'euros a 24. Un increment en matèria d'inversió que, tot i considerar-lo encara insuficient, des del PSC, com no, es valora com a positiu i, sobretot, marca una tendència, diuen, que hauria de desembocar en un equilibri més just entre la política financera de la Generalitat i el creixement demogràfic del Baix Penedès. Una correcció que respon a un treball, asseguren, del tot unitari. Així ho destaca des d'aquesta formació local i també regidor a l'Ajuntament, Cristian Soriano.
2: Hem multiplicat per 2 el número d'inversió que hi ha a la comarca del Baix Penedès. I això és gràcies als alcaldes i les alcaldesses de la comarca, que de manera unida, que de manera sostinguda i de manera permanent en el temps va reclamar a la Generalitat el que era de justícia, revertir el fet de que el Baix Penedès, com la comarca amb més atur i amb més necessitat d'actualització dels serveis públics, degut al creixement demogràfic que tenia, seguís sent l'última comarca de tot Catalunya, de tot el país, en matèria d'inversió.
0: Entre les inversions directes recollides als pressupostos de la Generalitat aprovats la setmana passada hi destaquen 10 milions per l'Hospital del Vendrell, 2,6 per l'ampliació del CAP de l'Arbós i 1,4 milions d'euros per al condicionament de la C31 entre Calafell i Cunit. A banda de millores al Centre Mèdic de Santa Oliva i els primers treballs de la futura comissaria dels Mossos a Calafell. Un conjunt de mesures que pretenen començar a corregir una desinversió considerada per molts com gairebé crònica. Justament això es veu d'una manera força oposada des de l'oposició. Impulsem Penedès i Junts reclamen encara més inversió al territori davant del repunt demogràfic de la vegueria. Segons Impulsem Penedès, amb la adquisicència d'Unitat Vendrellenca, l'aprovació de pressupostos de la Generalitat no ha estat la més generosa pel Penedès. El partit ha mostrat la seva disconformitat respecte al finançament que rep la vegueria en un context de creixement demogràfic que és constant al territori. Segons les xifres, els ciutadans del Penedès reben uns 178 euros per càpita, mentre que la mitjana catalana en reben 282. Una diferència de 104 euros que ha provocat que des de la formació hagin sol·licitat una interlocució amb el govern de la Generalitat. En Jaume Casanyes és president d'Impulsem Penedès.
3: Nosaltres com Impulsem farem dues coses. Per una banda, prepararem una moció per aprovar tots els ajuntaments de la vegueria on demanarem al govern de la Generalitat una taula per planificar tota l'adaptació dels serveis públics al creixement demogràfic que estem tenint. No pot ser que per una banda siguem el territori que més creix demogràficament de Catalunya, és a dir, el que necessita més serveis públics, i per altra banda siguem el territori amb menys inversió de Catalunya. No pot ser. O sigui, és impossible, no es casa aquesta cosa de ser els que més creixem i els que menys rebem. No hi ha fórmula matemàtica que aguanti això. I qui pateix aquesta manca de sensibilitat són els ciutadans.
0: En aquest mateix marc, Junts per Catalunya també ha posat de manifest el seu malestar davant de l'aprovació dels pressupostos al territori. Uns pressupostos dels quals el partit havia posat 144 esmenes, totes elles tombades. Entre les propostes s'hi trobaven l'ampliació de l'escola Udavent, de la Bisbal del Penedès, i el CAP de Cunit, a més de la reparació dels col·lectors del passeig marítim del Vendrell. I encara més valoració política d'aquests pressupostos de la Generalitat. Esquerra Republicana de Catalunya, al Penedès, reclama més bombers, agents rurals i Mossos, aprofitant l'aprovació dels nous pressupostos de la Generalitat. També demana revertir el dèficit històric que asseguren pateix el Baix Penedès. A banda de reivindicar les partides de 10 milions d'euros a l'Hospital del Vendrell i el 1 milió d'euros per compensar la gratuïtat de la C32 al seu pas pel Penedès, Com a projectes impulsats durant el govern de Pere Aragonès, els republicans reclamen ara un augment de les plantilles dels Mossos amb 50 nous efectius desligats de la futura comissaria de Calafell. Més agents rurals, que han augmentat un 22,3% la seva activitat a la comarca, i bombers demanant que el Parc del Vendrell sigui considerat de categoria A, amb 9 professionals fixes per torn, incloent-hi un sergent i dos caporals per comandament. Un increment, doncs, lligat a la realitat demogràfica de la comarca. Qui en parlava des d'Esquerra Republicana de Catalunya, des de Sant Jaume dels Domenys, és la Marta Ventura.
4: El Baix Penedès, com ja hem dit també, és una de les comarques que ha crescut més a Catalunya durant els darrers anys. Cada vegada hi viu més gent, tenim més urbanitzacions, més activitat econòmica i un territori amb una important massa forestal. I aquesta realitat comporta més riscos i també més necessitat de prevenció i de capacitat de resposta davant de qualsevol emergència.
0: Unes peticions que se sumen a altres compromisos, com l'acordat amb el govern de la Generalitat perquè estudiï la reducció del pas a transport pesant a bona part de l'interior de la comarca mitjançant la futura construcció de la variant entre Banyeres i Llorenç. Una reivindicació històrica que hauria de millorar la seguretat viària i la mobilitat entre municipis. En aquest cas, qui escoltarem és des d'Esquerra de Llorenç del Penedès, la Montserrat Ventosa.
5: Al final, a mi el que m'agradaria destacar és que aquest és un exemple concret de per què serveix, no?, una negociació, o per què és el que es fa en política i que serveix per transformar reivindicacions i compromisos reals, no?, de dir, d'aterrar-ho al territori. Què és el que necessitem? Això, i això és el que estem negociant o el que hem negociat en aquests pressupostos.
0: Tot plegat una bateria de propostes que els republicans entenen que ara, amb nous pressupostos a la Generalitat, tindrien cabuda en l'acció de l'executiu català. Un punt de partida que pròximament es disseminarà arreu del territori. En aquesta valoració comarcal també en parlava des d'Esquerra a Calafell l'Òscar Albaceite.
6: Nosaltres intentarem treballar tots els ajuntaments via mocions directes consensuades i treballades amb la resta d'equips, o sigui, on governem, doncs, directament, per intentar que això arribi als grups parlamentaris via moció parlamentària amb el màxim de consens del territori. Esperem que la resta de forces també ho vegin positivament.
0: El grup parlamentari d'Esquerra Republicana ha donat suport als pressupostos de la Generalitat amb la mirada posada en la millora de serveis públics també a la comarca. Una sèrie de reivindicacions que, d'executar-se, serviria per demostrar amb tangibles que, efectivament, el Baix Penedès existeix. Deixem enrere això, anem a altres qüestions, també de caràcter municipalista. Compte enrere per l'entrada en vigor de la nova ordenança de convivència i civisme del Vendrell. Aprovada el març passat amb el vot a favor dels 20 dels 21 regidors del ple, el text es posarà en marxa a partir del dimarts de la setmana vinent, el dia 14. De 750 a 3.000 euros, aquest és l'augment de la multa que hauran de pagar totes aquelles persones que deixin les deixalles al mig de la via pública. Es tracta una de les novetats que inclou l'ordenança de convivència, un text que prohibeix també la venda a l'alcohol a establiments comercials a partir de les 10 de la nit i que pretenen incrementar la pressió sobre l'incivisme a partir d'un enfocament social i punitiu. En aquest cas també en parlava ara ja com a regidor de Seguretat Ciutadana, Cristian Soriano.
7: El 2023, quan vam arribar, hi havia un total de 369 sancions per incivisme i el 2025 el vam tancar amb un total de 1.567. És a dir, vam multiplicar per 5 el número de sancions contra l'incivisme. Aquest any seguim amb la mateixa pressió contra l'incivisme, amb un total de 486 sancions amb el que portem d'any, però amb aquesta nova ordenança que ja ha entrat en vigor, ara sí tenim l'eina definitiva per poder augmentar encara més la pressió contra l'incivisme.
0: I és que la normativa es va aprovar en el ple de març pràcticament per unanimitat, amb 20 vots a favor de 21 possibles. Entre els seus punts, sancionar amb 100 euros aquelles persones que no ruixin amb aigua els orins, els animals, multar amb 750 euros deixar el gos a dins del vehicle o en 1.500 barallar-se a la via pública. Una ordenança que l'Ajuntament vol explícitament més contundent amb l'objectiu d'assolir el Vendrell més ordenat, diuen. I una vegada més, la Festa Major es podria viure des d'una perspectiva única gràcies a la proposta impulsada per l'Ajuntament del Vendrell i els administradors de Santa Anna. Mitjançant un sorteig que ha obert el seu termini aquest dilluns, quatre persones del Vendrell, amb un acompanyament cadascun, podran guanyar l'experiència de viure la Festa Major des de la Casa de la Vila. Així ho anunciava la regidora de Cultura Popular, Mariona Figueres.
8: Bé, doncs arriba Festa Major i amb ella doncs, també arriba aquesta iniciativa que a més enguany fa 10 anys que es fa, que és aquest sorteig de puja al balcó, no? És aquest obrir el balcó de l'Ajuntament als veïns i les veïnes doncs, que vulguin participar en aquests sortejos.
0: D'una banda, per al 26 de juliol, dia de Santa Anna, el premi consistirà en dues places dobles per a seguir l'arribada de la Cercavila de Cultura Popular, la Ballada d'Honor a Santa Anna i l'actuació castellera des del balcó de l'Ajuntament. D'altra banda, per al 27 de juliol, Santa Aneta també sortejaran dues places dobles per gaudir de l'arribada de la Cercavila de Cultura Popular Infantil i la Ballada d'Honor dels grups infantils. L'Anna Casas és administradora d'aquest any.
9: Per poder participar en aquest sorteig, sobre el procés participatiu s'obre des d'avui fins al dia 20 de juliol i les urnes per dipositar les butlletes estaran aquí a l'Ajuntament, també estaran a la botigueta de la Festa Major, a l'oficina del CIT i al Centre Cívic de Coma-ruga. I a més també es podrà participar de manera en línia amb el link d'Eàgora que podreu trobar a la web de l'Ajuntament.
0: Cada aspirant podrà presentar una sola sol·licitud, ja que si es detecta que una persona ha demanat més d'una, les peticions seran anul·lades. De la mateixa manera, ningú no podrà guanyar el premi per als dos dies. El 21 de juliol, a les 11 del matí, es farà un acte públic a la sala d'exposicions de la Fusteria per formalitzar el sorteig. S'escolliran els guanyadors i les reserves per al 26 i el 27 de juliol durant aquesta sessió. En Lluís Duran també és administrador de la festa d'aquest any.
10: Amb aquesta iniciativa volem que pugui participar algú del poble, per això posem en marxa aquest sorteig, ja fa 10 anys que funciona, i doncs animem a tot el poble a que hi participi, doncs, ja, i pugui gaudir d'aquesta vista privilegiada de la Festa Major.
0: Una oportunitat única, doncs, per gaudir al màxim de la Festa del Vendrell. Arribats aquí també a Punt Esportiu. Això en esports, la 15a edició del Campus Taronja Ferran Trilles, organitzat per l'AB Vendrell, ha tornat a omplir les 80 places disponibles. Es tracta d'una iniciativa en què jugadors i jugadores gaudeixen d'una setmana plena de bàsquet i activitats lúdiques. Qui ens apropa la crònica d'aquesta informació és el nostre company de serveis informatius, Dani Vázquez.
11: Aquest dissabte, el Campus Taronja Ferran Trilles, organitzat per l'AB Vendrell, ha tancat la seva 15a edició. Una setmana on els diferents joves participants han treballat entrenaments tècnics, tàctics i de preparació física, alhora que han gaudit de diferents sortides i activitats lúdiques. Es tracta d'una de les iniciatives insígnies del Club Vendrellenc, que any rere any exhaureix les seves places amb una molt bona crítica per part dels participants.
12: La valoració és molt positiva, tanquem aquesta 15a edició molt contents i contentes, amb 80 participants, que són les places que vam oferir. Per 9è any consecutiu, aquestes places, bueno, aconseguim que s'esgotin i amb gent d'aquí i gent de fora, i crec que això al final és el millor èxit i el que més resumeix el bon funcionament d'aquesta activitat i el que gaudeix la canalla.
11: El campus, adreçat a jugadors i jugadores nascuts entre els anys 2008 i 2018, ha repetit la seva fórmula habitual, posant el focus en una metodologia adaptada a cada grup i nivell, des de treball a la presa de decisions i sessions físiques per a cadets i júnior, fins a entrenaments d'aprenentatge tècnic-tàctic i sessions de coordinació i desenvolupament motriu per als més petits. Els entrenaments s'han combinat amb activitats lúdiques com gincanes, jocs d'aigua i una sortida al parc aquàtic Aquòpolis, entre d'altres. Una proposta que continua sent molt atractiva pels joves, fins al punt que alguns hi tornen anys més tard.

0: del migdia i a les 8 al vespre. La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08.
1: Siente cómo tiembla el suelo. Prepárate para la descarga de adrenalina definitiva. El Motoshow Extreme aterriza en el karting Comarruga. Del 19 de junio al 26 de julio, vive el riesgo, la velocidad y las acrobacias más brutales que jamás hayas visto. Cita obligada cada viernes, sábado y domingo a las 9 de la noche. Que no te lo cuenten. Entra ahora y reserva tus entradas con un 20% de descuento usando el código promocional MOTORVERANO 2026. Motoshow Extreme, solo para valientes. www.motoshowextreme.com.
0: Escoltes Ràdio El Vendrell. La Calaixera, un programa unicap de tot.
2: Dos minuts i dos quarts de deu. A partir d'aquí saltem ja cap a les portades en aquesta jornada d'avui dimecres 8 de juliol, començant pel Diari de Tarragona. Entre els temes destacats, per exemple, parlen de la calor intensa que està prevista per avui o els incendis a Catalunya. També una investigació a l'alcalde d'Altafulla o el creixement de la rendibilitat turística de Cambrils i Salou i altres notícies de proximitat. Per què fa el Diari Ara, dona molt protagonisme als incendis forestals, que és una de les qüestions d'actualitat importants, i també destaca la calor persistent. Hi ha en política internacional, la OTAN, Trump o Le Pen, i també l'actualitat del Mundial de Futbol. I des de La Vanguardia, gran fotografia, justament sobre els incendis forestals de Catalunya amb 7 focs simultanis. És l'actualitat en aquestes portades que sempre expliquem, ens ajuda a acabar de conèixer, acabar de perfilar una mica millor la informació del dia.
0: Escoltes la millor oferta radiofònica, la millor música, la millor actualitat. Escoltes Ràdio El Vendrell.

0: Begoña Cartagena, molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Com estàs?
1: Molt bé. Sí.
0: Gràcies per acompanyar-nos, no cal dir-ho, una quinzena més, cada 15 dies.
1: Sí, a vosaltres.
0: De fet, l'última secció de la quinzena, eh?
1: Sí, avui acomiadarem la temporada. Correcte, sí.
0: Ja n'hem fet unes quantes, eh? Entre una cosa i l'altra.
1: Sí.
0: Que bé.
1: Sí, uns mesets, no?
0: Sí, això, entre una cosa i l'altra ja han sigut unes quantes seccions. Tot bé, no?
1: Bé.
0: Per la nostra part, encantadíssims de que vinguis.
1: Sí, per la meva també.
0: I sempre explicant aquests punts que jo penso, eh? Tu vens amb una idea que després ho anem canviant, ho anem transformant, ho anem parlant altres coses, eh?
1: Jo sempre vinc oberta de dir, a veure com va avui, a veure de què parlem.
0: Sí. Clar, de fet, saps què passa també? Que a vegades, quan anem parlant, o inclús ara, a mi em venen idees de temes, i pensava, clar, avui no podrem fer-ho, perquè ara explicarem de què parlarem, però pensava, un bon tema també és el tema de les vacances. No era que molta gent agafa vacances, ara que nosaltres també acabem temporada, tot i que no agafem vacances, però sí que acabem temporada, una mica també, què hem de fer per vacances, a nivell professional, en aquest lideratge que sempre parlem, hi ha un bon líder que fa per vacances, no? Desconnexió total o no?
1: Ha de desconnectar molt, sí. És un gran problema, el no desconnectar.
0: Ja.
1: Llavors, sí, s'ha de desconnectar, però bueno, després també passen coses al nostre cos, o sigui, internament a nivell fisiològic, no? Que, bueno, de vegades quan algú agafa vacances, algú comença a agafar febre, es refreda, tal, no? O sigui, és el cortisol, no? O sigui, l'hormona de l'estrès, adaptant-se amb aquesta nova situació.
0: És curiós, és tremendo, doncs, com sempre, físicament el cos sempre acaba expressant alguna cosa, acaba somatitzant allò que a vegades ens passa per al cap, per les emocions i això,
1: Totalment, sí,
0: és
1: que el cos és fantàstic, és una eina excepcional, que ens dona moltíssima informació, menys de la que arribem a pensar, i som conscients.
0: Així doncs, el màxim consell per liderar-se a l'estiu és desconnectar.

0: intentar desconnectar,
1: sí.
0: Desconnexió digital, que també és molt important,
1: molt,
0: i que és la que potser la que costa més.
1: Sí, és desconnectar i com unir vincles familiars, amb amics, o sigui, ens hem de permetre fer aquest tipus de vida, aquest estil de vida que no fem durant l'any, no? Ni que sigui dormir una mica més, bueno, cadascú que li vingui de gust,
0: Allò que no pot fer habitualment, perquè l'objectiu sempre és la feina, en principi.
1: Exacte.
0: Llavors, allò que no podem fer, doncs, intentar fer-ho ara.
1: Sí, deixar rutines, és canviar les rutines, tot i que després això ens porta, o sigui, ens va molt bé quan acabem les vacances, no? Que tots diem, ui, tinc ganes d'agafar la rutina de nou, no? Perquè tornem com una mica trastocats, podrem dir, no?
0: Sí.
1: Desendreçats. Doncs, bueno, la rutina ens recol·loca, però ara és moment de trencar aquestes rutines.
0: D'acord, ens podem permetre el luxe de trencar les rutines
1: i
0: això, fer coses que potser no faríem de manera habitual durant tot l'any, però ara sí que ens ho podem permetre, i sense remordiments, diria.
1: Totalment.
0: Sense
1: culpa, sense remordiments, i tot això fora, eh?
0: Fantàstic.
1: Sí.
0: Bé, bon consell, no és el tema d'avui, de fet és un tema que ja vam acordar farà 15 dies i que va sorgir una mica així, també conversant i parlant com estem fent ara, i que ha estat present en gairebé totes les converses que hem anat mantenint d'una manera o altra, que és allò que nosaltres anomenem aquesta, l'energia, no? Aquesta percepció de que les coses van més enllà d'una part més física, tornem-ho a dir, i tornem-ho a dir, també ho tornem a marcar. No entrem en aquests aspectes astrofísics i astronòmics i de tarot. No anem per aquí, No anem per aquí. Sinó d'una manera això, no? D'aquestes relacions, no? De relacions humanes, de la relació líder, treballadors, clients, no? D'aquestes relacions que a vegades poden ser millors o pitjors, o aquestes connexions que podem tenir entre persones que a vegades poden variar i no sabem bé per què. Una mica anem per això, no? Energies,
1: les
0: vibres que diuen els joves, les vibracions que a vegades fan algunes persones, no? Anem cap aquí,
1: Totalment, sí. I avui parlarem d'aquest tema abstracte, no? Sobre l'energia i també sobre un mateix. O sigui, tu has comentat sobre la relació entre líder, persones del seu equip, persones al seu voltant, etcètera, i també amb una relació molt sòlida que hauríem de treballar és la relació amb un mateix.
0: Val.
1: Aquí es nota molt també.
0: Sí? Clar, i ho hem dit moltes vegades també, tot comença per un mateix,
1: sí,
0: no?
1: Sí,
0: d'això, no? Tens, ho intentes aportar, no? Aquest punt, o aquesta energia positiva, l'acabaràs transmetent sense donar-te en compte, no?
1: Ah, totalment.
0: No? Una mica
1: totalment.
0: Va per aquí.
1: Sí.
0: I això, quan parlem de... Clar, és que és molt difícil el que hem de fer avui, que és intentar explicar-ho, és molt difícil. Però jo potser ho portaria cap aquí, ho transmetria cap aquí, no? És allò que a vegades amb el teu entorn laboral, amb el teu cap o amb el teu equip, com tu bé deies, o també crec que és un concepte molt amb els teus clients, si parlem del món empresarial, que a vegades hi ha persones que connectes i hi ha altres que no.
1: Exacte.
0: I aleshores la relació una mica s'enterboleix o no amb aquest concepte, no? Perquè després ja tu ja fas aquest matís d'aquesta persona no em cau bé o jo no li caic bé, i llavors tot ja va com de girabolsa, eh?
1: Sí.
0: Però no és així, per què a vegades connectem o no connectem, o segons en quin equip o en quina persona ens trobem més còmodes que les altres?
1: Clar, aquí hi ha l'efecte de la ressonància, que li diem, no? O sigui, totes les persones emetem vibracions. Vibracions és com a un estat intern en el que ens situem, totalment inconscient. Costa, o sigui, després, amb un entrenament sí que podem canviar no? En quin estat vull estar, què vull transmetre, etc. Però inicialment partim de la base de que tot això és inconscient, no... és involuntari, sí? I segurament a tots ens haurà passat que podem entrar en una... Tu t'ha passat? Entrem en una sala i notes tensió.
0: Sí, i tant.
1: Un silenci sepulcral i dius, ui, aquí passa algo, no? I en canvi, vas a una altra banda o una persona entra en una habitació, en una sala, i et transmet calma. Això és la vibració interna que té aquesta persona, o el sumatori de vibracions que tenen aquestes persones que estem en una sala on hi ha tensió.
0: Ja, sí. També passa molt, almenys jo crec, a mi em passa, que és amb establiments, amb locals, amb restauració, sobretot,
1: sí.
0: Que sí que a vegades no és... no és el que puguis consumir, no és quin tipus de carta tenen, sinó és a vegades és com t'hi trobes en aquest espai. Yeah. No hi ha llocs que estàs com... veus que l'ambient, dius tu, no? L'ambient és com tens, els treballadors van amunt i avall, atabalats, superats, desbordats, i tot és com molt incòmode, i en canvi que altres llocs que tot flueix una mica més, et convida a estar més relaxat, no estirar la sobretaula, sí, és curiós.
1: Exacte. Mira, ara que parlem del sector hostaleria, o sigui, hi ha molt estrès aquí a lo que és la cuina, sí, per servir, les hores punta, etc. Jo crec que un tema que no som del tot conscients, sobretot amb aquest sector, és les emocions es contagien, uh-huh, molt fàcilment, totes, eh? Tant, a veure, d'emocions no n'hi ha de positives o negatives,
0: no,
1: sinó
0: no, perdó,
1: com
0: sí,
1: de conseqüències, no?
0: Sí, sí,
1: la
0: sí,
1: conseqüència que em genera és més positiva o més negativa. Però llavors, si un a la cuina, moltes vegades, no?, que hi ha crits, hi ha estrès, hi ha... Bueno, a veure, jo reconec que no he estat a gaires cuines, eh? Però sí a les pel·lícules, no?, allò que
0: sí, sí,
1: ho veus,
0: sí,
1: no?, que sempre hi ha com tensió, i hem de vigilar molt perquè aquesta tensió surt fora, uh-huh, pot sortir fora a la sala, es pot contagiar, saps? Llavors, una persona que estigui estressada dins de la cuina i després surti a la sala a servir, etc., tot i que ella entengui que són dos escenaris completament diferents, però l'estat intern, o sigui, és el mateix, uh-huh, no? I va com arrastrant aquesta manera d'estar.
0: Sí, sí, sí, sí, sí. Clar, això també és un factor molt clau, no?, que és les emocions són molt contagioses, moltíssim.
1: Totalment, totalment, sí, sí. Tu pensa amb algun equip, amb alguna situació on hi ha por, inseguretat, uh-huh, on el líder és un líder d'aquell que li podríem dir de la vella escola, o sigui, d'aquestes persones que dona respecte, no?, que no fas res pensant com s'ho prendrà, què farà, etcètera, no? Llavors, amb aquests equips ja, o sigui, es palpa algo, s'acaba transmetent, uh-huh, energèticament aquesta vibració no gaire bona.
0: Val.
1: I en canvi, amb un altre equip, amb una altra situació, doncs, on es funciona de forma diferent, aquí la vibració és diferent, t'hi trobes bé.
0: Uh-huh.
1: I és un tema que, com dèiem, costa molt d'explicar perquè és algo com de sentir.
0: Sí.
1: Les emocions, l'estat intern, tot aquest tema se sent.
0: Clar, i això repercuteix molt, i és així, no, crec, i seré molt ras, molt, vull dir que és molt fàcil d'entendre, si algú et cau bé o no et cau bé. No, és veritat, no? És a dir, si tu el teu company de feina o el teu cap... No, és evident que no té l'obligació de caure't bé perquè és un entorn laboral, que sí, és d'acord. Però és això, però si a tu el teu company de feina o el teu cap et cau bé, tot
1: flueix. Tot és més fàcil.
0: Tot flueix.
1: Tot és més fàcil.
0: No?
1: Sí, sí, sí, tot és més fàcil.
0: Mm-hmm.
1: En canvi, algú no et cau malament, o sigui, algú et cau malament, aquí hi ha alguna fricció... Però si tu ets cap... Mira, l'altre dia parlava amb una persona que li passava això, no? Diu, porto diferent, tinc un equip gran, hi ha persones que amb les que em porto millor, altres que no tant, etc. Però jo tracto a tothom per igual i faig que passi el mateix per tothom, no?
0: Uh-huh.
1: Com a bon líder s'ha d'aprendre també,
0: wow,
1: a gestionar a això que m'està passant, etc.
0: Clar, clar. Mm. Home, està clar que l'objectiu, a l'entorn laboral almenys, no anirem a fer un arròs aquest diumenge tu i jo, no cal, però sí que les 8 hores mínimes que estarem junts, i és obvi que, és a dir, que almenys hauríem de treballar perquè aquesta relació fos el més positiva possible, el més fluida
1: sí,
0: possible.
1: Sí, exacte, i es pot canviar també.
0: Uh-huh.
1: Val? O sigui, de vegades trobem en un primer moment algun tipus de fricció, llavors tu te'n pots adonar i dir què m'està passant, i a partir d'aquí anar modificant el teu pensament, perquè
0: val,
1: parteixo de la base de que tot són les històries que ens anem contant,
0: uh-huh,
1: d'acord? Per exemple, si jo tinc un company de feina que no em cau bé, etc., si això em passa de primeres, internament jo ja m'estaré dient: no em cau bé, uf, quina mandra, ara ha d'anar allà, ara li vull demanar que em canviï el torn de vacances, és que amb l'antipàtica que és no m'ho farà, etcètera, etcètera, no? O sigui, jo ja puc anar creant-me aquestes històries, i ja no és la persona, són les meves històries,
0: ja,
1: les que m'estan allunyant i estan fent que aquella persona no em caigui bé.
0: Sí, sí,
1: o sigui,
0: sí,
1: estic
0: sí,
1: reforçant aquesta idea. Per tant, jo, ja saps, sempre parteixo de la base de que tot comença per un pensament.
0: Clar.
1: Que els nostres pensaments són energia, són impulsos elèctrics.
0: Vaja.
1: El nostre cervell es mou a través d'impulsos elèctrics.
0: Sí, sí, sí.
1: No?
0: Sí.
1: Llavors, això succeeix de forma molt ràpida. I tenim unes vies neurals, no? Imagina't que aquí, al nostre cap, és com a internament, tenim unes autovies, unes carreteres, o sigui, hi ha uns camins, no? Els camins es creen en funció dels pensaments recurrents que tu tens. D'acord? Si tu d'entrada comences a cultivar o a... sí, a sembrar un nou pensament, faràs una miqueta de llum, faràs un impuls,
0: sí, sí, sí.
1: Obriràs una altra via neural, d'acord? Llavors, a mida que tu vagis alimentant nous hàbits, etc., aquesta part l'aniràs nutrint més, anirà enfortint,
0: sí.
1: Llavors ja podràs fer aquest canvi d'hàbit. Per això costa tant fer els canvis d'hàbit.
0: Clar, clar, clar. Recordo que el seu dia, i en aquesta secció es vas parlar dels pensaments intrusius cap aquí,
1: correcte,
0: i també es vas donar quatre consells per intentar allunyar d'aquests pensaments intrusius de seguida que ens venen al cap, no?
1: Sí, sí, sí. En primer lloc, sempre és ser conscient.
0: Clar.
1: Ser conscient,
0: sí, sí,
1: ser conscient,
0: sí,
1: d'aquella història que me van generant, i alhora dir gràcies, però ara no. I me poso el meu enfoc a una altra cosa que m'interessa pel tema que estiguem parlant,
0: que
1: per
0: més,
1: la reunió que tinc,
0: més productiva,
1: pel que sigui.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Sigui, sembla mentida, però aquest acte tan senzill com és tindre una conversa amb tu mateix, de vegades és com un partit de ping-pong, no?
0: Sí.
1: Això sí, això no, això sí, això no, no?
0: Sí, sí, sí.
1: Per començar, va bé, és un bon hàbit aquest.
0: A vegades sembla que tinguem una... crec, no? No sé si potser és un concepte de salut mental, però
1: sí, sí.
0: Som una mica duals tots plegats, no? O també podem dir allò el dimoniat i l'àngel, però sempre tenim una conversa interna,
1: sí,
0: que és com si fóssim dues parts, no?
1: Sí, sí, és veritat.
0: Això és així, no? Sí?
1: En tenim moltes més, però sí, per simplificar-ho podem dir que tenim dues parts. Això sí, és molt comú.
0: Val.
1: I el que dèiem, anar dialogant, anar escoltant amb aquestes dues parts, està bé, perquè llavors fas que no et quedis confós, que no et confonguis amb una única part.
0: Val.
1: D'acord? Perquè una d'aquestes parts sempre és més crítica.
0: Clar.
1: La que diu que no ho fas bé, que ho podries fer millor, llavors clar, aquí hi ha tot un rang, no? Hi ha persones, hi ha pensaments més perfeccionistes, pensaments més procrastinadors, pensaments més de hacedor, no? Em surt així en castellà, com aquella persona que necessita fer,
0: sí.
1: i si no se sent bé. Llavors es tracta de dialogar, de reconèixer-los, de saber que és una part nostra que ens està donant informació, però que no som nosaltres tampoc, i això ha de quedar clar, que tots nosaltres tenim una part innata més pura, més amorosa, podríem dir,
0: sí.
1: Més essència, que no ha estat tan condicionada. Aquests pensaments intrusius dels que parlàvem han sorgit d'un condicionament, d'una programació interna, que això ens ve de molt de lluny. L'únic que fem una feina molt bona al llarg de la vida, que és escoltar molt amb aquests pensaments, i els hi acabem donant una validesa tremenda. I llavors això genera un autoconcepte, un autoconcepte que sol ser erroni, no? Quan algú em diu: Begoña, mira, és que jo no sóc gaire segur, és que jo tinc un patró de pensament molt negatiu, perquè jo sempre em dic coses no gaire bones, etc. Això és el que ens podem dir normalment, i està bé, però què passa? Que no estem escoltant l'altra part que sí som, en essència, no? Aquesta part més amorosa, més positiva, etc. Llavors, per això hem d'anar negociant amb aquestes dues parts.
0: Veus? L'angelet i el dimoniet.
1: Sí,
0: veus,
1: sí.
0: Com al final la simbologia aquesta universal és per alguna cosa?
1: Sí,
0: és que és tal qual,
1: sí.
0: Això, el dimoniet simbolitzat per la part aquesta més, no? més
1: sí,
0: obscura,
1: sí, sí,
0: no, obscura,
1: sí, sí,
0: no?
1: Sí,
0: sí. Aquesta part més negativa que
1: sí.
0: Deies, o l'angelet que suposadament és una mica més positiu.
1: Sí.
0: És que és així.
1: Mira,
0: és
1: jo utilitzava... Mira, jo fa molts anys, quan vaig començar a impartir formació,
0: sí.
1: I parlava sobre aquest tema, aquest concepte, utilitzava una imatge, el Power cuerpo en que era això, un àngel i un dimoniet.
0: I un dimoniet, sí, sí, és que ho tenim tots molt, molt, molt visualitzat.
1: És molt visible, sí.
0: I que ho hem sentit a parlar, ho hem vist sempre tota la vida.
1: Exacte.
0: Tornem cap a les vibracions.
1: Vinga.
0: Tu deies, una de les parts importants és que aquestes bones vibracions es poden treballar. No? És a dir, que si detectem que hi ha aquesta mancança, per exemple, no? Una empresa, un líder, qui sigui, doncs, Begoña, vinc fins a tu, coneixen els teus serveis, perquè justament noto això, no? aquesta mala energia, aquesta mala vibració, això que no sabem transmetre com a equip, com a líder, com a clients, etc. Es pot treballar, dius.
1: Es pot treballar.
0: Sona complicat, eh? Per això no... no...
1: Sona complicat. Jo sempre dic el mateix, jo em reafirmo amb el mateix, que és prendre consciència.
0: Wow.
1: Una cosa és dir, em sento malament, tinc pensaments negatius, vaig cansat tot el dia, què m'està passant, no? Això són símptomes. Llavors hem de posar la nostra atenció a la nostra manera de pensar. A veure, diguem, això és el nivell 1. Després hi ha maneres més avançades de treballar, d'acord? Uh-huh. Però en primer lloc és aquest, adonar-me'n de què em dic, quina és aquella història que jo estic creant. Si jo em llevo del llit i ja dic, uf, no em puc més, que cansada que estic,
0: yeah,
1: uai, avui wow, és dimarts encara,
0: quants
1: dies entre divendres, sí. Tal. Clar, jo aquí ja m'estic condicionant a com serà el meu dia. Això no cal que t'aixequis ja pensant justament tot el contrari, tot i que sí, ho anem, si jo em vaig mentalitzant, almenys en lloc de posar-me molt positiva, per la gent que es pugui escoltar que és una mica més escèptica, en lloc de posar-me amb una vessant molt positiva, em poso una vessant neutra, aquí ja tinc molt de guanyat, en lloc de dir, que cansada estic, no sé què, no? Doncs, vinga, a veure com va el dia. Només amb això que estem fent, aquí ja estem possibilitant que el meu estat d'ànim, la meva vibració, sigui diferent. Perquè si no, imaginem tots, quan estem cansats, com estem corporalment quan estem cansats?
0: Sí,
1: normalment
0: sí.
1: Estem així més abatuts, cap endavant, amb els ombros al davant.
0: Ens empetitim, no?
1: Sí, podem estar bufant. Jo una vegada vaig conèixer, vaig estar parlant, treballant amb un empresari que tenia un equip gran i s'estava plantejant acomiadar a una persona de l'equip perquè diu, és que s'arriba a l'oficina, comença a pujar les escales i ja està bufant aquesta persona,
0: sí,
1: no?
0: Sí,
1: llavors,
0: és molt comú.
1: Tot això ens dona moltíssima informació.
0: Clar.
1: Simplement cal observar els altres i observar-nos a nosaltres mateixos, no? El que dèiem, com estem quan estem cansats, així, pues, abatuts, amb el cos més cap endavant, no?
0: Sí.
1: I en canvi, quan jo estic més segura de mi mateixa, quan estic alegre, com em poso? Pues ja em poso més de peu, amb l'esquena més recta, ja puc fer un somriure. Això bàsicament és un estat intern.
0: Clar.
1: I de nou, la postura també marca, la postura també ens diu quina energia i quin estat intern estic jo treballant o no. Perquè si jo vaig així amb els ombros caiguts tot el dia, al final me vindran, no podré pensar amb tanta claretat, no podré tindre aquests pensaments més positius, més alegres, no? Perquè la meva corporalitat ja li dona una informació al meu cervell.
0: Val.
1: I al contrari, si jo, encara que sigui per obligar-me, em poso ja més recta, més tiesa, i m'obligo inicialment a tindre un somriure, aquí jo li estic donant informació diferent al meu cap. Sí?
0: Sí.
1: I saps quin és un exercici, ara que estem parlant d'aquest tema, que fan de vegades a hospitals o a persones que estan en un quadre depressiu molt fort per començar a canviar? Li posen un boli aquí a la boca per començar a dibuixar un somriure.
0: Ostres.
1: Un somriure forçat.
0: Val.
1: Sí.
0: Wow.
1: Llavors, per tant, la nostra fisiologia afecta els nostres pensaments i al revés, els nostres pensaments afecta les nostres emocions i per tant a la nostra fisiologia.
0: Wow,
1: al final,
0: és curiós,
1: tot és energia.
0: Clar, tot està connectat,
1: sí,
0: eh?
1: Sí,
0: connectat.
1: Sí, total.
0: Potser salto a l'altra banda, no voldria.
1: Digues,
0: és els vampirs energètics. Uh-huh. Existeixen o no? És que ara que comentaves aquestes persones, clar, el que dèiem, el primer pas és ser conscient d'això, el primer pas és aquest. Sí. Però a vegades hi ha gent que no és conscient i que la seva hàbitat habitual, a la redundància, és aquesta, no? Sí. És aquelles persones que dius tu sempre negatives, estic molt malament, això és... i això que van encorbades, que no sé què...
1: Sí.
0: Tenen la capacitat d'absorbir l'energia dels altres.
1: Sí, exacte. Aquesta és una nomenclatura comú. Uh-huh. A mi no m'agrada parlar d'aquest tema, no? Perquè llavors estem jutjant a la persona, aquesta persona s'ha dit, etc. Però faria, parlaria de l'inrevés, de que tu puguis avaluar amb quin tipus de persones et sents bé i amb quin tipus de persones et treuen l'energia, et generen confusió, et generen dubte, etc. Llavors, a partir d'aquí, poder prendre una decisió, anar aïllant aquestes relacions, aquestes trobades, etc. A mesura de lo possible. Sí. Estaríem parlant de lo mateix, l'únic que, d'una manera, si jo parlo de vampirs energètics, estic posant el foco i estic jutjant a una persona, i en canvi, amb el que dèiem abans, les persones vibrem i ressonem bé amb unes persones i no tan bé amb unes altres, no? Perquè ens cansen, perquè ens generen confusió, etc. Llavors, si jo això ho tinc detectat, puc prendre la decisió d'anar aïllant-me o anar separant-me mica en mica. I si veig que és algú molt, molt proper, familiar, parella, etc., doncs potser aquí cal prendre una decisió.
0: Clar. Sí. Sempre que ara ho estem enfocant al món laboral i professional, però és obvi, i sempre ho diem, i cada 15 dies també sempre ho diem, que ho podem aplicar a la vida personal, sens dubte, perquè també tenim aquest tipus de situacions, amb familiars propers, a casa, etc.
1: Sí, i també un altre tema és ja no pensar únicament de reduir aquests contactes, etc., perquè anem a imaginar que és un company de feina i aquí no tens gaire potestat, tu ja has parlat, no pots fer-hi res, doncs aquí tu sí que has de fer un treball intern per fer el possible perquè aquesta actitud de l'altra persona t'afecti el menys possible. I això pot ser.
0: Val.
1: Hauràs de modificar la teva reacció instantània.
0: Sí.
1: No? Ja s'està queixant, o ostres, que cansino que ets, etc. Doncs hauràs de començar a minimitzar aquests punts, t'hauràs de mentalitzar de que independentment passi el que passi, aquesta persona a tu no t'afecta. I llavors aquí tu ja estàs creant aquesta identitat de jo no em deixo afectar o no em deixo impactar pel que pugui estar fent o dient o pensant aquesta altra persona, no? O sigui, hem de buscar a problemes solucions.
0: Sempre.
1: Està m'he de separar, no. Perquè de vegades no tenim aquesta possibilitat.
0: Clar, no.
1: Ja, i depèn de nosaltres. Nosaltres podem ficar-nos amb el que se'n diu a psicologia el locus de control extern, no? Pensant que les circumstàncies, les persones, tot el que passa allà fora té un impacte en mi, o em puc posar amb el locus de control intern, és que jo em governo, diguem, no? Jo em lidero per fer per tenir un impacte allà fora.
0: Suposo que també t'hi hauràs trobat molt, no, Begoña, que això, no? Doncs una empresa, un equip de treball, qui sigui, no? Ve a parlar amb tu, de dir, mira, ostres, tenim un equip que és bo, que tenim treballadors motivats, talentosos, però ja no acaba de funcionar, no? Hi ha alguna cosa que no acaba de funcionar. A vegades suposo que també té molt a veure amb tot això, no? Amb aquestes energies, aquestes vibracions.
1: Sí, l'únic a nivell empresarial...
0: Ja, es tracta d'una altra manera.
1: No sempre, no tothom sempre està obert
0: a parlar d'energies.
1: Manera, eh? Llavors, a nivell empresarial, jo sí que t'he dit que vaig fer un curs o una persona, un gerent d'una empresa em va buscar directament i em va demanar que fes un curs molt específic sobre transformació subconscient on aquí parlàvem a nivell energètic, etc. Llavors això va ser brutal, però poques vegades passa això. Llavors ho anem enfocant des d'un altre vessant. Val. Al final parlem de lo mateix, però potser no li posem el nom.
0: Clar, és el que diem, perquè sempre hi ha aquesta tendència de portar-ho cap a l'esoterisme, etcètera, que evidentment en termes professionals no hi hauria, crec, no hi hauria de tenir massa cabuda l'esoterisme.
1: Sí. Però jo em reafirmo amb que tot tot el que ens envolta és energia,
0: ja hem dit,
1: els nostres pensaments, les nostres emocions, etc. I mira, si vols, podem provar un exercici pràctic, in situ, perquè jo quan ho vaig aprendre fa molts anys em vaig quedar al·lucinada, no? Llavors, per qui vulgui provar...
0: Vinga, sisplau, va.
1: Pues vinga, en primer lloc, ens hem de refregar les mans.
0: Jo ho faré, també.
1: Sí. Fem amb força, ens anem refregant les mans, uns 10 segons aproximadament, val? Ah, l'estiu... Llavors, ara, amb aquesta activació energètica que acabem de fer, les anem separant, vale? Separa-les. Wow. Llavors, molta gent pot notar calor, pot notar cosquillets.
0: Sí.
1: Sí? Jo noto cosquillets. No sé si es diu cosquillets
0: pessigolles, pessigollets,
1: sí,
0: no? Seria,
1: exacte.
0: Potser.
1: Exacte. Llavors, aquí, adona-te'n que això va incrementant i, jo tinc aquí les meves mans que em fan bum, bum, bum.
0: Uau, és veritat.
1: Llavors, és com si tinguéssim una bola d'energia aquí i
0: sí,
1: podem anar creant, no? Llavors, aquí li podem donar la volta, o sigui, i adona-te'n de que...
0: Sí, és curiós.
1: És com si hi hagués alguna cosa aquí dintre.
0: Sí.
1: Per mi, això és l'energia.
0: Uh-huh.
1: Que l'energia està present a tot, però no la veiem, no som conscients, i de vegades quan diem que tot el que veiem amb els nostres ulls és el que té validesa, i no, el nostre cos és molt més savi i capta molta més informació com aquesta que acabem de fer.
0: Sí. Som impulsos elèctrics, perquè això està comprovat científicament.
1: Totalment, i les neurones.
0: Exacte. De fet, les emocions són impulsos elèctrics.
1: Sí.
0: I l'electricitat és energia.
1: Sí.
0: Ni més ni menys. Que interessant.
1: Total.
0: Ostres, jo crec que és bon moment per deixar-ho, eh?
1: Vinga.
0: Et sembla?
1: Què t'ha semblat aquest exercici?
0: Fantàstic. No l'he provat mai. Realment m'ha deixat sotat. Sí que és veritat, que tinguis la capacitat d'aguantar una bola d'energia,
1: tal qual.
0: Si la gent no ho ha fet ara, quan ho feien altres en situ, que la gent ho provi a casa després, o quan pugui fer-ho, fer-ho.
1: Sí.
0: I una altra, realment, que és que demostra aquesta energia que es torna física, que és la paraula que ho he utilitzat.
1: Exacte.
0: Molt, que tot es transforma físic i corpori, no?, en certa manera.
1: Exacte.
0: Molt bé. Abans de marxar, però, recorda'ns com podem localitzar-te, la gent que estigui interessada, que pugui parlar amb tu, que pugui conèixer el que fas i com ho fas,
1: I tant, em poden contactar a través del mail, que és hola@vegocartagena.com. Estic a les xarxes, a Instagram com a Vego Cartagena, a LinkedIn també apareix com a Begoña Cartagena, i la meva web són www.vegocartagena.com.
0: Perfecte. Doncs amb aquesta bona energia que sempre intentem trobar aquí en aquest espai, ho deixem aquí aquesta temporada.
1: Molt bé.
0: I al setembre, en principi, ja parlarem, però podem renovar,
1: Exacte.
0: Cap problema.
1: I tant, tornem a parlar.
0: Fantàstic.
1: I per cert, felicitats per aquests 4.004 episodis.
0: Correcte.
1: Déu-n'hi-do, un número molt xulo,
0: Són uns bons programes,
1: ja,
0: Són bons programes, gràcies, sí. Tu n'has format part, d'uns quants d'aquests. Gràcies, Begoña, bon estiu.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Adéu-siau.
2: De dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sallés. Connecta't a Ràdio El Vendrell, a la FM 107.1 i en línia al web rtvelvendrell.cat. La teva ràdio a on vulguis.

0: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos. La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.
1: Notícia actualitzada, sempre aquest butlletí informatiu amb la xarxa de comunicació local i que ja ens porta la que és la segona part del programa. I quan passem 4 minuts de les 10, per suposat, tornem ja a través del 107.1 de l'FM, sempre a través d'aquí, del 107.1 de l'FM, sempre per ràdio, però també ens podeu seguir per internet a www.rtv-elventrell.cat o també a través de televisió. Gràcies per ser-hi i gràcies per continuar amb nosaltres. En aquesta segona part de programa, avui dimecres 8 de juliol, programa número 4005. Gràcies, altra vegada, per fer-ho possible, de veritat. I anem cap a tot aquest contingut d'avui i que passa, com ja hem explicat, i de fet és un cop a l'any, que ens convertim una mica com a notaris. Som els encarregats de fer allò de manera pública, el sorteig de tota aquesta campanya comercial. Compra i descobreix Catalunya, compra a prop, arriba a lluny, i que serveix justament per promocionar i per potenciar el comerç de proximitat a través d'aquesta campanya que arriba fins a 22 municipis diferents de Catalunya. Ara acabarem de conèixer les dades i, sobretot, el més important, acabarem de conèixer els guanyadors i guanyadores, els afortunats i afortunats que coneixerem justament aquí, en rigorós directe. A banda, altres temes, agenda, cultura, a les 11 actualitzarem les notícies i també ens queda, com cada setmana, la tercera i última part des de Coma-ruga Literària per conèixer els escriptors i les escriptores que en formen part. Després ens quedarà una bona estona per la participació i les trucades. Doncs vinga, seguim, continuem, tercera i última hora, som-hi.
0: La Calaixera, un programa unitat de tots.

0: És que és així, és un dia important aquí a la Calaixera des de fa molts anys, perquè a mi em fa il·lusió convertir-nos una mica com a notaris, no sense el seu sou, i això sempre també ho expliquem, fem aquesta cunyeta, no tenim pas el sou d'un notari, només faltaria, però que sí una mica ens convertim en el punt públic, en aquest servei públic per donar a conèixer i per posar aquest punt de transparència, aquest sorteig que ja, això, ja és un clàssic des de fa moltes temporades. Mònica Rocavado, molt bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Com estàs?
1: Molt bé.
0: Sí?
1: Escolta'm una cosa, perdona.
0: Digues.
1: Abans de començar. L'altre dia que vam estar aquí, que vam comptar amb dues guanyadores que ens van explicar la seva experiència dels premis d'edicions anteriors, em va semblar que feies, què? 1900...
0: Bueno, sí, ja hi hem passat. 1998. Avui fem 4.005 programes.
2: La Mariona, felicitacions,
0: La Mariona va venir a
2: 4.000.
0: La Mariona va coincidir que va venir al 4.000, programa número 4.000.
1: Doncs felicitacions.
0: Gràcies,
1: Mònica.
0: Gràcies, Mònica. Ara en parlarem de la Mònica Rocavado com a coordinadora tècnica responsable d'aquesta campanya, no, Mònica, en certa manera?
1: Bueno, en certa manera...
0: Inventora, creadora, no? S'ha de dir.
1: Bueno, la veritat és que sí que... Si vam tindre molt encert, la veritat és que és una campanya que vam tindre molt encert. Després, comptem també des del primer any del 2011 comptem amb la confiança dels 22 municipis que formem la campanya. I bueno, molt contenta, sí, la veritat és que sí.
0: Ja bé,
1: un projecte que m'estimo molt.
0: Molt bé, doncs per molts anys més,
1: Moltes gràcies.
0: Esperem-ho. Ja hem sentit a la Mariona Figueres, que dins tota la seva cartera de regidories, aquesta correspondria a Mariona...
3: Participació Ciutadana.
0: D'acord.
3: Bon dia.
0: Bon dia, Mariona. Tot bé?
3: Tot bé.
0: Sí? Gràcies per acompanyar-nos.
3: Vosaltres.
0: I qui també ens acompanya, i encara no l'hem sentit la veu, és la Carmina Bartra, que encara comercial del CIT, encara?
4: Sí,
0: no hi ha hagut
4: canvis, dinamitzadora comercial.
0: Molt bé.
4: Per ser més exactes.
0: Fantàstic. És la representació del comerç del Vendrell, del CIT, el Centre d'Iniciatives i Turisme del Vendrell.
4: Correcte.
0: Que ara hi ha hagut canvis, una ara. Ja fa uns quants mesos havia un canvi important, no? Renovació de junta, canvis de noms, etcètera.
4: Tenim una nova junta, molt impulsada, millor dit, perquè és CIT Impuls, i des del mes de març es va fer una renovació de junta, que sempre és bo, és un cop d'aire nou, i amb moltes ganes de nous projectes i continuar treballant en un moment molt difícil pel comerç local, perquè no ho tenen fàcil, gens fàcil. Jo crec que potser aquesta junta agafa el pitjor moment de la història a nivell del comerç de proximitat, amb molta competència, monstres, val?
0: I bé, empreses,
4: amb la qual aquí hem de tenir molta consciència, molta sensibilització, tant als consumidors com als que estem treballant.
0: I tant, és veritat, és veritat. Tot i que això, s'està fent molta feina des del CIT, ara últimament, amb el Shopping Night ara fa 4 dies, tota aquesta campanya comercial també amb l'eclipsi, el repartiment d'ulleres, aquesta campanya comercial del Descobreix Catalunya, compra a prop, arriba lluny, entre d'altres, és a dir, que s'està fent molta feina, almenys
4: perquè...
0: a l'esforç hi és.
4: A veure, ara mateix el comerç local necessita de les administracions públiques, però necessita urgent que, diguem, com això, com aquesta campanya, els hi posin eines. Eines fàcils que apropin territori, els hàbits de consum, que han canviat totalment, les plataformes digitals i tot això, i per tant les administracions tenen un deure, però molt important, però molt important, i gairebé una obligació.
0: Correcte.
4: Perquè l'autònom és el motor econòmic de Catalunya, ho sabem, tota la vida, i si no el recolzem,
0: malament. A més, ja ho sabem, les botigues, el comerç, peu de carrer, donen vida, fan ambient, conviden a passejar, conviden a conèixer el municipi.
4: És vida, és
0: important,
4: vida.
0: És important. De fet, tot això és el que persegueix aquesta campanya, Mònica, de fet.
1: Doncs sí, la veritat és que sí, com deia la Carmina, la gent de les botigues és un motor importantíssim del nostre municipi, i també, com deies tu, tenir un carrer que està ple de botigues vol dir que està il·luminat, es fomenta el passeig, en fa poble, ajuda a la sociabilització, o sigui que només que té avantatges. I el que fa la campanya és aprofitar aquest recurs del petit comerç i el que ja tenim, tot el patrimoni, la gastronomia, els personatges il·lustres, vull dir que no inventem res, aprofitem els recursos que tenim.
0: Correcte, que és això, divulgar-los, bàsicament, no? És donar-los a conèixer i que sigui un atractiu o un atractiu més perquè la gent s'acosti a visitar-nos i a comprar. Aquest és l'objectiu, i a mantenir viu tot aquest esperit comercial. Hem parlat d'administracions, Maria, guión per al·lusions. Sou conscients també, a través almenys de l'actual ajuntament, d'això. De fet, és un tema capdalt, no només amb aquesta legislatura, sinó anteriors, que sempre està clar que, i jo crec que políticament està clar que és importantíssim que el comerç estigui viu i que sigui una força del municipi,
3: Sí, sí, totalment. Vull dir, està clar que no podem tenir carrers buits, no?, ni locals buits. S'ha de treballar per poder donar recolzament i intentar posar sempre els màxims recursos possibles que tinguem sobre la taula per seguir tirant endavant això i per donar aquesta confiança, evidentment,
0: clar,
3: als nostres comerços i als nostres veïns i veïnes, clar.
0: Fantàstic. Bé, va, ara sí, anem una mica més cap a tota aquesta campanya comercial d'enguany. És la 16a campanya d'aquest any, Xarxa Compra i Descobreix Catalunya, però amb aquest eslògan d'enguany, no?, que és el compra a prop, arriba lluny. A més, no?, diguem, tot el disseny de la campanya d'enguany era com un joc de taula, no?, i tot una mica girava cap aquí,
3: Sí, la veritat que el disseny ens torna a enamorar, no? Venim d'aquest canvi que es va fer l'any passat amb la 15a edició, amb aquest aniversari, i enguany, doncs, Cultiu, que és l'empresa que ens ho ha fet, doncs s'ha tornat a superar, evidentment, aquesta coordinació. Sí que enguany hi ha hagut un petit canvi, que s'ha sumat un altre municipi a coordinar, a donar aquest suport, no? I entre la Mònica i l'Anna, que és la noia de l'altre municipi, doncs han fet aquesta gran tasca, que és coordinar 22 municipis, 22 ajuntaments diferents, que els que treballem als ajuntaments, doncs sabem que ja no és fàcil amb un mateix, no?, amb un propi, doncs aquesta coordinació dels 22 municipis i el com està sortint tot. Doncs vam fer la presentació al Pont de Suera, a la vaga de campanya, ara amb els estem realitzant-se tots el tema dels sortejos i de més. Pues, evidentment s'ha de felicitar, i aquest compra prop arriba lluny, jo crec que defineix perfectament la campanya, no? El que estàvem comentant.
0: Sí, tenim el
3: compra prop, que és cuidar els de casa, apostar pel comerç local, i l'arriba lluny, que a més doncs, aquest punt relacionat amb el turisme que bueno, afavoreix que la gent et conegui, i a més doncs, tenim la gran sort que jo els últims anys que he pogut viure els premis de prop, doncs la gent marxa dient que bonic és el Vendrell, no? Marxen una mica enamorats de casa nostra, que això doncs sempre va bé.
0: No, sempre és bo, i tant que sí. Són 22 municipis, però ben dispars, que no es pensin que és allò de demarcació de Tarragona. No, municipis, no els anomenarem els 22, ni tan sols segurament de memòria, però són 22 municipis des de Lleida, Tremp, Sallent, Solsona, entre d'altres.
1: Quan ho expliquem sempre diem des de Besalú,
0: exacte,
1: fins a Pont de Suert, i avall tenim la Senya i Ulldecona.
0: Imagina't, doncs, tot aquest... Bueno, tot el que és el país,
1: Bueno, el que deia la Mariona, vam fer la presentació d'inici de campanya a Pont de Suert, i els de Ulldecona van pujar a Pont de Suert a fer la roda de premsa.
0: Clar.
1: Vull dir que van travessar Catalunya.
0: Tenen un tros.
1: Clar, i bueno, però aquesta és la grandesa, no? I després, no, maco que ens trobem tots, i tothom té el seu parlar, tothom té la seva manera de fer, però tots compartim el mateix, les mateixes inquietuds. I aquí el que deia la campanya, el que fa és aprofitar els recursos que tenim, i com que ho fem tots junts, doncs l'efecte es multiplica. Aquesta campanya no seria viable fer-la un municipi sol, necessitem de fer-ho conjuntament. A més, compartim despeses, perquè es fa una sola comanda d'impremta, es busca la impremta que ens ho vol fer en el territori. Vull dir que és una campanya molt enriquidora, en el sentit de que si surt una dificultat en el teu ajuntament, poses cara en altres municipis i et surt de trucar i preguntar, i tu com ho has resolt això?
0: Vull dir que és
1: molt més que una campanya de cara en fora, que sí, que el tema del comerç és prioritari i el tema de coneixement del territori, però a nivell de tècnics és una eina més que podem fer servir per qualsevol altre tema.
0: Qualsevol tipus de xarxa és positiva, en qualsevol tipus de concepte. En aquest també, el compartir i tot plegat sempre és bo. 9 municipis de Barcelona, 8 de Lleida, 4 de Tarragona i un de Girona, amb una participació total de 1.196 comerços de tot Catalunya, que és una bogeria, i del qual més o menys unes 600 parelles sortiran beneficiades de tots aquests premis de tots aquests municipis. Clar, les dades són importants,
1: Sí,
0: són importants.
1: Sí, i tu vas per Catalunya i et trobes el mateix cartell que tenim penjat a les botigues del Vendrell, el tens penjat en altres botigues.
0: Clar.
1: Vas a Lleida capital i pues, també
0: el mateix,
1: passa el mateix.
0: Sí.
1: Clar, pues, això és una satisfacció.
0: Clar. Aquí al Vendrell hi han participat un centenar llarg de comerços que també s'adhereixen actualment a la campanya, que de fet l'adhesió és voluntària dels comerços, no? Ells decideixen participar o no, eh?
1: Sí, sí, això és totalment voluntari. L'Ajuntament ho fem en col·laboració del CID i els hi facilitem tant la urna com les butlletes, com els cartells i les butlletes, perdó, i els fulletons informatius de com participar. La campanya dura durant tot el mes de juny. I bueno, doncs avui amb ganes de fer el sorteig, de donar bones notícies, sí. És la millor trucada que es pot fer.
0: Correcte, no? Correcte,
1: la correcte. La millor trucada que es pot fer dient que t'ha tocat un premi.
0: Sí, sí, sí, ho farem de seguida, eh? ho farem de seguida. Carmena, suposo que la participació, d'aquest tipus de campanyes, que és, per suposat, molt beneficiosa pels comerciants. També jo entenc, que el dia a dia dels comerciants no és fàcil, aquest dia a dia, aquesta lluita constant i aquesta rutina de lluita per portar endavant els comerços no és senzilla, i a vegades fa complicat no entrar en dinàmiques d'aquestes perquè penses, hosti, quina feinada i tal. Sí. Però és important que els comerços també puguin no entrar en aquesta xarxa i puguin participar, que sé.
4: A veure, com dèiem, el comerciant està una miqueta decebut, ja. Està, que diguem, xof, val? I costa molt. I per això deia l'important que de tots plegats, de les persones que estan treballant pel comerç, administracions, associacions, altres entitats o el que sigui, de, diguem, recolzar i posar-ho fàcil pel comerciant, perquè participi. Perquè és allò que, mira, el comerciant es troba en un perill molt gran, que són les grans plataformes. Els canvis d'hàbit. El relleu generacional, sí. Això és un gran problema. Els fills dels comerciants no volen continuar aquest negoci que tota la vida han estat vivint i els ha estat donant, diguem, el benestar i tal. Amb la qual se'ls ha de posar molt fàcil, molt atractiu, i que és el que diem, a veure, costa molt convèncer-los que practiquin, ja. A nivell, i tot plegat, també, vull dir, també, pues, jo que sé, altres tipus de campanyes.
0: Sí, sí, sí.
4: Després, quan estan, campanyes. Diuen, ostres, és veritat que es fan coses i ho entenen, sí, ho entenen, sí, sí, sí. Que es treballa per ells. Però també els hàbits de consum, com que han baixat tant aquí, aquí al Vendrell, bueno, la comarca...
0: Sí, en general.
4: A veure, diguem, l'economia, diguem, també està bastant tocadeta, saps? Yeah, llavors, sí. la despesa mitja no és... Ja veiem el tancament de comerços, sí. Que hi ha, també. Estem veient que estan tancant comerços que després no hi ha una substitució per una altra.
0: Sí, sí, sí.
4: Són locals tancats, com deia la Mariona. Llavors, tot això plegat, aquest mapa, diguem, al voltant del comerciant, no incita,
0: sí,
4: saps?
0: No.
4: I per tant, has de valorar que obrir la persiana cada dia, treballar... i participar de tot això i aprofitar-ho tot, sobretot. I conscienciar la gent, com t'hi veia, comprar a prop, perquè a veure, és que al final deien dels carrers d'ambient de vius i tal, i segurs, i carrers segurs també, perquè si hi ha comerços oberts, hi ha vida, els carrers són més segurs.
0: Són més segurs, sí.
4: També.
0: Està clar.
4: I a veure, sense sí, viure aquí, vull dir.
0: No, està clar. Més és allò, aquell sinònim, no?, que diuen locals, sembla que és locals tancats, carrers buits,
4: claro,
0: no? Per això que
4: claro.
0: És important tenir-ho així. Sí, per això sí. Aquestes campanyes, a més, era gratuïta, no?, la participació
4: totalment,
0: dels comerciants,
4: totalment sí,
0: gratuïta,
4: sí, sí.
0: El que implicava era la inscripció voluntària,
4: sí,
0: com dèiem,
4: sí,
0: i se li feia arribar el cartell identificador, les butlletes i la urna.
1: Correcte.
0: I aleshores el funcionament sempre ha estat aquest, els clients, la clientela que anava a aquestes botigues feia la seva compra i aleshores el comerciant li donava la butlleta, ell ho omplia a les seves dades i dipositava en aquesta urna.
1: Correcte.
0: Que heu passat a recollir. I són les butlletes que tenim per aquí, eh?
1: Bueno, això que hem passat a recollir, les havien de portar.
4: Sí, sí. Bé, bueno, és el que parlava, aquesta
1: molts.
4: Col·laboració.
1: Sí, sí.
4: A veure, ens hem d'implicar tots, vull dir, les administracions, associacions, donem aquestes eines. El comerciant també s'ha d'implicar, fins i tot està per vendre-ho en els seus clients, de dir, escolta, mira... omple aquesta butlleta, que ja veuràs que tal i que qual.
0: Clar.
4: Vull dir, un petit esforç de tots, sí. Ho fa molt més fàcil. I aquí hi ha pues, costa una miqueta, no?, tirar d'aquest carro, però és la clau de l'èxit.
0: Sí, sí, sí,
1: precisament
0: sí.
1: També per premiar tot això que està comentant la Carmina, aquesta campanya també té previst donar un premi a un comerciant.
4: Ah,
1: o sigui, un comerciant del municipi,
0: sí, sí,
1: també
0: sí.
1: Té premi. La idea és que comerç i clients se'n vagin junts.
0: Clar.
1: a fer l'experiència.
0: Molt bé. Que això, també recordem-ho, aquests premis que ara sortejarem o que ara coneixerem els afortunats i afortunades consisteixen en diferents experiències en aquests municipis o en alguns dels municipis que han participat de la pròpia campanya, que és una mica com aquest intercanvi, no?
1: Sí, en els 22 municipis organitzadors ens esperen, o sigui, esperen a una parella, o sigui, 22 parelles del Vendrell aniran a conèixer aquests 22 municipis i nosaltres rebrem les 22 parelles de Catalunya.
0: Perfecte, és a dir que nosaltres hem de treure a priori 22 butlletes.
1: Treurem 22 butlletes.
0: Més algunes de calaix per si hi ha algú que no contesti a la trucada.
1: Per si acaso incidències.
0: Exacte. Avui potser no podrem fer-ho, però de cara a l'any que ve, ja ho vam dir la setmana passada, Mònica, hauríem de fer, clar, totes no podem fer-les, però una trucada en directe crec que seria xulo de fer-la.
1: És xulo, de veritat,
0: un parell de trucades estaria bé de fer-ho.
4: Jo vull fer una pregunta d'aquestes persones que venen aquí al Vendrell, no? Que potser no han vingut mai.
1: No, la majoria.
4: També seria bo conèixer si després ho han escollit de vacances, o per venir, o de dir, ostres, tu, que guai, pues, sembles vacances. A veure, és com el tour. Jo el tour, les imatges que vaig veure de Tarragona, no em veia, no? De Tarragona, tot el litoral, jo vaig flipar. Que de fet, vaig pensar, què faig a casa meva, que no estic a la platja?
3: Bueno, nosaltres jo crec que el dilluns al barri de França encara hi havia gent que s'hi hagi a la falla i deien, què estan fent aquests aquí? Eh? I algú deia, ara lo queman. Diu, com? Encara ho cremen, això?
4: Clar, és que diuen...
3: I veies les cases, dius, no són massa vendrellencs aquests. No, venen del nord.
4: És una publicitat brutal, la que es va fer de tot el litoral de la Costa Daurada.
1: Molt maco.
4: Super maca, vull dir, la ciutat de Tarragona, tot el litoral... Jo, la veritat, vaig pensar, jolín, tu, i això si ho veuen a tot el món, evidentment.
3: Sí, sí.
0: Les imatges aèries són molt
3: agraïdes. Bueno, vam sortir també, no? Vam tocar el violoncel, parlem de Pau Casals, va veure el campanar, no? Amb el nostre Àngel Tobias.
1: Doncs pues mira, això mateix que tu estàs dient, i per donar-te resposta, ja, nosaltres amb el premi el que fem, clar, un dia no es pot ensenyar tot, i fem petit tastet, Aleshores, ja sabem, perquè així ens ho han dit a Vilacasals, que hi ha gent que repeteix per fer la vista més completa i amb més detall. Vale. Això ho sabem. Vale. A més, ho tenim comptabilitzat. I després també dir-te, en resposta a això que estàs dient, que quan rebem les 22 parelles, ens diuen, que maco teniu el poble, quina vida que teniu, i quantes botigues, i quanta gent que tomba. I nosaltres... bueno, doncs...
3: No, però és així. Ells venen un dissabte i podem dir nosaltres, ostres, que el dissabte doncs també molts comerços ja no obren el dissabte al matí o de més, però a vegades necessites aquest punt que vinguin, tu veus cada dia, no? Sí. Llavors ja només veus lo dolent, veus els errors, pues si hi ha aquí una brossa, si hi ha no sé què, i vas fora i al final, malauradament, a tot arreu hi ha incivisme, a tot arreu pot haver problemes d'inseguretat i de més, no? I quan venen, veuen el nostre nucli històric, que normalment doncs aprofitem a fer aquesta visita,
1: ja triem el dia.
3: Els portes també, doncs potser que vinc aquests últims anys i aquest any, doncs a veure l'orga, els expliques la història que té el Vendrell, la vinculació amb Pau Casals i de més, i a sobre acabes que vas a la platja allà a Sant Salvador, els puges al mirador del Vila Casals, doncs com no s'han d'enamorar de casa nostra,
0: clar,
3: no?
0: Així, per això dic que a vegades... És veritat, el dia a dia sempre porta a focalitzar-te en allò que no acaba de funcionar o a vegades aquells fets una mica
3: evident,
0: més negatius. I focalitzes en això i a vegades és veritat que ha de venir gent de fora per recordar-te el bo que sí que tens, no?
3: I és el cas. A més, a mi m'agrada molt d'aquest premi. Evidentment, hi ha una parella que és de Vendrell.
0: Sí.
3: I venen a fer la visita, no? I es queden sobtats.
1: Descobreixen
3: el Vendrell. És on vius.
1: És
3: on vius. I al·lucinen amb la història del Vendrell o amb l'església o amb de més i diuen, ostres, i després els veus pel carrer i dius, ostres, que xulo va ser aquell dia, no? Bueno, doncs també està bé que els de casa coneguem
0: I tant.
3: Tot el que tenim aquí.
0: Per suposat, i tant que sí.
1: Sí, això de repartir el premi del mateix municipi pot sobtar, perquè també et diria que hi ha municipis que no el reparteixen, però nosaltres trobem que és molt bona eina, perquè el guanyador del Vendrell primer ve com a... però després se sent també anfitrió. I quan passegem pels carrers, ell també té la seva aportació.
4: Estic a casa,
1: llavors explica amb els altres guanyadors, sí, perquè aquí venen un pa i hi ha molta cua sempre, i aquí em vaig casar, aquesta església em vaig casar jo. Sí, que també afegeixen un valor i una proximitat amb la resta de guanyadors. T'haig de dir que quan arriben a les 10, tothom està molt fred, tothom es posa parelles de dos en dos, però després, Bueno, és que...
3: Van tots junts.
1: És fantàstic,
0: clar, és
1: de veritat.
0: És una jornada xula. Sí que és cert, clar, parelles visitants, sí que... Bueno, sí que és per notícies, sí que sempre que venen es fa algun recurs, sí. I sí que es pot parlar amb elles, en refereixo aquí a la ràdio, clar, parelles de fora sí que no hem pogut parlar amb elles, però sí que la setmana passada vam poder parlar de vendrellencs que van anar a altres municipis, sí. I una mica també transmetien això que dèiem ara, sí. Que, ostres, jo no ho pensava, que sí. M'ho invento a Sallent, per exemple, i altre municipi no recordo quin va ser.
1: Cervera.
0: A Cervera, correcte.
1: I Centelles, que a Centelles hi van anar les seves
0: amades. Correcte.
1: Però, si l'any que ve vols organitzar això, gent que ha vingut a descobrir el vendrell, també és fàcil, eh?
0: Ja, sí, bueno, és clar, demanar un parell de telèfons, no?
1: I tant.
0: Pues mira, estaria bé això de conèixer l'opinió, sí. D'algú que no sigui del Vendrell.
1: Fa posar l'autoestima, sí, dic, eh? Sí, perquè parlen de tu, sí, superbé.
0: Jo crec que sí, jo crec que sí, jo crec que sí.
3: I a més, s'ha de dir, la Mònica els cuida, bueno, molt bé. Llavors, clar, evidentment, sí. Doncs si més a més visites, t'ensenyen la història, visites el gran monument que podem dir nostre, que és l'església, la parròquia, amb l'altar, l'orgue, els pugem al campanar, fas una visita que els expliques tot plegat, però a sobre tens un tracte fantàstic que et porten a en safata,
4: sí,
3: doncs
4: sí.
3: És que vas un dia i estàs de luxe.
4: Et sents acollit, sí,
0: sí, sí. Millor que millor.
1: Sí, sí, sempre sí, ho tant. Explico com que tu que reps uns convidats a casa teva, no? I aquell sí, dia sí. Poses les estovalles més maques, fas el dinar que tens més per la mà, perquè no et falli, i tries un dia que passin coses... i clar, doncs la gent marxa contenta. Ai, a la força.
0: Sí, ha de ser així, ha de ser així. Home, bé, hem fet una bona repassadeta, eh? De tot plegat, a la pròpia campanya, els objectius que persegueix, i això, i de quina manera podem arribar a entendre per què i com es fa, eh? Ni més ni menys. Anem al sorteig, ja, no?
3: Sí, vinga,
0: va. Tenim aquí aquest carro, ja s'ha fet famós. Hem de dir que abans eren una mica més esbojarrats, i abans agafàvem les butlletes i les escampàvem per aquí a l'estudi, que era molt xulo. Ara ja som una mica més assenyats, i ara el que farem és això, acabar de recollir tot totes aquestes butlletes que tenim en tot aquest carro de la compra, un carro que va repartir el CIT el seu dia, no, em sembla?
4: Sí, senyor, que no deixa el CIT, que sí. La gent no sap lo bé que va.
0: I tant.
4: És una campanya que aquest carro es col·locava en el Parvent, llavors les persones el podien llogar per dir alguna cosa, per fer les compres al mercat, a tot el centre del Vendrell, i després carregant el cotxe.
0: Clar.
4: I... era una bona idea. Ara sí, tenim els carros. Nosaltres els fem servir molt, la veritat.
0: No, és una bona eina, i tant que sí.
1: I en Holanda no el deixa, que també va molt bé.
0: I això, el tenim replet d'aquestes butlletes, de tots aquests centenars llargs de municipis que han participat. Sempre us ho pregunto, i sé que sempre és difícil, però més o menys quantes butlletes poden haver-hi aquí? Més o menys, eh? Més o menys.
3: Mònica.
0: Encara que sigui a ojo de buen cubero.
3: Quantes en van fer?
1: Impreses, 14.000. N'hem repartit.
0: Val. Clar, no, clar, aquí és difícil de comptar les que han arribat, però bé.
3: No les contarem, eh?
0: No, imagina't. Moltes, sí. Però fa molt de bulto, eh? Jo que he tingut l'oportunitat de posar-hi la mà, que és com una mica allò com gustós, que és com ficar la mà allò en un sac de cigrons o de llenties, doncs el mateix en aquestes butlletes, que és un fet això agradable, i les tenim aquí. I el que farem és això, hem de recollir 22 butlletes,

0: cinquantè premi. Com que aquest any al comerciant de Vendrell li toquen a Centelles, el guanyador que li toquin a Centelles, girarem la butlleta i allà on hi ha marcat el segell de la botiga serà la que també se n'anirà a Centelles.
1: Molt bé, això perquè els comerciants havien de segellar les butlletes per saber d'on són aquelles butlletes. Que bé, ni més ni menys. Hem de dir que això farem com això, això és un notari ara mateix. És a dir, recollirem les butlletes, ho podrem escoltar en directe, i també, clar, vosaltres heu de fer l'acte, que és el que fa la Mònica, no? Fer l'acte i anar recollint els noms. És a dir, que tot el que passa aquí ara o a partir de cara és 100% oficial, això,
2: A més, ens ha portat una novetat aquest any.
1: Sí?
0: Mònica, bueno, perquè, aviam, és per fer coses diferents, tampoc massa novetat no pot ser, però fèiem els premis per ordre alfabètic dels municipis organitzadors i aquest any pues, hem portat una caixeta amb el nom dels 22 municipis i llavors serà a l'atzar tant el nom del guanyador com el municipi
1: com la Champions. Molt bé, sí, sí. S'està convertint també en una mica la grossa, això, que tenim el bombo dels números i el bombo dels premis, no?
3: També la grossa.
1: En certa manera. Molt bé, doncs comencem com vulgueu, Quan vulgueu.
0: Vinga, vosaltres dues, jo prenc nota.
1: Sí. Jo, de fet, també tinc aquí els premis dels comerços, que també els comerços dels municipis, que també es podem anar comentant, mentre aneu allò buscant i apuntant, podem anar explicant en què consisteixen aquests premis.
3: Doncs sí. Calaf.
0: Calaf va...
1: Clar, ara s'entén de la lletra, que aquest també és un clàssic,
2: Jo crec que posa Carmen, que va comprar l'Arroyo, doncs se'n va a Calaf.
1: Doncs molt bé.
0: Per això que trucarem i li direm que li toquen a Calaf.
1: Molt bé, doncs enhorabona a aquestes persones que aniran a Calaf, veuran, entre d'altres, l'espectacle dels Pastorets de Calaf, que són molt coneguts. Vinga, segon premi, Argentona.
0: Què passa aquí?
2: Argentona va la Rocío.
1: La Rocío.
0: Amb Argentona hem, aquest any hem compartit la coordinació de la campanya amb l'Anna. Des d'aquí li dono les gràcies aquest any.
2: Hem repartit el pes. La Rocío va comprar el Mans i Més.
1: Molt bé, doncs Argentona coneixeran la ruta modernista guiada pel centre històric.
3: Torres de Segre.
1: Visitaran els edificis i punts més emblemàtics de la història local.
3: Perdó. A la propera població és Torres de Segre.
1: Torres de Segre. Fantàstic. Molt bé.
2: I va la Jennifer, que va comprar el Gota.
1: Molt bé. A Torres de Segre, hi haurà una benvinguda a l'antic molí de les Torres de Segre, visita guiada pel Museu de l'Evolució, és un museu etnològic, recorregut, memòria històrica, ruta entre camps florits, dinar amb productes de la zona i una visita a la reserva natural d'Utxesa. Que bé,
3: molt bé. El proper poble és Cervera.
1: Cervera, qui anirà a Cervera?
2: La Paquita.
1: Molt bé.
2: A Cervera... l'Alexandra Regalos. Mira, m'agrada, direm la població, perquè no és del Vendrell, és de l'Arbós.
1: Què dius?
2: Mira,
1: doncs fem comarca.
2: Fem comarca.
1: Molt bé. Doncs a Cervera coneixeran doncs, els productes del territori, esmorzaran amb productes justament d'aquest producte del territori i també hi ha una visita guiada al centre històric, passejada pel mercat de Nadal i visita la Casa Museu durant i sempre. Molt bé, que bé.
2: Mira, ara no anem gaire lluny, ens quedem a casa, al Vendrell.
1: Vinga.
3: Aquí la guanyadora és Vinyet Esvertit.
1: Molt bé.
3: I va comprar el Tast.
1: Molt bé. Doncs aquí la Vinyet el que farà és això, amb la coincidència dels 150 anys del naixement de Pau Casals, doncs visitaran el nucli històric del Vendrell per conèixer la casa nadiua d'en Pau Casals, l'església, també aniran a dinar a un municipi, a un restaurant del municipi, també visita la casa d'estiu de Pau Casals a Sant Salvador, entre d'altres. És una visita fantàstica. Què més?
2: Sallent.
1: A Sallent, gran poble.
3: Aquí anirà la Maria, que va comprar a la cafeteria Astra.
1: Molt bé. Que no hi té res a veure, sempre m'ho pregunta. No tinc res a veure amb el poble, jo, simplement és el cognom. Doncs aquí a Sallent, els afortunats, afortunades, en aquest cas, una visita guiada a la Casa Museu Torre Amat i Centre d'Interpretació del Nucli Històric. La Casa Torre Amat, que és un exemple paradigmàtic de l'antiga fàbrica d'inicis de la Revolució Industrial i també, doncs, conèixer aquesta part i aquest llegat històric, a banda també tastar els productes i anar a dinar a un restaurant típic d'aquest municipi.
2: Seguim.
1: Molt bé. Què Lleida. Més? Lleida.
3: Guanyadora, l'Anna, que va comprar a l'Expo Mobi.
1: Molt bé. Doncs també l'Anna gaudirà d'un tast gastronòmic, coneixerà el comerç, l'oci, el patrimoni i la cultura amb visites guiades i això, amb dinar per conèixer tots aquests productes. Lleida, que és molt maca, també.
2: Estupendo.
1: Què més?
2: Sant Quintí de Mediona.
1: Ahà.
3: Vale. Guanyadora, Montserrat, que va comprar...

0: Però a Cal Vicentom.
1: Molt bé. No m'agrada gaire que tot siguin dones, eh?
2: I
1: sabeu per què, eh? Sabeu per què ho dic,
2: sí, sí.
1: Eh?
0: La dona compra sempre.
1: Per això dic, eh? Que me n'alegro molt per elles, és obvi. Però saps què fa més... Mira, jo convido aquestes dones que van a comprar elles que la parella no sigui la seva parella. Que triï una altra persona.
0: Una altra dona.
1: Exacte.
0: Una altra dona.
1: Va, Sant Quintí de Mediona ajudarà a descobrir el patrimoni històric de Sant Quintí, una visita a l'entorn natural del municipi, també gaudir d'activitats d'aventura i un dinar amb productes típics locals. Molt bé.
3: Vinga.
1: Què més?
3: Besalú.
1: Besalú. Molt bé.
0: És per la Rosa. I va comprar Alexandra Regals.
1: Molt bé. Enhorabona.
4: Està quedant molt repartit, eh?
0: I aquí sí, aquest, eh? També està una població del voltant, de Bonastre.
1: Bonastre.
0: Amb la qual està bé, també.
1: Doncs fem comarca, exercim de capital de la comarca, eh? Doncs a Besalú també és això, és conèixer els productes del territori, també una visita teatralitzada en aquesta part antiga de Besalú, que és fantàstica, entre pedres i cavallers, per poder acompanyar el grup Excalibura, que expliquin justament com és Besalú, a banda de tastar els seus productes propis. Molt bé. Què més?
3: Sant Martí de Tous.
0: Uh-huh. Un home.
1: Vinga, bé, ho celebrem. Vinga. Bravo. Ja,
3: tot ha sigut dir-ho. Ja, ha sigut dir-ho.
0: El Joan hi va comprar l'equivalença.
1: Molt bé. És Martí, perdó, Sant Martí de Tous, eh?
3: Sí.
1: Molt bé. De seguida l'obro i sabrem una mica què ofereixen, què ajudaran a conèixer, que bàsicament també gira al voltant d'això que estem dient, eh? Conèixer tot l'entorn natural, conèixer la part antiga, en aquest cas també la visita es farà durant la festa major i ajudarà a endissar-se la seva part històrica, el seu patrimoni i les seves tradicions, que també està molt bé. Què bé, què més?
3: La Sènia.
0: Uh-huh. Aquí tornem amb les dones. La Judit, que va comprar Cal Vicentom.
1: Molt bé, perfecte. La Sènia, segons expliquen, és un paratge per descobrir, que és un municipi que està ubicat en una zona privilegiada i que cal descobrir, i per això el que intentaran des del propi municipi és ajudar a conèixer tot el seu entorn, tota la part històrica, la gastronomia, amb productes del territori i també amb un dinar en aquest mateix espai.
3: Molt bé.
1: Què més?
3: Santa Coloma de Queralt.
0: Uh-huh. La guanyadora Anna. L'Anna hi va comprar a l'Oliver & Go, que és una perruqueria.
1: Molt bé. Ostres, hem remenat molt, eh? Sí, nota sí. Que hem remenat, eh? Perquè estan sortint comerços molt variats.
0: Sí, diferents.
3: Està bé, també.
1: Sí.
0: Diferents sectors.
1: A Santa Coloma de Queralt es coneixerà un esmorzar típic, una visita guiada monumental, teatralitzada, del qual es podrà veure els edificis més emblemàtics del nucli antic i també una visita a la sala d'exposicions del Museu dels Rellotges.
4: Què?
1: Què més?
4: No, pot ser igual, eh?
1: Sí?
3: A veure qui va cap a Ulldecona.
0: El Dani.
3: Molt bé.
1: Molt bé. Ulldecona?
3: Ulldecona, sí.
1: Molt bé. Espera que ho busco. Ulldecona, Ulldecona, Ulldecona. Ràdio en directe, això, eh? Ja sempre ho diem, eh? Ulldecona. No ho trobo, Ulldecona. Cervera, Cadar, Les Borges, La Sèrie, Ventrell, Pont de Sol, Lleida, Mediona, Mediona, Sallent... Bé, no sé per què no ho veig.
3: Bueno,
1: ja Ulldecona, perdó, sí que hi ha, Evidentment surt tot, eh? Aquí, en aquest punt d'informació que tenim obert, surt tot. La visita a l'antic molí del César Martinell, que és l'actual oficina de turisme, a banda, doncs, hi haurà tas d'oli, visita guiada pel nucli antic, dinar en el conjunt de l'ermita de la Pietat, entre altres activitats en el patrimoni mundial de la humanitat, que és una visita fantàstica que tenen justament a Ulldecona. Molt bé.
3: Tenim coses en comú,
1: i tant.
3: César
1: Martínez.
3: Sí. Uh-huh. A Mediona.
1: A Mediona.
0: Per la Marta, la guanyadora. I aquí va comprar a la botiga Bondi.
1: Molt bé.
0: Del carrer Montserrat.
1: Fantàstic, enhorabona per ella. El premi en si mateix és un tas de la vall de Mediona, el propi vall, per descobrir els diversos llocs emblemàtics, per gaudir plegats del paisatge, la cultura, la història i, per suposat, la seva gastronomia.
4: A Mediona hem compartit la gestió econòmica.
1: Ah.
4: També donar les gràcies des d'aquí.
1: Molt bé. Que bé.
4: Seu ajuntament.
1: Fent xarxa.
4: Mm-hmm. Sí.
3: Cap a les Borges Blanques. Uh-huh. Hem de dir, visita molt maca, eh?
0: Aquí sí, li ha tocat a un senyor, el Ramon,
1: vinga,
0: que ha comprat al mercat, que el mercat que encara bé. No havia sortit.
1: Exacte.
0: A Peixos Oliver.
1: Molt bé. En aquest cas, és de les Borges Blanques, cultura, tradició, gastronomia... Conviden també a tastar, diuen ells, la capital de l'oli, i per això hi haurà tast d'olis, visita guiada i també gastronomia. Què més?
3: Vinga, cap a Centelles, a veure què enviem.
4: Aquí a Centelles també sortirà el nom del de la botiga.
0: Per la Montse és la guanyadora.
4: Val.
0: I és una compra de Calvi Santom.
1: Mira, oirà, eh? Calvi Santom.
4: Pues el Santom també té premi.
1: Sí.
4: El Vicentó també té premi.
1: Ah, clar, que ho hem dit. Sí, sí, sí, que ho hem dit, exacte. Vale, llavors... Que el Val de Centelles també recollia el premi cap al comerciant.
0: Llavors és el comerciant del Vendrell que anirà també.
4: També, així és, client i comerciant van junts a la mateixa experiència.
0: El Vicentó.
1: Molt bé, que el Vicentó, fantàstic. Molt bé. A Centelles, doncs això, tant el comerciant com, en aquest cas, clienta-client, es coneixerà Centelles, que és Vila Cerdà, per conèixer l'època d'Ildefons Cerdà i gaudir d'un dinar per a dues persones amb menú especial i obsequi de Centelles.
3: Vinga, cap a Vilanova del Camí.
1: Molt bé.
0: La Rosa, que va fer la compra a Cal Cotxet.
3: Tampoc havia sortit encara.
1: No, no, és veritat.
3: Ens ha quedat molt repartit avui,
1: sí.
3: Que
1: sí, sí.
3: Altres anys
1: potser,
3: bastant
1: sí.
3: Més...
1: Bueno, clar,
3: està bé.
1: Sí, està bé.
3: Bueno, l'atzar.
1: Val, això, a Vilanova del Camí serà conèixer la Fira del Camí Ral, Natura, Tradició, Artesania, conèixer el municipi, descobrir el seu entorn natural i gaudir d'un dia d'història i de tradició. Molt bé.
3: Cap a Tàrrega.
0: La guanyadora és la Sabine, que va comprar el Serrat.
1: Molt bé.
0: Calçat Serrat. Vinga.
1: Fantàstic. Vaig a buscar a veure la informació de Tàrrega. Molt bé, que també conviden a descobrir la capital de l'Urgell, una jornada per conèixer a Tàrrega, per endinsar la història de la ciutat amb la visita al Museu Comarcal de l'Urgell i el Call Jueu, entre altres coses, amb un dinar fantàstic a un restaurant de la localitat. Molt bé.
3: Anem cap a Roda de Ter.
1: Molt bé, Roda de Ter.
4: Terra de Matí, Pol.
0: El guanyador guanya... No. No, és el nom. No, deu ser un nom estranger. I va comprar, bueno, és de la perruqueria Els Colors.
1: Molt bé. A Roda de Ter convidaran a descobrir l'origen del poble i els racons que van inspirar la poesia de Miquel, Martí i Pol. També el mateix, visita guiada i trobada gastronòmica.
3: Ens anem cap al Pont de Suert.
1: Molt bé, a Lleida, Pont de Suert, a Lleida.
0: Aquí la guanyadora és la Berta i de l'establiment La Cortineta Negra.
1: Molt bé, un Pont de Suert, cultura, natura, gastronomia, que esperen els guanyadors, guanyadores, en aquest premi per a dues persones, gaudir d'un dia únic al cor del Pirineu. Visita guiada a la fàbrica de mantes i llanes del Pont de Suert, al centre de fauna, un dinar per dues persones i un lot de productes.
4: Anem pels dos últims.
3: S'ha de dir pràcticament que això és el que vam fer quan vam anar a la presentació, així que s'ho passaran molt bé. I més o menys l'entorn acompanya a desconnectar un dia.
4: I la Teresa de la fàbrica...
3: Tindran un trosset fins a arribar-hi, però,
1: bueno, val,
3: però val molt la pena. La
1: el Pirineu sempre és aposta segura. Sí, qualsevol punt és sempre aposta segura.
3: Sí, sí,
1: el Pirineu, i per qui ens agrada la muntanya, especialment.
4: Doncs aquí la Teresa, la mestressa de la botiga, de la fàbrica de mantes, que és una fàbrica dels avis. Bueno, és que tu fas sentir passió, t'ho explica d'una manera que...
1: Fantàstic, maco. Que bé, que bé, molt bé.
3: Bé, penúltim, anem cap a Tremp.
1: Molt bé.
0: El guanyador és el Jordi, de Roda de Barà, mira.
1: Molt bé, mira.
0: I Calçats Terrers.
1: Molt bé.
4: Tremp té nit d'hotel.
1: Què anava a dir, El que anava a dir, Mònica. Què anava a dir? Atenció, perquè Tremp era una mica dels... És com la grossa,
0: És el guai.
1: No, no per res, perquè hi ha una nit d'hotel i sempre...
3: Cap de setmana.
1: Exacte, la nit d'hotel sempre ajuda. Doncs això, descobrir la capital del Pallars Jussà a través de la seva història i el seu patrimoni hidroelèctric amb una nit d'hotel amb esmorzar, que està molt bé, visita guiada al centre històric de Tremp, ball de descompte i passi per dues persones a una de les activitats Electra, la festa de l'aigua i de la llum, que també es farà quan es faci a banda d'un lot de productes.
4: Regalazo, eh?
1: Ostres, aquest és el més important, eh? No, és evident que no podem desmereixer cap d'ells, però aquest és potent.
3: Sí, sí.
1: Fem una cosa, ara quan traiguem les butlletes de reserva, traieu una nou. Aquesta, jo sóc la reserva d'aquest ple.
3: Vinga.
1: D'acord? Vinga.
3: Vinga, l'últim, cap a Balaguer.
1: Molt bé.
0: Per la Paquita, que és del Papiol, i va comprar Calvi Santom.
1: Val. Balaguer. A Balaguer, una visita guiada pel centre històric, les muralles gòtiques i l'església de Santa Maria. També hi haurà un dinar, un restaurant de la ciutat, i la visita al Museu de la Noguera i al Centre d'Interpretació de l'Or, a banda d'un lot de productes del territori. Molt bé, els hem dit tots ja, doncs. Ja hem recollit els 22... 22 tíquets, ara n'agafarem 10 més, evidentment no els direm, simplement s'agafen per tenir reserva, perquè si algun dels guanyadors o guanyadores no contestés o no es pogués localitzar, tiraríeu d'aquests tíquets de reserva. Quan fareu les trucades?
4: Pues quan marxem, sortim
1: sí,
4: d'aquí, de seguida.
1: Avui mateix, eh?
4: De seguida ens anem a fer val, les trucades.
1: Mira, em faria... És molt complicat, ja ho sé. Em faria molta il·lusió, sí. molta il·lusió.
4: A veure, què?
1: Que si algú ens està escoltant i ha estat premiat, que li digui a la Mònica, trucaràs tu, Mònica?
4: Sí.
1: Doncs li digui, Mònica, ja ho sé perquè ho he escoltat a la ràdio.
4: Val.
1: I ens ho faràs arribar.
4: Perfecte.
1: Serà difícil, però faria molta il·lusió.
4: Doncs si és així, no pateixis que...
1: Ens
4: no
1: ho fa saber, I això, de cara a altres edicions sí que estaria xulo doncs, poder fer una trucada en directe i clar, allò sí. Estaria bé.
0: No, de fer una
1: sí.
0: Trucada.
1: Sí, sí, de fer una trucada d'això, del guanyador o guanyadora.
4: Sí, sí.
1: Que bé, molt bé. Tot fet, ja?
3: Bueno, anem a treure no, aquestes 10.
1: Ah, perdó, les 10, sí, que quedi constància.
3: Que
1: correcte,
3: no
1: perdó.
3: Noms,
1: no, simplement bueno. Recollir les 10, que quedaran en reserva.
3: Al final anem mirant que hi hagi el nom sí. I...
1: Correcte, que tot estigui
3: les
1: correcte.
3: Dades.
1: Que no haguem d'agafar reserves per la reserva. Habitualment costa per això, Mònica, localitzar els guanyadors i guanyadores, o què?
4: No.
1: No, és fàcil.
4: No, el que passa que...
3: És qüestió d'agenda, no? Sí. A vegades que la data que ha tocat doncs, clar, no et va bé clar. O...
4: Sí, i després també gent gran potser que li ha tocat i aquell dia no té els fills a disposició que la puguin acompanyar.
1: Ja. Yeah.
4: Però no, tothom ho accepta. Bé. Aviam, aquests premis també, la cosa és que no volem que es perdin. Aleshores, si aquell dia coincideix amb la teva agenda que és impossible desplaçar-te allà on t'ha tocat, el premi te'l pots cedir.
1: Sí, sí.
4: El pots cedir o el pots regalar a una altra persona.
1: Val.
0: Claro.
4: Sí, la cosa és que no es perdi.
1: Sí, tot són facilitats, també, sí. Un cop s'ha aconseguit i s'ha aconseguit aquest premi.
4: Sí.
1: Molt bé.
4: Vale, doncs ja els tenim.
1: Jo ja ho tenim, això, feina feta.
4: Sí.
1: Notaria feta. Acta tancada i signada.
4: Això.
1: Molt bé.
4: Super, superbé. Vaja, donar les gràcies novament, que cada any ens aculls aquí i... Uh-huh. Bueno, està molt bé fer-ho així públic.
1: Sí, no? Sí, ni trampa ni cartó,
4: no,
1: eh?
4: No, tal qual.
1: Ni trampa ni cartró.
4: Tal qual.
1: Justament aquest sorteig que acabem de fer ara mateix en directe.
4: Tal qual.
1: Gràcies.
4: A tu.
1: Mònica, Mariona, Carmina.
0: Gràcies a tu,
1: per
0: Pere.
1: Venir.
3: Gràcies a vosaltres.
1: Estem en contacte. Que vagi bé.
3: Molt bé.
1: Adéu-siau.
2: Ràdio El Vendrell t'acompanya, t'informa, et diverteix, t'escolta. Segueix-nos cada dia al 107.1 de la FM i també a la nostra web rtvalvendrell.cat. Disfruta de la millor companyia al 107.1 de la FM. Ràdio El Vendrell. La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08.
5: Siente cómo tiembla el suelo. Prepárate para la descarga de adrenalina definitiva. El Motoshow Extreme aterriza en el karting Comarruga. Del 19 de junio al 26 de julio, vive el riesgo, la velocidad y las acrobacias más brutales que jamás hayas visto. Cita obligada cada viernes, sábado y domingo a las 9 de la noche. Que no te lo cuenten. Entra ahora y reserva tus entradas con un 20% de descuento usando el código promocional MOTORVERANO 2026. Motoshow Extreme, solo para valientes. www.motoshowextreme.com.
6: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
2: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. L'actualitat música a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta el millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvalvendrell.cat. Els
7: millors sons llatins, escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge.
8: Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
7: Sempre a prop teu i on vulguis. Ràdio El Vendrell. Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sallent.
1: I si sona música de gralles i si sona a més aquest toc de vermut, vol dir que justament volem parlar-vos o seguim recordant i explicant els actes de tota aquesta setmana de barris, que ja va començar amb força, com sabeu, el passat divendres i encara s'ha de mantenir fins aquest mateix dissabte. I on toca avui? Doncs avui dimecres és el torn del barri de la Plaça Nova i Barceloneta. De fet, ells ja van anunciar ahir el repic de campanes i el llançament de coets i avui arriba el seu dia gran. De fet, aquest matí ja ha començat amb la plantada de la falla i també ja han sortit les gralles del Baix Penedès al toc de matinades i també ja a les 10 del matí a la mateixa Plaça Nova hi ha hagut la tradicional cucanya infantil. D'aquí poca estona, quan sigui les 11 del matí, hi haurà una visita guiada a la casa nativa de Pau Casals, que està molt bé. I ja de cara a la tarda, quan siguin les 6, concentració de les parelles del Pa Beneit. A 6:45 de la tarda, des de la plaça del Tívoli, cerca barri del Pa Beneit amb les gralles del Baix Penedès i els grallers tocats de canya. El recorregut passarà pel carrer Cafès, el carrer Montserrat, el carrer Sant Magí, Àngel Guimarà, Andreu Nin, carrer Pau, carrer Sant Magí, carrer 1 d'octubre, Santa Anna, Barceloneta Alta, Pou de Santa Anna, Barceloneta Baixa, Santa Anna, altra vegada, plaça Nova, carrer dels Cafès, fins tornar a arribar a la plaça del Tívoli. En aquest cas, la benedicció de les coques serà a la capella, bé, les coques i les parelles, serà a la capella de Fàtima, al carrer de la Pau. I quan siguin 8:15, hi haurà animació infantil a la plaça Nova, a càrrec de Leida Manyes. A 9:15 del vespre, a la plaça Pep Jai, en aquest cas, encesa de la traca i cremada de la falla. I a partir de les 10 de la nit, pels carrers del barri, tradicional sopars de veïns amb visita de la comissió. A 10:15, a la plaça Pep Jai, pa beneït nocturn. I a 11:15, a la plaça Nova, concert amb Waikiki. I la festa s'acabarà amb sessió de DJ a càrrec de Caste Brothers DJs. I a tot això, de fet, avui dimecres a les 2 del migdia sentirem el repic de campanes i el llançament de coets que anunciaran que demà dijous serà el dia del barri de la Plaça Vella i del qual ja en parlarem.
7: Ràdio El Vendrell. Escoltes Ràdio El Vendrell.
1: I arribats a aquest punt, deixeu-me que faci aquest punt de promoció. Bé, tot i que és fàcil, perquè l'estiu, amb els més petits, a vegades és complicat trobar un lloc on tots es posin d'acord per anar-hi sense rondinar, doncs hi ha un punt que això s'aconsegueix al 100%. I és això, un punt on tota la família es posa d'acord per anar-hi. Per suposat, estem parlant de PortAventura World, PortAventura Club, que ha estrenat una nova era, amb una nova identitat, una nova imatge, una proposta de passis renovada, amb el nou Pioneer Pass, que és el més exclusiu i el més premium de tots. Us convidem a que descobriu aquests nous passis, aquest nou PortAventura Club, a portaventuraworld.com.
7: Ràdio El Vendrell t'acompanya, t'informa, et diverteix, t'escolta. Segueix-nos cada dia al 107.1 de la FM i també a la nostra web rtvelvendrell.cat. La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.

0: enfilem la recta final d'aquesta segona part de programa. Res, 5 minuts i arribem a les 11. Serà un punt i seguit perquè encara continuarem a la tercera i última hora de programa més coses. Els dimecres cada setmana tenim l'oportunitat de conèixer els escriptors i les escriptores que formen part de Com a Rua Literària, i avui tornarà a ser un d'aquests dies, del qual coneixerem via telefònica a l'escriptora Maria Pérez, coneguda literàriament com a Maria Pesa. Ara, quan hem fet tot aquest sorteig d'aquesta campanya comercial, hem parlat justament del que podem descobrir amb el nostre propi municipi del Vendrell, que a vegades es desconeix. Així que no només és important donar a conèixer els visitants o la gent de fora o els estiuejants que podem trobar al Vendrell, sinó que també a vegades és important fer-ho també pels mateixos vilatans. Amb aquesta doble intenció, per part dels que ens visitin i per part de la gent del Vendrell, l'Ajuntament, amb la Fundació Pau Casals, la Fundació Peles Fenosa i el Museu Déu, amb la col·laboració dels Amics de l'Orga i els Campaners del Vendrell, impulsen un any més tota una programació d'estiu amb rutes culturals i patrimonials que anomenen En Clau de Sol, per donar a conèixer el municipi i apropar la seva riquesa artística, històrica i natural tant als vilatans com als visitants. L'objectiu d'aquesta proposta és posar en valor el patrimoni vendrellenc i fer-lo encara més accessible al públic mitjançant visites guiades dinàmiques i que tindran lloc de dilluns a dissabte. De fet, això cada dia i en diferents dies, ara ho explicarem, podeu trobar aquestes visites. Per exemple, els dilluns. Descobreix la Via Augusta. Això es farà els dilluns 24 i 31 d'agost a les 7 de la tarda. Un recorregut per conèixer un tram d'aquesta antiga via romana que travessa el municipi. I pel que fa als dimarts, 21 de juliol i 4 d'agost... I també a l'11 i el 18 d'agost, per una banda, Com a Ruga, un viatge en el temps per descobrir l'origen termal i l'evolució de Com a Ruga com a espai turístic, i també Sant Salvador de Port Marítim a Platja d'Estiueig. Els dimecres, descobrir l'art del mosaic a Com a Ruga, això es farà... o es tornarà a fer... No, encara s'ha de fer, perdoneu, perquè la primera d'aquestes visites es farà el 15 de juliol, és a dir, la setmana que ve, el dimecres de la setmana que ve, 15 de juliol, i es repetirà el 19 d'agost a les 7 de la tarda. És una ruta que revela l'obra de l'artista Santiago Pedrós a través dels mosaics del nucli marítim. I també Sant Salvador, el mateix, de Port Marítim a Platja d'Estiueig, que això es farà el dimecres també, repetirà el dimecres 22 de juliol a 7:45. Els dijous, per descobrir el Vendrell. Els dijous 16, 23 i 30 de juliol i el 6, 20 i 27 d'agost a les 7 de la tarda. Una ruta pel nucli antic per descobrir històries d'íbers, de senyors feudals i de pirates. I també el dijous 23 de juliol a les 10 del matí es farà una introducció al Fenosa Experience. Els divendres, el Vendrell a vista d'ocell per visitar el campanar. Això es farà el 31 de juliol, el 7 i el 21 d'agost a 7:45. Inclou la visita a l'església, al campanar, amb vistes panoràmiques de la vila amb col·laboració dels campaners del Vendrell. I també el divendres... divendres 10 de juliol, aquest mateix divendres, coneix el Museu del Tabaris. I ja, finalment, els dissabtes, en ruta Pau Casals, amb audició d'orga a l'1 i el 22 d'agost a les 11 del matí, per conèixer aquests vincles i aquests racons que Pau Casals va mantenir amb la seva vila natal, i que inclou visita i una audició d'orga barroc amb col·laboració de l'Associació d'Amics de l'Orga. I també, en aquest cas, el dissabte 15 d'agost a les 6 de la tarda i a les 7, coneix el Museu del Tabaris. Rutes prou xules. És important que feu reserva prèvia, i per això es podeu posar en contacte amb l'oficina de turisme de Com a Ruga al telèfon 977-68-0010. Així de fàcil. I recordant aquestes rutes patrimonials, ara sí, ja queden 30 segons per les 11, actualitzem les notícies amb la xarxa de comunicació local, i en res, després del butlletí de 3-4 minuts, tornarem a la tercera i última part de més contingut i amb moltes més qüestions que després acabarem de recordar. No us ho perdeu. Fins ara.
1: Connecta't a Ràdio El Vendrell, a la FM 107.1 i en línia al web rtvalvendrell.cat. La teva ràdio a on vulguis. Esteu escoltant la repetició de la Calaixera. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos. La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.
0: Doncs va, seguim continuant, tercera i última part de programa, tot just després d'actualitzar les notícies amb el butlletí de la xarxa de comunicació local, en principi, com sempre, i a cada hora en punt. I això vol dir que ja passem aquests 4 minuts de les 11 i que ja tornem altra vegada al rigor i a la proximitat del 107.1 de l'FM. La ràdio, sempre al pal de paller de tot aquest contingut, tot i que també ens podeu escoltar per internet a www.rtv-elventrell.cat i també ens podeu seguir per televisió al Ventrell. Però això, trieu quina manera trieu per fer-ho. Moltíssimes gràcies per fer-ho. Dimecres 8 de juliol, programa número 4005. I una tercera part, on els dimecres sempre està encapçalada per aquesta secció des de l'entitat com a Arruga Literària, aquesta oportunitat per conèixer els escriptors i les escriptores que en formen part. Doncs això, avui torna a ser un d'aquests dies on coneixerem una mica més, literàriament parlant, la Maria Pérez. I després hi ha participació i trucades. Canals habituals i amb ganes de xerrar i conversar i compartir tota l'estona final, això amb peticions musicals, dedicatòries o el que us vingui de gust i el que vulgueu. Doncs va, seguim, continuem. Tercera i última part, som-hi.
1: La Calaixera, un programa únic de tot.

0: Secció habitual que ja ve prou que coneixeu i, de fet, és que arriba cada setmana l'oportunitat de poder conèixer aquells que formen part i que fan possible com a Ruga Literària, que són, com és evident, els escriptors i les escriptores, els autors i les autores, i del qual en aquest espai els podem conèixer una mica més. Avui és el cas de la Maria Pérez, que ja ens ha acompanyat telefònicament. Maria, molt bon dia.
1: Hola, bon dia. Què tal?
0: Molt bé, i tu?
1: Molt bé, també. Al treball estic.
0: Fantàstic. Doncs gràcies per atendre'ns, eh? Gràcies per atendre'ns.
1: Gràcies a tu per l'oportunitat.
0: Maria Pérez, en pseudònim literari, Maria Pesa.
1: Maria Pesa Giner, sí.
0: Maria Pesa Giner. És curiós sempre, eh? El tema dels pseudònims en escritures. Bueno, és com una tradició, no? Penso, no? És una cosa ja, no? És... té més de romàntic que una altra cosa, no? Què, Maria?
1: En el meu cas també té una part pràctica, perquè jo sóc professora, i llavors així és com que tinc dues facetes professionals i dos noms també, per ajustar a cada faceta.
0: Clar, això també és veritat, és veritat, és veritat, està bé, per no barrejar els dos conceptes, no?
1: Això.
0: Clar, tot i que va molt lligat, perquè clar, tu ets professora de llengua, no?, segons tinc entès.
1: Profe de llengua i literatura de secundària.
0: Ostres, imagina't. No, és a dir, les dues vessants estan estretament lligades, no?, en certa manera.
1: Clar, les dues vocacions que sempre he tingut.
0: Clar.
1: I sempre he estat escrivint i ara estic més dedicant-me també a la part de publicar, difondre l'obra, etc.
0: Fantàstic.
1: Vaig combinant les dues coses.
0: Escolta'm, si estàs treballant és que formes part de l'equip directiu.
1: Exacte, estem preparant el curs que ve.
0: Per això, jo sé que l'equip directiu doncs sempre allargueu una mica més la feina, no?
1: Sí, el mes de juliol també.
0: Correcte, veus? Molt bé.
1: Sí.
0: Doncs va, Maria, anem cap a aquesta vessant literària, com sempre dic, ens agrada conèixer-vos una mica més, què feu, com ho feu, en el teu cas també d'una forma molt... molt oberta, perquè també he vist en la biografia que m'han passat teva que toques qualsevol pal literari. Teatre, narrativa, poesia, novel·la... Oi, da, no?
1: Sí, perquè com que els conceptes teòrics els tinc...
0: Clar.
1: De com es forma cada gènere i no és com un joc, no?
0: Val.
1: Llavors vas canviant una mica el registre i pots escriure, si tens les idees per fer-ho, agafant l'estructura de cada gènere, és fàcil per mi adaptar-te i escriure.
0: Molt bé.
1: El del teatre em va venir una mica per la feina de l'institut, perquè va ser escriure dues obres per alumnes. Uh-huh. Això, aquesta vessant del teatre sí que va més enfocada i més lligada a la part d'ensenyament.
0: Val.
1: Però bueno, em va agradar tant que vaig pensar, vale, ara també sé que puc escriure teatre. Va ser una mica per l'institut.
0: Clar, que bé.
1: Però les altres parts sí que són més... a nivell personal, iniciativa meva.
0: Sí, que bé, que bé. Clar, sí. Moltes vegades n'hem parlat, la literatura, l'escriptura, quan a vegades qualsevol tècnica artística, deixem-ho dir, hi ha una part que és, clar, és tècnica, no? Per escriure hi ha una manera d'escriure, una manera de fer-ho, hi ha una tècnica que s'estudia i es treballa, i després l'altra part que és aquesta part creativa, la que tenim potser més innata i a la que sorgeix quan ha de sorgir, no? Clar, si tu domines la part més tècnica, que ja la tens més que assumida perquè és la teva feina, potser et queda aquesta més vessant creativa, que no sé si en el teu cas costa una mica més o no.
1: No, saps què passa? Que jo la part creativa sempre l'he tingut.
0: Val.
1: Com que sempre he sigut molt, molt lectora, de petita era una àvida lectora, llavors la creativitat, clar, quan tu fomentes molt la fantasia, la imaginació, ja l'altra part d'inspiració et surt sola, és com el resultat normal d'això.
0: Ja, clar.
1: Llavors, clar, crear mons, tenir idees, construir històries, sempre m'ha agradat. Jo tinc una germana petita i cada nit li explicava un conte que jo m'inventava, ja de ben petita.
0: Fantàstic.
1: Llavors aquesta vessant d'escriure sempre m'ha agradat i d'explicar històries.
0: Que bé. Clar, és que la part tècnica la pots aprendre, no? La pots treballar, la pots estudiar, la pots aplicar i la pots acabar dominant. Clar, potser la part aquesta més creativa és que a vegades costa més, no?
1: No és el teu cas,
0: però
1: sí.
0: No aquesta part més... No, és, clar, és que a mi m'atreu molt aquesta part creativa i aquesta inventiva que teniu els escriptors.
1: Penso que tothom pot aprendre a escriure, però clar, si ja tens una vocació o una miqueta de talent, una miqueta encara que sigui, ja és fàcil treure obres. Jo, per mi, l'únic problema és una mica el temps, no? El trobar temps per escriure. que sí, sí que és cert que si cada dia et guardes una estoneta per escriure, cada dia vas fent i al final acumules molta obra.
0: Clar.
1: I aquesta una mica el secret, la disciplina també, en
0: molt
1: aquest
0: bé,
1: sentit.
0: Molt bé. Intueixo que també és el que t'ha passat amb tu, no? Que devies tenir molta cosa guardada en un calaix fins que decideixes publicar-ho.
1: Bueno, sempre he anat publicant en antologies, o sigui, al llarg de diferents dècades, però sí que és cert que la idea de publicar un llibre com a tal va ser en complir 50 anys. Uh-huh. Vaig pensar, jo ara tinc 52 i vaig pensar, la part de profe ja l'he consolidat, com si diguéssim, en aquest costat de la meva vocació ja està tot, uh-huh. Doncs ara em queda perfeccionar una mica la part d'escriptura i si puc escriptura professional.
0: Val.
1: I llavors aquí és quan em vaig decidir a aprendre a autoeditar, perquè jo tinc un llibre autoeditat, autopublicat, uh-huh. I ara començo també a parlar amb editorials. De fet, ahir vaig estar a València parlant amb una editorial, uh-huh. Per intentar que l'altra obra que estic construint que es pugui difondre a nivell també d'editorials tradicionals.
0: Val.
1: Val. És a dir, és un camí, és un aprenentatge gran.
0: Sí, sí, sí,
1: i la idea és una mica difondre la teva obra, no?
0: Val,
1: anar construint
0: clar.
1: Obra i anant fent perquè aquesta obra arribi al públic, que no sempre és fàcil.
0: Clar, és això, no? La part important també de qualsevol llibre o l'objectiu de qualsevol escriptor-escriptora és arribar als seus lectors, clar, és que pugui ser llegida per als seus lectors.
1: Clar, i això és un camí que també s'aprèn i està en constant construcció.
0: Molt bé. Parlem una mica més, doncs, d'aquest llibre que tens publicat. Explica'ns el títol, en què consisteix, què és, de què parla.
1: Doncs mira, es diu El puzzle de l'universo. Uh-huh. El tinc a Amazon i es tracta de... Són relats que són diferents i semblen individuals, o sigui, separats, però sí que és cert que quan els llegeixes tots i acabes, et queda una sensació que potser hi ha un fil conductor.
0: Val.
1: Que és el propi univers que connecta moltes coses que aparentment estan separades.
0: Uh-huh.
1: És com que l'univers té el propi llenguatge, el seu propi llenguatge de lleis, de vincles,
0: sí,
1: d'emocions, aquest sentit.
0: Uh-huh.
1: Llavors, jo penso que són històries que aporten al lector perquè et fa obrir possibilitats que potser ni ens hem detingut a pensar-les. Perquè la literatura sempre és i si passés això, no? O i si no sabem veure què? I tot aquest bano de possibilitats sempre està interessant obrir-lo.
0: Val, sí, és un tema xulo, sí, és un tema molt universal, correcte, sí. I a més el relat, no? Que el relat també té com... No? Té com un punt especial, no crec, jo, el relat.
1: Té una màgia especial,
0: sí,
1: perquè...
0: Sí.
1: Clar, té un altre... La novel·la té el seu propi llenguatge i el relat té unes altres claus. Els silencis són importants, el que dius ha d'estar molt ben escollit, hi ha d'haver una intenció... Sí, i a mi el relat m'agrada molt.
0: Clar, que és...
1: Jo, de fet, vaig començar escrivint relats.
0: Relats, d'acord, molt bé. Sí, sí. És una bona porta d'entrada, justament.
1: Jo crec que sí.
0: Sí. Bé, això, en aquest cas aquests relats, aquest recull de relats, El punt de l'universo, Relatos de luz, i també deies que properament tens alguns projectes allò a punt de publicar, ja amb editorials, contes infantils,
1: sí,
0: no? He vist sobretot, i una novel·la.
1: Sí. I una novel·la que la tinc, bueno, al mes d'agost l'he d'acabar, l'he de finalitzar, uh-huh. Tinc tota la trama, tinc els personatges, llavors he d'acabar de... acabar uns quants capítols i donar-li el toc final i les correccions.
0: Val.
1: Tinc diferents projectes. La veritat és que tinc com a 20 o 30 projectes començats.
0: Uau,
1: sí.
0: Uau.
1: Sí, sí.
0: Uau.
1: I ja et dic, a l'estiu intentaré acabar 4 o 5 i aniré fent així.
0: Ostres,
1: en
0: fantàstic.
1: Períodes de vacances i amb temps que em quedi de la feina.
0: Sí. Quina productivitat, no, Maria?
1: Bueno,
0: espectacular.
1: Sí, perquè quan... Com, saps què em passa també? Que jo pel treball també conec molta gent.
0: Ja.
1: Pel carrer que tinc parlo tot el dia amb persones.
0: Uh-huh.
1: Em trobo situacions. És com que la feina també em dona molta font d'informació que després jo la puc ficar en una coctelera amb la meva imaginació,
0: sí.
1: Notícies, qualsevol cosa, i llavors poden sortir fàcilment històries.
0: Sí.
1: I també estic molt atenta a observar, a fixar-me, a agafar idees...
0: Sí, sí.
1: No, jo crec que és fàcil si estàs atent a poder construir després.
0: Sí, sí, és allò de la realitat sempre supera la ficció,
1: sí,
0: no?
1: Sí, és cert, eh? A més és cert.
0: I per això que una gran font d'inspiració o això, aquesta creativitat o aquesta imaginació d'històries que a vegades poden venir, com també dius, inspirades a la vida real i d'històries personals, perquè de fet un escriptor sempre escriu d'allò que veu o que coneix, no?
1: Clar, sempre després ho transforma, perquè
0: sí.
1: No escrius igual que vius, però sí que és cert que hi ha un bon substrat, diríem.
0: Uh-huh. Sí, sí, sí. Ara també comentaves el que és, no?, l'edició d'un llibre. Una cosa és escriure'l i l'altra és publicar-ho de la manera que es pot fer avui en dia, que sigui en autopublicació o a través d'editorials, que ara abans, com dèiem, ho estàvem explicant. Això, aquests primers projectes en principi han de ser amb editorials, amb diferents editorials, i això suposo que també deu ser un punt, no? És un altre camí a recórrer amb una publicació, que és una mica arribar a una entesa o a parlar o a comunicar-se inclús amb l'editorial de com ha de ser o com s'ha d'acabar aquell llibre.
1: Sí, el que passa és que les editorials jo crec que també han fet un llarg camí en el sentit de adaptar-se als temps. És a dir, abans, fa anys, l'editorial manava i l'escriptor ho veia una mica el que deia l'editorial, les directrius que marcava.
0: Sí.
1: Avui en dia jo crec que les editorials, ja et dic, vaig estar ahir parlant amb una en concret i t'expliquen la seva forma de treballar, però et diuen que sempre estan oberts a escoltar-te i a les teves idees.
0: Val.
1: I jo crec que això és una molt bona entesa, perquè tothom acaba més content i més satisfet.
0: Sí, està clar, és una cosa de dues bandes.
1: Tothom pot dir la seva.
0: Clar. Sí.
1: És treballar en equip, al final.
0: No, està clar. També les editorials s'han hagut una mica d'emmullar els temps actuals, no? Que, de fet, jo crec que és bo, que també des de fa ja, per sort, uns quants anys, ha arribat una mica la democratització de les publicacions de llibres i, de fet, de l'autopublicació. És una molt bona eina per a aquells escriptors o escriptores que potser no poden accedir a una editorial o una gran editorial, i això ha fet que qui vulgui, qui tingui ganes, pugui publicar, ni més ni menys. I jo crec que això ha de ser positiu. Clar, i això ha fet que les editorials s'ho hagin d'entomar d'una altra manera, no?
1: Clar, jo crec que també per la gent que comença, no?, una mica de, si no ets conegut al començament del camí, doncs donar-te a conèixer, mostrar, sempre està bé. I ara hi ha escriptors que fins i tot consolidats combinen el que és autopublicació amb editorial tradicional.
0: Clar.
1: I jo crec que està bé, perquè tens com a diferents camins i diferents formes de fer, i totes tenen els seus avantatges. Llavors està bé.
0: Sí, per suposat. Sí, és allò. L'adaptació...
1: També hi ha dues vies també que hi ha, que la gent sempre no cau, són els concursos literaris, que és un altre camí molt interessant, o les antologies de diferents autors.
0: Val.
1: Participar en antologies també està bé, jo també ho he fet, i ho estic fent.
0: Val. Clar, tu això també has participat en diferents premis literaris, i
1: sí, també.
0: I participes en diferents entitats literàries, com Arruga Literària, tot i que no ets del Vendrell, i que ajuda també una mica a tot això, no?, que ara dèiem.
1: Clar, el fet de conèixer escriptors de diferents associacions t'aporta moltíssim, perquè veus altres formes de treballar, coneixes altres obres literàries, i tot això al final fa una riquesa que fa que es reverteix cap a tu. És a dir, conèixer gent, conèixer altres obres, poder llegir, poder conèixer altres experiències vitals, està molt bé.
0: Clar.
1: A nivell literari,
0: sí,
1: també.
0: Sí, que bé.
1: És una font constant.
0: No, clar, és no parar, no? Tenir aquesta motivació que ha d'anar, penso jo, ha d'anar més enllà del simple fet d'escriure i de publicar, sinó estar una mica ben a l'aguait de tot, no? Com a lector, això, en associacions, en món literari, revistes, publicacions, fires, clar, per sort és un món molt ampli. Digues, perdona.
1: Jo crec que està molt bé que s'hagi obert també, perquè tenim també la idea una mica romàntica de l'escriptor que estava a casa seva escrivint
0: sí.
1: I no sortia al món, no?
0: Sí.
1: I avui en dia això no és així.
0: No.
1: Tu has de sortir al món, parlar amb els lectors, donar-te a conèixer.
0: Clar.
1: I està molt bé, perquè tens les dues facetes i les dues són molt saludables.
0: Sí.
1: Perquè una persona tancada sempre escrivint es tornaria boja al final.
0: No, clar. El que dèiem, sí. Les històries a vegades s'han d'anar a buscar, no?
1: També.
0: S'han d'anar a conèixer, s'han d'anar a conèixer, en certa manera. Que bé, sé que també ets força present a les xarxes, oi, Maria?
1: Clar, jo a nivell personal abans de publicar aquest llibre, jo no tenia xarxes, perquè jo pensava no calen, per mi no era important, però quan vaig començar a veure tot aquest camí d'escriptor professional, vaig entendre que s'havien de fer i vaig començar de zero, vaig anar aprenent, i ara la veritat és que fins i tot m'agrada, no? Dic, si he fet un pas, ho publico, ho dono a conèixer, i també vas fent una mica comunitat de lectors.
0: Va.
1: I tens altres escriptors que et segueixen i tu també dones suport a altres escriptors.
0: Clar.
1: Està bé, perquè fas el món més gran, en part positiva.
0: Sí. A més, també fas recomanacions, altres llibres, no? És a dir, clar, és moure tot aquest gènere literari en majúscules, no?
1: Sí, és moure com la maquinària de la literatura a tots els nivells.
0: Clar.
1: I de diferents formes.
0: Va, fantàstic, molt bé. Digue'ns, on el podem trobar a xarxes? Amb quin perfil et podem trobar?
1: Doncs és Maria P. Saginer, tot junt, escrit, @ Maria P. Saginer.
0: Molt bé.
1: I llavors tinc Facebook, TikTok i Instagram, sobretot.
0: Val. Sempre sota aquest pseudònim, eh?
1: Sí, sempre sota les... Sí, potser quan em jubili ja em torno a ficar el meu nom i vaig combinant les dues, potser
0: va,
1: sí.
0: Va.
1: I ara tinc projecte de fer-me una pàgina web d'escriptora i també de publicar, ja et dic, contes infantils, perquè crec que és una vessant molt interessant el conte infantil, perquè els lectors infantils són els més exigents.
0: Sí, sens dubte.
1: Aquests l'has d'encertar sí o sí.
0: Correcte. Si no, sí. No estan per tonteries, eh? Si agrada, agrada, sí. I si no agrada, fora, hi ha un altre, eh? És veritat.
1: És veritat. I l'últim projecte que tinc ara és escriure per gent jove, perquè com que també estic amb ells tot el dia a l'institut, i els hi costa una mica llegir, perquè és com que de petits llegien, i a l'adolescència perden una miqueta aquest fil de lectura, alguns.
0: Sí.
1: Llavors penso que és un desafiament bastant important escriure per ells.
0: Molt bé.
1: No?
0: Bé,
1: i conquistar-los una mica.
0: I tant que sí. Que bé, doncs, molt bona feina, de veritat, Maria. Gràcies per explicar-la. Estarem pendents d'aquestes noves publicacions que tens allò a punt, home, amb aquesta vintena llarga de projectes que tens, així que segurament en tornarem a parlar quan calgui quan ens diguin des de Com a Roba Literària. De veritat, espero moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
1: Gràcies a tu per l'oportunitat.
0: Que vagi bé.
1: Que tingueu bon dia.
0: Igualment,
1: adéu-siau. Adéu.
2: Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, al magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia. Estàs escoltant Ràdio El Vendrell. La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08.
3: Siente cómo tiembla el suelo. Prepárate para la descarga de adrenalina definitiva. El Motoshow Extreme aterriza en el karting Comarruga. Del 19 de junio al 26 de julio, vive el riesgo, la velocidad y las acrobacias más brutales que jamás hayas visto. Cita obligada cada viernes, sábado y domingo a las 9 de la noche. Que no te lo cuenten. Entra ahora y reserva tus entradas con un 20% de descuento usando el código promocional MOTORVERANO2026. Motoshow Extreme, solo para valientes. www.motoshowextreme.com.
4: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
2: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. L'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta el millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Els millors sons llatins, escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge.
5: Parar. Frenar. Sintonitzar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
2: Ràdio Al Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada. La Calaixera, un programa Unicap de tot.

0: més de 4 minuts i arribarem a 12:15. Seguim en directe, com no, eh? De ple en aquesta tercera i última part de programa, avui que és dimecres, i una tercera i última part a partir d'aquí reservada a la participació, a les trucades, a la bona combinació musical, a les peticions, a les dedicatòries, a les salutacions, allò que us vingui de gust, per tots els canals habituals. De fet, des de que estem en directe, des de les 9 del matí fins a les 12, podeu participar a través del WhatsApp, és a dir, podeu enviar-nos pel que sigui qualsevol missatge de WhatsApp, ara sí ja adreçat cap a aquesta estona de participació, al 686-101-101, així de fàcil, 686-101-101. O també ja a partir d'aquí ens podeu trucar al 977-15-70-69, del qual també és molt fàcil, 977-15-70-69. Bé, també en darrera instància ens podeu enviar un correu electrònic a calaixera@rtb-elventrell.cat. Doncs va, que tenim ja primera trucada avui. Bon dia.
1: Hola, estimat, bon
0: Hola,
1: dia.
0: Hola, Maria Dolors.
1: He arribat a temps,
0: sí,
1: per
0: Sí, veus que bé?
1: Sí,
0: avui ja que sé. Ens ha vingut a veure la Maria Dolors.
1: He fet els recados i tot.
0: Molt bé, que bé.
1: Hasta pel camí m'he trobat Jan Papadets a la ràdio i ja l'he saludat i la seva senyora.
0: Molt bé, que bé.
1: O sigui, hem fet el recorrido a Mar de Vi.
0: Fantàstic.
1: Per aquesta calor tampoc pot...
0: El que anava a dir, i molta calor, no? Perquè ja de bona hora del matí em fa, de calor.
1: Sí, estàvem allà una mica a la sombra, ens hem saludat només.
0: Molt
1: i
0: bé.
1: Després ja cap a casa, perquè si no fa massa calor.
0: Per això, sí, sí, les hores més al migdia millor no corre massa pel carrer.
1: Ja, això va dir. Aquesta festa major venen oques grasses, oi?
0: Sí. Ostres, saps que ara m'he quedat en blanc? Tinc al cap la Ludwig van, però sí, segurament, sí, segurament.
1: No, anava a dir, te busquen una que sigui xula, que t'agradi tu també.
0: Vinga.
1: Que a ma cunyada, ara que com que el sap tenia que a ma cunyada, li diré que ha posat una que li agrades molt amb ella també.
0: Molt bé.
1: Dic bé, oi? Oques
0: grasses, sí, i tant,
1: sí. Sí, sí. Pues posen una.
0: Vinga, alguna...
1: I ara la festa major, a veure si els podem veure, a veure. Vinga. Si no és molt tard, si no és massa tard, a vegades és massa tard.
0: Bueno, depèn, ara miraré a veure...
1: Casa, segons la colla que som... o hem d'agafar taxi o a vegades ens venen a buscar, però bueno,
0: yeah.
1: És que els concerts són una miqueta tard, però bueno.
0: Bueno, clar.
1: En el Miqui sí que l'he de veure.
0: Val, molt bé, que bé.
1: Però bueno, aviam.
0: Bé. Sí.
1: Bueno,
0: mira,
1: estimat,
0: de fet, doncs... crec que és avui és, sembla que és avui, es presenta ja oficialment la festa major,
1: la festa.
0: O sigui, tot el programa d'actes ja tot tancat i tot fet ja.
1: Avui anirem a la festa de barris, però vols dir que ho diuen tancat, però per fer-ho amb un catàleg d'aquells, vull dir, amb un... O perquè ho diuen pel balcó, no?
0: No,
1: això
0: perquè...
1: Dius...
0: Bueno, arriba un punt que ja, diguem, que ja tot el programa de la festa major queda tancat, es presenta tot el merchandising, i es presenta una mica tot.
1: Ja han contactat els concerts i tot, molt bé, molt bé.
0: Sí. Això mateix.
1: Vale, doncs pues molt bé, carinyo. Vale, doncs pues posa'm la cançoneta que t'agradi tu també.
0: Val.
1: I a veure si per la festa major els veiem.
0: Sí. No, que anava a dir, no toquen, per festa major, que es gràcies, ja van tocar fa uns quants anys. No, aquest any no.
1: M'ho havia dit una amiga.
0: El que sí que participaran, tocaran el festiuet que es fa a Salou.
1: Ah,
0: és un festival molt gran que fa la Costa Daurada.
1: Ah, i a veure si se va confondre mirar Costa Daurada, clar. Ella deia Miqui Núñez i els Oques Grasses. I anda, que bé. Bueno, és igual, carinyo. Els que vinguin, dius que ve Big Bang?
0: Venen uns quants, que no tinc de memòria, no me'n recordo, Maria Dolors. Ho intentaré buscar
1: el
0: cartell musical de la festa major, que en el seu dia en vam parlar, perquè ja vam presentar-lo fa uns mesos,
1: sí.
0: I ara mateix no el tinc al cap, però el buscaré, que és la meva feina.
1: No cal que... Bueno, vull dir, per mi no et preocupis, perquè clar, ja ho veuré tot, la festa major ja ho veurem tot, ja ho... Ja ho llegirem tot, no preocupis, espera. Ara t'hi has renat una mica.
0: No pateixis.
1: Doncs mira, de tota manera me la poses igualment.
0: Vale, perfecte.
1: Poses una cançoneta que sigui xula, fresqueta, i au.
0: Molt bé.
1: Bueno, estimat,
0: doncs vinga,
1: demà.
0: Posem una ben xula, i tant que sí. Gràcies.
1: Molt petons, que vagi bé.
0: Igualment. Adéu, Maria Dolors.
1: Adéu.
0: Adéu. És que això, jo que tinc memòria de peix, sempre em passa i no recordo el cartell de la festa major, però bé, ho buscarem de seguida i els anirem anomenant, eh? Tenim més trucades. Bon dia.
2: Bon dia, Pere.
0: Hola, què diu, Jan?
2: Mira, jo que era més petit que ara,
0: sí,
2: amb ell, que havia de menjar cues de pansa si no me'n recordava les coses.
0: Doncs mira, potser sí que n'hauré de menjar unes quantes més. Jo sempre he sigut bastant... segons, ja no he tingut massa mai bona memòria, i ara encara menys, em sembla.
2: Ah, no.
0: Potser sí que hauré de prendre això, cues de pansa, sí que és cert, sí.
2: Espera, ahir et van demanar el No te vayas de Navarra.
0: Sí? M'ho vas demanar?
2: No. Vas demanar. Doncs llavors, encara que sigui un dia de retras, has de posar avui aquesta.
0: Vinga.
2: De Sant Fermín.
0: Exacte, No te vayas de Navarra, fantàstic.
2: Sí.
0: Molt bé.
2: Que la tens cantada pel nostre Jan Potis.
0: Crec que sí, la buscaré. Crec que sí, que ens la va enviar en el seu dia. Crec que sí, doncs la buscaré, la buscaré.
2: Si la tens, t'agrairia que posessis la
0: seva. Molt bé,
2: genial. Aquesta la treure molt bé.
0: Sí, que bé. Doncs la buscaré de seguida, i tant que sí.
2: Molt bé.
0: Fantàstic.
2: Aquesta delicada, pues, dedicada per la meva dona, pel bolet i la seva senyora, i pel servei i la seva senyora.
0: Molt bé. De part teva, així ho farem.
2: Molt bé, gràcies, Pere.
0: Gràcies amb tu, que vagi bé.
2: Que igual, eh? Visca tot està la gent, que la xina i visca la cuina, Pere.
0: Visca.
2: Bon dia.
0: Adéu, bon dia. Més connexions, bon dia.
3: Pere, bon dia.
0: Hola, Maria Carme.
3: Escolta, el paperet i jo tenim el mateix pensament.
0: Sí?
3: Sí, perquè jo...

0: Per molts anys.
1: I tant.
0: Per molts anys. Com va anar per això? Va anar bé?
1: Va anar bé. Sí? Bueno, tens de pensar que el Joan me va preparar anar a un restaurant, cap aquí, cap allà, sí. Estaven tots dos sols, sí. La Tatiana se n'anava a la platja, l'altra se n'anava no sé què, l'altra se n'anava no sé quantos, i bueno, no volien venir.
0: Sí.
1: I la meva filla, la que està a l'Empordà, me diu, escolta, mare, estarà, a quina hora aniràs al restaurant? Dic, a la una, a dos quarts de dues, vale. Però estaràs a la una, no? Dic, home, sí que estaré a la una, que és aquí vendré ell, vale. I llavors ens vaig agafar, me truquen, que eren dos quarts d'una, el timbre. I me porten un ram de flors per un ram de flors,
0: sí,
1: que
0: me va
1: fer el meu net.
0: Ah, mira, que bé.
1: Va morir-me.
0: Que bé.
1: De veritat, vaig plorar.
0: I
1: me van fer dues cartes, dues cartes, d'aquelles cartes de tela marinera.
0: Que bé.
1: De plorar.
0: Ai, que bé.
1: I me va portar tot el menjar ella, tot ella, per fer-lo aquí a casa.
0: Ah, que bé, val.
1: I llavors, clar, entre una cosa i l'altra ja no vaig...
0: No, sí.
1: Ja no vaig poder sortir ni veure el pamener ni res.
0: Que bé.
1: Perquè vaig pensar, clar, ara si marxo també em sap greu.
0: Sí, no, i tant.
1: Doncs, bueno,
0: que bé. Mira, doncs un bon dia, doncs tenim un molt bon dia. Que bé.
1: Sí, senyor.
0: Fantàstic. Molt bé. Doncs buscarem alguna cançó d'aquestes de Sant Fermín i te la dedicarem.
1: Pues molt bé.
0: Què et sembla?
1: Pere, gràcies. Moltíssimes gràcies per tot.
0: De res, amb tu.
1: I gràcies al Jan.
0: Vinga, sí.
1: Vale?
0: Molt bé.
1: Adéu.
0: Que vagi bé.
1: Adéu.

Doncs he anat buscant, Ara sí que ja tinc al davant la programació musical que es va presentar ara fa ja farà uns mesos. Mira, segons tinc aquí la nota de premsa, aquesta part musical es va presentar el 27 d'abril. És el dia que es va donar a conèixer, diguem, la imatge, la imatge gràfica de la festa major d'aquest any, i també es va donar a conèixer una mica el cartell musical d'aquests dies de festa. Per exemple, el dissabte 25 de juliol, el dia de Sant Jaume, hi haurà vermut a la plaça Vella al migdia, amenitzat per en Miquel Roig, amb el repic de campanes d'inici, i a la tarda hi haurà espectacle infantil itinerant amb la Sidral Brass Band, i a la nit, això, ara anem cap aquí, la música es repartirà en tres escenaris. El Botafoc, hi actuarà en Miqui Núñez. Aquest sí que està bé, aquest sí que està amb lo cert, i també els amics de Manel, a més de diferents DJs, l'orquestra principal de la Bisbal, o un tribut a Queen. El diumenge 26, el dia de Santa Anna, hi haurà concert infantil amb en Bauca, a la Rambla, a la nit hi haurà tres escenaris d'altra vegada, al Botafoc hi trobareu el Boicot, i Indica, DJ Lemons, i a la Rambla, el tribut Hola Rafaela, i el Tivoli, el duet Alma. El dilluns 27, el dia de Santa Aneta, a banda de vermut i ball de gralles a la plaça Nova al migdia, també el Tivoli acollirà activitats infantils. A la nit, el Botafoc hi actuarà Doctor Prats, que és un dels grups destacats, i també hi actuarà també un altre dels grups importants, que és la Ludwig Band, i DJ Seba. I a la Rambla hi haurà l'orquestra Rosaleda. I el dimarts, dia 28, el dia del gos, que és un dia on es, sobretot es dona una mica de força a la música i als grups locals, a la tarda hi haurà concert amb el grup Som Mainada per als més petits, hi haurà veneres al vespre amb peix fregit, i a les quatre fonts hi haurà la banda de Quilòmetre Zero, formada per músics vendrellencs, i diferents actuacions de grups locals com La Banda, Kamehame, Els Suats, Firban o El Tempo Xaman i la Bola 8, entre d'altres. Així que sí, ja sabia jo, oques grasses no venen pas per festa major, sinó que en aquest cas participaran al festiuet que es farà un any més a Salou. Bé, però tot i així és igual, li posarem alguna cançó d'oques grasses. A la Maria Dolors, a més en dedicatòria inclosa. I bé, anem a buscar una de les cançons, jo crec que coneguda, una de les cançons xules d'Oques Grasses. És molt xula i que porta per títol La gent que estimo.

0: sí que moltes gràcies per suposat, eh? Té cançons més animades, però aquesta és realment molt xula, és molt especial, eh? La gent que m'estimo, amb un gran missatge, més aquesta cançó, també compta amb la veu de Rita Pallés, que encara ho fa molt més especial. La cançó que ens demanava la Maria Dolors.
1: Viu l'estiu amb Ràdio El Vendrell.
0: Doncs vinga, no te vayas de Navarra, que ens demanava en aquest cas en Jan Papalet, amb un munt de dedicatòries i de salutacions a gent que ens escolta de forma habitual. Ara que ja han començat dos Sanfermines, no te vayas de Navarra, i en versió, per suposat, del nostre Jan Potis.

0: escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.
1: I encara amb aquest ambient navarrès, amb les festes de Pamplona, i aquesta cançó dedicada molt especial per a Maria Carme, que aquest passat dilluns va ser el seu aniversari. Tornem-ho a dir, moltíssimes felicitats des d'aquí. A més, amb una cançó ben especial, que és la cançó que sona just després, crec, a plaça, després del Chupinazo. I sona amb dolçaines, amb gralles, que diem nosaltres, o no sé com li diuen ells, també li diuen d'alguna manera gaites, li diuen a les gralles també allà per allà a Navarra. Doncs sona aquesta cançó, a mi m'agrada moltíssim, que dona inici també a les festes, tot just després del Chupinazo, com dic, que és l'Ànima Pues. Doncs va per tu, Maria Carme.

0: Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.
1: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
0: La informació local i comarcal als informatius de 1:45 del migdia i a les 8 del vespre. Tota l'actualitat música a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Calaixera, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic.
2: Poques grasses no hi seran, com ara dèiem, per festa major, però sí que hi seran els Doctor Prats. Doctor Prats i Miqui Núñez, i justament tenen una cançó conjunta, que és aquesta que sona, és Efecte Papallona.

0: Escoltes Ràdio El Vendrell.
1: I seguim parlant, mira, va així, mira, m'ha vingut de gust fer-ho així. Altres grups que també vindran per festa major, com és el cas de la Ludwig Band, amb aquesta cançó que ja vam posar ahir, però és que ho està petant, eh? Javier, el tècnic de so.

de Javier. Ho està matant, ja dic, eh? És una de les cançons destacades ara d'aquestes setmanes i d'aquest estiu, segurament. La Ludwig Band, que estarà per Festa Major. Amb això acabem. Gràcies per fer-ho possible, gràcies per ser-hi, i demà hi tornarem puntuals a partir de les 9 amb 3 hores més de ràdio, 3 hores més de Calaixera. No hi falteu, que passarem llista. Adéu-siau!

al matí de forma propera amb La Calaixera, al magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia. Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta el millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Els millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM. Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.

0: l'estiu amb Ràdio al Vendrell.
1: Doncs que estan en el govern, s'ho activa el mode estiu. Escolta i cap.